Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

Olla que he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.

0: open. Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
5: Mona, m'encanta, et dormia.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
7: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
8: Laia, què ha passat avui amb el tren? Mira, per què has arribat a aquesta
9: hora? El mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
8: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
9: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
8: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
9: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
8: Ah, és el primer.
9: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
8: Segur que
9: no
8: pot...
9: T'ho juro, t'ho juro.
10: Bueno, vale, vale.
8: Ara miraré el
9: ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
8: Ara miraré.
9: Va, fem mansplaining, que no estic d'humor avui.
8: Es diu mansplaining.
9: Que et foll...
7: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ben Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzat. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren? Mira, per què has arribat a aquesta
2: hora? El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes i cas.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres passat, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona va decretar ahir 3 dies de dol oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació de perill per calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem aquest diumenge, que sense cap mena de dubte les temperatures seran les principals protagonistes. De fet, a aquestes hores del matí tenim molta suavitat a tota la costa catalana amb valors que superen els 20 graus. També a l'interior ja trobem aquests valors que superen aquesta barrera dels 20 graus. El matí serà assolellat, amb el pas de molts núvols als íprims i aquesta pols en suspensió que deixarà aquest cel molt més brut. Al migdia i primeres hores de la tarda les temperatures es dispararan i inicialment començarem aquesta onada de calor amb unes temperatures que superarem aquests 40 graus, sobretot a l'interior de les comarques de Girona. La comarca del Bages també tornarem a assolir aquests 38 a 40 graus. Al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre esperem que a primeres hores de la tarda assolir aquesta barrera dels 40 graus. De cara a la tarda continuarem amb aquesta dinàmica i, de fet, a la comarca de la Cerdanya no descartem que aparegui algun ruixat aïllat i esporàdic. Diumenge de molta calor. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bon dia.
2: I parlem de salut, perquè els 5 catalans de l'Òndius donen negatiu en l'última PCR i deixen així de tenir l'obligació de confinar-se als seus respectius domicilis. Així ho ha informat el Departament de Salut, que ha assegurat que, d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones ja poden fer vida normal sense cap restricció. I en cultura, les actuacions de The Prodigy, Nama Senda i Who Made Who han posat aquest dissabte punt final a un sonar multitudinari que ha comptat amb més de 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte del Fira Gran Via. I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la Lliga ACB, la final davant del València Bàsquet per 102 a 75. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Avui, l'últim programa de la temporada i el comencem diferent, sense sintonia, amb una presentació que la Cobla està buscant aparcament i no ens arriba. Toni, bon vespre.
1: Hola, bona nit. Què tal?
0: A punt per l'últim?
1: Sí, sí, cap problema. Està tot a punt i ja tenim l'agenda preparada, que no ens falti i ja està.
0: Molt bé. Jordi, què tal?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Hem preparat també. Bon dia.
0: Doncs va.
2: Moltes peces noves, moltes composicions.
0: Doncs amb ganes. Doncs va, tenim la Cobla a punt que va bufant de fons. Albert.
3: Molt bon vespre.
0: Salutacions.
3: Salutacions.
0: Doncs aixequem sintonia i arrenquem. Som-hi.

0: des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Doncs això mateix, 17 de juny, això vol dir que Sant Joan ho tenim a tocar i la temporada de programes, diguem, ordinària de la casa d'Ona Codinenca s'està acabant. El dimecres que ve coincideix festiu Sant Joan, per tant, ens haguéssim pogut plantejar fer un programa de Sant Joan. Però ho deixarem aquí, d'entrada.
1: De moment, sí.
0: I ja fa un parell de temporades que diem el mateix, que la temporada que ve no sabem si continuarem perquè no n'hem parlat.
1: Tens tota la raó.
0: Però com que no n'hem parlat, serà que sí.
2: Jo estava sorprès, diu, sí, no, no hem parlat, però no cal parlar-ho, no?
0: Però no cal parlar-ho, això mateix.
2: Bueno, no sé, el Toni.
1: Això ho dieu vosaltres, a mi m'ha de parlar del sou.
0: Hem de revisar el contracte, oi?
1: Clar.
3: Tipus de contracte.
1: Evidentment.
3: Per temporada.
2: Compte, que farem aquesta revisió.
1: Home, jo sóc com els futbolistes, a cada temporada.
0: Com a mínim cobrar el doble que la passada.
1: Com a mínim.
2: Mira, això com a...
0: Com això ja s'hi pot comptar.
1: Menys mal. Ja anem bé, doncs.
2: Doncs està més assegurat que siguem aquí els dimecres.
0: No cal patir. Doncs això, un programa que avui sonaran unes quantes sardanes que tenim programades. El Jordi també ens porta algunes peces que ja ens comentarà en el seu moment. I com que la Cobla ha arribat, però ha arribat tard, doncs els fem començar ja, just passats 4 minuts de les 9, i amb una peça que em sembla que no caldria presentació, perquè si diem la puntaire, segurament algú ja s'ha aixecat del sofà i ja està a punt de començar amb els curs. Doncs, per tant, que passi la Salvatana amb aquesta peça del mestre Badosa, amb la puntaire. Som-hi!

0: Visca.
1: Visca.
2: Una gran sardana. La coneixem de tota la vida.
0: Sí, aquesta sí. Molt bonica.
2: Cantada pels cantants de la Selvatana, que jo crec que només he conegut de veu-la.
0: Noelia.
2: De Noelia. Perquè els altres no... Deu ser una gravació d'en Gent Rivera, que hi vien a haver uns altres cantants, perquè... Pel que m'ha sonat, eh? Potser m'equivoco, però m'ha semblat que només coneixia la veu de la Noelia. Bé, sardana de Lluís Badosa, que va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 1898 i ens va deixar el maig del 1938. Va ser compositor i, evidentment, i músic català. Ell era fill d'un industrial, el seu pare es deia Enric Badosa i Calvet, emparentat amb la seva mare, que era de la família Agustí Calvet. La seva mare es deia Rita, eh? Tots dos... bueno, no se sap ben bé com aquest noi va entrar en el món de la música, perquè no va aparèixer doncs, que tocava la música, i li quasi bé es pot dir que ho va aprendre ell solet. Vull dir que va ser un...
1: Autodidacte.
2: Exactament. Llavors, què va passar? Doncs que el van agafar com a oficial d'infanteria perquè s'anés a l'Àfrica Oriental a la guerra, i això, doncs, diguem, li va trencar tot el que era el món musical. Es va fer militar, acabada la milícia, llavors se'n va anar cap a Venezuela i en allà va començar a trobar, doncs, el tema de la música, va tornar a enganxar fins que va tornar a Sant Feliu de Guíxols el 1921, on llavors sí que ja va estudiar amb un professor de música i es va dedicar sobretot al piano, solfeig i al cant d'harmonia, aquella harmonia que sempre en parlem. Doncs això. Ha fet moltes coses, eh? No només ha fet sardanes, sinó que dintre la música ha estat amb orquestres i ha fet jazz i ha fet de tot. Però va fer aquesta sardana i aquesta sardana ha sigut la que li va donar, diguem, tot l'èxit.
1: Estava dins una sarsuela, no?, aquesta peça.
2: Exactament.
1: Molt bé. Doncs va, anirem fent camí, que amb un final de temporada, i penso que el mestre Joan Lázaro ha de sonar. I per tant, doncs, tenim aquesta peça que va fer tot fent camí, que és el que hem fet aquí, en aquesta casa, en 8 temporades, i no ens espedim, perquè és això, i hem dit que com que no n'hem parlat per no seguir, doncs haurem de seguir, i serà així de fàcil. I amb el Joan Lázaro anirem fent camí amb aquesta peça que ens va fer en el seu dia, i doncs que passi la copla, tot fent camí, som-hi.

0: Quina...
1: Fent camí, no has dit? Fent camí.
0: Fent camí.
1: D'en Joan Lázaro. Bé, què podem dir de Joan Lázaro, que és el nostre compositor... Que era, vaja, el nostre compositor més proper i més amable, quasi bé, no? Sí. Juntament amb el Sinfric i el Rovira. Bé, en Joan Lázaro va néixer a Manresa el 1944 i ens va deixar, malauradament, el 2024. Ja fa 2 anys, eh? Ell va començar com a compositor, no, va començar com a cap danser del grup de la colla Dintre el Bosc i ballava, doncs ballava amb colla, anava als concursos de per tot Catalunya. Ja mentrestant anava fent això, doncs va fer els estudis de piano i violí i va estar al Conservatori de Música de Manresa. I més tard doncs va ampliar els seus estudis amb una cosa molt important, que és l'harmonia. I amb el Josep Puig. I amb 15 anys va entrar a formar part de la colla dansaire, com dic, Flor de Maig, i més tard cap a la colla Dintre el Bosc, on va ser, doncs, va estar-hi 12 temporades. Però el 1983 va estrenar la primera seva sardana, que porta per nom Muixament. I a partir d'aquí, doncs, 4 sardanes per temporada. Ell sempre ens deia, vaja, que ell no era com el Gili Membrado, sinó que ell feia 4 sardanes a l'any, que ja en tenia prou. Ell es llevava al dematí, s'anava a caminar, i llavors arribava a casa i se sentava al piano i estava una hora o 2 hores amb el piano fent coses. I prou, ja en tenia prou. Els caps de setmana, evidentment, a ballar sardanes, que ens el trobàvem per tot arreu. Joan Lázaro ens va fer nosaltres una sardana que era el desè plec codinenc, i aquest any hi posarem una a la plec nostra, aquest 18 de juliol, posarem una sardana conjunta, que es diu Maragassa, a Canyarets, que és una sardana que va fer ell a dues cobles, per dues cobles. I ja que tindrem les dues cobles, la Juvenívola i la Sant Jordi, doncs els vam dir, va, posarem una sardana escrita a dues cobles, d'en Joan Lázaro.
0: Molt bé.
1: Us he dit que va fer 180, al final, de sardanes. Vull dir, 4 cada any, però va anar fent 180. Vull dir que déu-n'hi-do.
2: Molt bé.
0: Va anar passant. Doncs, va, tenim sintonia de sardana cantada. Doncs, endavant. I ve del Jordi, que ens explica.
2: Hola, bona nit. Mira, el 16 de juliol és la Verge del Carme, la festa dels mariners. Cada 16 de juliol els ports i les cales de la costa catalana es vesteixen de festa de celebrar la Mare de Déu del Carme, la patrona de mariners, pescadors i navegants. Aquesta festivitat, amb un fort arrelament a la cultura mediterrània, combina en la religiositat, tradició i identitat col·lectiva a la majoria de celebracions. La imatge de la Mare de Déu surt dels temples on és custodiada durant tot l'any pel navegar mar endins. Hi ha una balsem mariner que se'n diu la Rosa del Port. L'interpretarà algú de Veneres Ultramar, de la Núria Berengueres, d'aquí Sant Feliu de Codines. Per cert, que la Núria Berengueres, el grup Ultramar, els tindrem a la Festa Major el 18 de setembre, la cantada faran a Sant Feliu. Com bé vam explicar, el grup Ultramar fa molts anys, vull dir que s'ha creat fa molts anys i fa molt bé, o sigui que us convidem que el dia 18 hi aneu. Per tots vosaltres, la Rosa del Port és un balsem mariner.

0: Ja t'envio els petons de dos en dos.
1: Dos, sí. Per cert, m'he descuidat de dir a l'autor, música i la lletra del rei de les habaneres, José Luis Ortega Monasterio. Vull dir que aquest és... que la va fer, suposo, quan estava a Menorca, perquè aquest és molt maca.
0: És una habanera molt alegre, eh?
1: És un balset molt maco, la va fer, és molt maca. Quasi tots els grups el porten.
0: Ja. Yeah.
1: Passar que si la Núria li que no sentís, que ja l'he encarregat per a la festa major.
2: Ja la posi al repertori.
1: Que la posi al repertori, que si no, no la deixem tocar. Bé, què us sembla? Molt maco. L'altra peça no és cap habanera, sinó és un decreix, perduts a la immensa mar blava. Aquesta cançó era finlandesa, em sembla. Es va traduir. Però no, la música serà aquí, però està... A veure, és un homenatge a l'aeroport del Prat. Eh? Canta un cantautor, Pas de Cebre, no sé qui és.
2: Pas de Cebre?
1: Pas de Cebre. Bueno, ja és que no he trobat el cantautor que canta en guitarra, ell sol, però és... Està bé. Escolteu bé la lletra, perquè és molt divertida. Per tots vosaltres, decreix, perduts a la immensa mar blava. En versió, Pas de Cebre.

0: Bé,
1: doncs...
0: un decreix.
2: Hem de créixer.
3: Has dit que estava dedicada a l'aeroport?
0: Bueno.
3: Des ho he dit criticada a l'aeroport, no? Perquè bueno, el deixa guapo, eh?
0: Sí. El deixa maco, el decreix. De criticant a l'aeroport, sí, sí. Era... No el vaig trobar així perquè dic que aquest, això està... Està ben
3: buscat.
0: Ben buscat, no? Bé, vull dir, a veure, escoltant el text. El següent tema. Ja que estem a la ràdio, posarem una que diu gràcies per sa ràdio. En mallorquí. Per Tomeu Penya. Ja que estem a la ràdio, farem un homenatge a la ràdio. Tomeu Penya, Villafranca, de bon any, de l'illa de Mallorca. Va néixer el 22 de març de 1949. És cantautor mallorquí de música tradicional i country. Perquè ell fa country, també. Bueno, aquesta mica de parlàdio és mica country. Comença la seva carrera musical tocant en diversos grups de rock que s'havien creat arran del creixement turístic experimentat a Mallorca. Quan tenia 15 anys, va començar d'hora, més endavant s'anava de viatge a Europa amb la guitarra i així tocar diversos pubs, Alemanya, Dinamarca i Suècia. La seva distància de l'enyorança de la illa nadiua l'incitaren a compondre cançons. Quan tornà a Mallorca i els seus amics l'encoratjaven a seguir aquesta via. Va ser el mateix rector de Villafranca, que el rector el va empènyer, qui li va dirigir l'enregistrament del seu primer disc, Cant a la Vila. El desembre del 1982, Tomeu Penya, amb l'ajuda d'en Joan Bibiloni i el suport del finançament d'un grup d'amics, enregistrà un LP amb els seus darrers treballs, Càrrecs i Roses. Llavors va anar creixent una gran demanda per part del públic mallorquí. Per tots vosaltres, gràcies per sa ràdio.
4: Per sa llarga carretera a on sa nit

0: homenatge a la ràdio, eh? O sigui, no al cotxe, o sigui, no tot arreu, eh?
1: Gràcies per ser ràdio.
0: Gràcies per ser ràdio, eh?
2: Sí que és una miqueta country, eh?
0: És country. El grup de country els hi posem aquest, que ballarà més bé, és molt, molt, molt.
2: Sabeu que aquest senyor, un estiu, va fer el primer, com has dit tu molt bé, eh? El primer, el CD Carrits i Roses, que els seus coamics li van pagar,
0: sí.
2: I va aconseguir vendre 10.000 còpies només a la illa de Mallorca, estem parlant, eh?
0: Illa, 10.000 còpies?
2: 10.000 còpies. Oh. I va fer a l'estiu 50 recitals. A l'estiu. Jo crec que tot és un rècord espectacular, això, eh? Perquè la Salvatana, el mes d'agost, te'n pot fer 23, 24, 25. Ja són molts, eh? Perquè acaben rebentats. 50. Tu saps el que és, això?
0: Molt millor.
2: Un estiu.
0: Està fent una gira per Catalunya. Si mireu la web, està cantant per aquí. Jo vaig veure últimament a Palau de Plegamans. Anava amb una altra, també. A més, és molt còmic, explica coses, acudits, i s'ho va passar molt bé la gent.
2: I el mallorquí, vulguis o no?
0: Sí.
2: És un idioma que es fa estimar, no? És un idioma que t'entra bé. És,
0: sí, enganxa.
2: Hi ha idiomes que dius, no, però aquest, el mallorquí és un idioma que...
0: Jo penso que vas a Mallorca i un parell de mesos ja estàs parlant...
2: Això ja no ho sé, perquè...
0: Sí.
1: Acaba salat, no?
0: Acaba salat.
2: Però és maco d'escoltar el mallorquí.
0: El març o abril de 2012 va estar aquí, a Sant Feliu, al Centre Cívic. Va estar cantant, no me'n recordo, perquè no m'ho he apuntat aquí, però estem mirant el programa de cara del cartell, i sí, el 2012 va estar al Centre Cívic. Però és un home que jo sí, ara aquest estiu la gent de veig que està per aquí, anir a veure, perquè...
1: Seguiràs.
0: Perquè allà on va, a més, que diu, deu omplir, perquè el Teatre Palau, el Teatre La Vila, estava fins dalt. O si no agafo entrada, ja entro. I, sí, vaig agafar, el cotilló el vaig reservar, i, però vull dir, omple, perquè a més anava amb un altre, van fer un duo. I...
1: Té nom, molt
0: penya. Molt bé.
2: Sí, a més és molt agradable. Home.
0: Molt agradable. Molt.
1: Ens va, doncs, parlant de concerts i de que fa entrades, mirem l'agenda, a veure com es presenta el cap de setmana, que ja encarem Revetlles de Sant Joan, encara no, oi?
2: Encara no, però és que és igual. Ja. Si hi ha revetlles, com si no n'hi ha. És que

0: Sembla que no, no us ho cantaré pas, perquè és que...
1: Ja va fort,
0: va més que posem una sardana, més d'escolta.
1: Però, bueno...
0: Us diré, si voleu...
1: Fem sonar la trinca i en diem els més propers, va.
2: Arriba l'hora de ballar sardanes. Ja es posa la...
0: Bé, anem a veure on podem anar a ballar sardanes. Us diré, per exemple, que aquest dissabte a 11:45 a Sabadell tenim la Nova Vallès amb una ballada. Ah, important. Qui vulgui anar al Tibidabo, hi ha una ballada de sardanes amb la Copla Berga Jove. Us dic que la Som Sardana ha regalat 600 entrades. Vull dir que estarà a tope. Bé, bueno, regalat tampoc. Han pagat 3 euros per una fundació, no sé quina història. Però que els han regalat més de 600 o més de 600. Això sí, diuen que tota aquesta gent haurien de passar per la ballada abans d'anar-se'n a les atraccions. El problema és que d'aquestes 600 potser a la ballada n'hi van 100 només, perquè els altres ja estan tots. Però bé, que si algú hi vol anar-hi, 11:45 hi ha una ballada a dins el parc del Tibidabo.
1: Això és aquest dissabte?
0: Aquest dissabte, dia 20, sí, amb la Copla Berga Jove. Mata de Pere, també tenim la principal de Llobregat amb una treballada. A Plec, el 27è Plec de la Sardana, a Capdevànol, amb la Copla Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la principal d'Olot. I un altre Plec, a Sant Llorenç d'Hortons, la Flava de Farners i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Aquests tots són de plecs de tarda, eh? Comencen a les 5 i l'altre comença a les 6. A Cunit tenim la Contemporània, a Sant Andreu tenim la Marinada, a Sant Andreu de la Barca tenim la Juvenívola, a les Borges del Camp tenim la Reus Jove, a Santa Coloma de Farners tenim el Foment de Montgrí, a Calafell hi tenim la Catània, a Reus tenim la Ciutat de Terrassa, a Mataró és la Plec, 40è a Plec de Nit, Lluïsos Coble, la principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell, al Pati del Cafè Nou a partir de les 7 de la tarda. Ballada Sant Vicenç de Montal, la principal de Banyoles. Un concert dels Montgrins a Lloret de Mar, 100 anys de temporada sardanes d'estiu. A Roses, a les 10 del vespre, tenim els Rossinyolets. També a les 10 del vespre, a Begues, tenim la Contemporània. Fins aquí el dissabte. Comencem el diumenge, a Vilanova i la Geltrú, la Maricel, a Balaguer amb la Tàrrega. Al Prat de Llobregat tenim el 44è a Plec de la Sardana, amb la principal de Llobregat i la Ciutat de Cornellà, a les 11 del matí. Qui vagi a Andorra, als Caldes Organyà, perdoneu, ballada amb vents de Riella. Un altre plec, 63è Plec de la Sardana de Sabadell. Tres coples, Juvenil, Sabadell, Montgrins i Mediterrània. Comencen al dematí i a la tarda te'n tornem a partir de 4:45. Un altre plec, 72è Plec de la Sardana a Anglès, amb la principal jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. També comencen a les 11 del dematí i a 4:45 Sant Tornem-hi. A Barcelona, a Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, a 11:45, Santa Coloma de Gramenet, a 11:45, tenim la Ciutat de Terrassa. A l'Arbós hi tenim la Reus Jove. A Terrassa tenim també a 12:45 la Contemporània. A Camprodon tenim la Salvatana. Un altre plec, 80è Plec de la Sardana, a Taradell, amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Genisenca i els Lluïsos Coble. A Vilassar de Mar tenim la principal de Llobregat. A Barcelona Sants tenim la Nova Vallès, en Camp, Juvenívola de Gramunt. A Camprodon, la Salvatana. A Besalú, la principal de Cassà. A les Borges Blanques, Vents de Riella. A Montgat hi tenim la Vila d'Olesa. A Molins de Rei tenim la Marinada. A Tarragona hi tenim la Cossetània, Sant Cugat del Vallès, la Ciutat de Terrassa. Malgrat de Mar, la principal de Banyoles, la Seu d'Urgell i tenim la Bellpuig Copla. A Cervera tenim la Copla Tàrrega. A Blanes, la Baix Empordà. A Llinars del Vallès tenim la principal de Llobregat. A Montblanc tenim la Maricel. A Camprodon tenim la Salvatana, que hi deu estar tot el dia, pel que estic veient en concert. I Olesa de Montserrat tenim a les 10 del vespre amb la Copla Contemporània. I això és tot. 36 ballades, he comptat, 8 aplecs i 3 o 4 concerts. Què voleu que us digui? Què voleu que us digui? Qui no vol anar a escoltar sardanes perquè no vol. Per tant, entreu a el que diem sempre, entreu a Som Sardana, mireu l'agenda, i ara que no hi serem, però podeu fer-ho igual cada cap de setmana entreu a Som Sardana i mireu l'agenda perquè hi ha per buscar, remenar, i segur que trobareu el que busqueu.
1: Molt bé.
0: I recordeu que el 18 de juliol de la mes que ve doncs tenim la placa Sant Feliu.
1: Cap a la plaça. No,
0: a la plaça no podem anar-hi i ens anem al pati de l'escola FEDAC.
1: Ah, molt bé.
0: Que diuen que és més cèntric i és més planer. I primer havíem mirat a Can Xafreda, però ens sembla que ens anirà més bé al pati.
3: Sí, és gran i
0: és
3: està molt, bé.
0: És gran
3: està
0: i, bé, està bé, i ja. Està més bé. Més cèntric, no, la gent més per aparcar també. I, bé, al final bueno, hem arribat a un acord, no ha costat gaire, l'escola FEDAC no ha costat gaire, ha sigut molt fàcil, i ens anirem cap allà.
3: Molt bé.
1: Fantàstic, doncs ja tenim primícia. Tenim alguna agenda pel cap de setmana local, també?
3: També.
1: Oi?
3: I tant, aquest...
1: Què toca?
3: El 20 i 21 tenim el Teatre Jove Amateur de Codines Escena.
1: Aquesta també és 81, bona.
3: O sigui que tenim feina tot el dia perquè el programa està tan apartat que haurà de dinar al teatre.
0: Ens podrem moure de la cadira.
3: No podem moure de la cadira perquè n'hi ha un, el primer programa el dissabte acaba un i a dos quarts de quatre comença l'altre, vull dir, no sé...
1: Sí, sí, és un continu.
3: És un continu, vull dir que...
1: També bona feina.
3: Podem posar les piles tots i cap allà. Jo penso que està molt bé, cada any ho fan i som un teatre amateur i venen joves i s'ho passa molt bé, està molt bé. Llavors tenim el dia 20, al vespre, els 20 anys de Col·lectiu.
1: El Col·lectiu també celebra.
0: Ah, celebra els 20 anys.
3: Celebra. Bueno, i el 23 de juny, la rebuda de Flama del Canigó a les 13 hores a la plaça Lluís Companys. O sigui, allà baix. Llavors,
0: nosaltres hi ballarem dues o tres sardanes.
3: Sí?
0: Eh?
3: Sí.
1: A la tarda, no entenc?
0: A partir de la tarda, sí.
1: Quan es facin els actes d'encesa.
0: Que se fa l'encesa del foc i el sopar i tot això. Ballarem tres sardanes de quatre tirades, però que en diem sardanes elèctriques, vol dir que intentarem veure què passa.
1: Molt bé.
0: I amb la gent que, com respon.
3: Posarem la papilla de saldrà.
0: No, sardanes elèctriques, eh? No seran amb ritme.
3: Per això dic elèctrica. No, elèctrics, què vols dir?
0: Elèctrica vol dir sardana que porta percussió, que porta bateria, eh?
3: Ah, vale, això... Ja,
0: que no vindràs tu a tocar la bateria,
3: jo,
0: eh?
3: Jo no. D'acord. Bueno, a les 8, la Flama del Canigó, i el que ha dit, hi ha les sardanes, i a les 8 del vespre, llavors hi ha un sopar popular a la plaça d'Octubre, porta el teu sopar, hi haurà taules i cadires. I llavors la revetlla de Sant Joan, que en xifra de partit de la revetlla que la faran a partir dels quarts d'una de la nit. Organitza el Macalú.
0: Macalú.
3: Està molt bé, tenim un bon programa cap de setmana,
1: sí, sí.
3: Activat.
1: Complert.
3: Tenim feinada de sobres aquí. Eh?
0: No dormirem en tot el cap de setmana.
3: No, aquí s'ha d'actiu.
1: Molt bé. Has començat dient l'agenda que es feia la ballada aquesta, el Natividad, pel dia universal de la sardana.
0: Sí.
1: I hi ha un manifest que, si de cas, el llegirem també. Que
0: com vulguis.
1: Ho solem fer cada any, això.
0: Com vulguis.
1: Aquest any l'ha escrit el Tomàs Molina i diu així. Avui celebrem el Dia Universal de la Sardana, una dansa que és alhora música, moviment i comunitat. Una dansa que neix del gest senzill d'agafar-nos les mans i que amb un gest construeix un cercle obert on tothom hi té lloc. Potser per això la sardana no és només una dansa, sinó també una manera d'entendre com un poble es mou junt. És una forma d'equilibri, un coneixement compartit que funciona sense necessitat d'haver-lo teoritzat. Potser és l'única dansa on la música, la matemàtica i la convivència es troben en un mateix cercle. Quan una rotllana es forma en una plaça, passa una cosa extraordinària. Persones diferents, amb històries diverses, s'agafen de les mans i creen una estructura que només funciona si tots els moviments es coordinen. Cada pas és individual, però el moviment és col·lectiu. Cada dansaire compta, però la rotllana es mou com un sol cos. La sardana és, en certa manera, una petita llei de la física aplicada a la convivència, una ona de moviment que recorre el cercle, un equilibri constant entre força i harmonia, entre llibertat i convivència. Quan la cobla toca i la rotllana gira, el cercle respira. En aquest moviment, aparentment senzill, hi ha una saviesa acumulada de generacions que han après, sense manuals ni fórmules, com fer que una comunitat es mogui junta. Celebrem també aquesta intel·ligència social que la sardana representa. Aquest any ho fem recordant Francesc Mas Ros, en el 125è aniversari del seu naixement, un compositor que va saber entendre profundament l'esperit de la sardana, una música feta per escoltar, però sobretot per ballar. La sardana unitària d'enguany, Petita Ofrena, és precisament això, una ofrena senzilla i alhora profunda, un record que, quan les mans uneixen i els passos es compten, la música es transforma en equilibri compartit. Les seves sardanes, clares i elegants, pensades per la Rotllana, ens recorden que tot és un diàleg entre la música i el moviment del poble. La sardana és cultura viva, ha travessat generacions, places i paisatges, i continua sent un espai de trobada on la bellesa, la convivència, la tradició i la creativitat es donen la mà. Cada dansaire, cada coble, cada plaça ofereix avui la seva petita ofrena a aquesta dansa que ens identifica i ens uneix. Ballant-la avui, recordem el llegat de Francesc Mas Ros i reafirmem que la sardana continua viva perquè continua sent compartida. Que les places s'omplin de rotllanes, que la música de la cobla continuï ressonant i que, agafats de les mans, fem girar la sardana a Catalunya i arreu del món. Catalanes i catalans, visca la sardana, visca Catalunya. Tomàs Molina, juny 2026.
0: Molt bé, Tomàs.
1: Es nota que és un físic, que ha escrit això? Sí.
4: També, sí. Però m'ha agradat això de la intel·ligència social que ha dit, eh?
1: Sí. Sí, sí, està molt ben trobat.
3: Sí, que no es porta gaire el tio.
0: Ha dit veritats com temples, eh? Vol dir que està claríssim.
4: Sí.
0: L'última ballada que vam fer a Sant Feliu va venir a veure un senyor i em diu no entenc això de la sardana. I dic, què és el que no entenc? Diu, ara tu pots... Estàvem ballant a l'anella, eh? Ara tu pots entrar aquí dintre a ballar. Dic, sí. Dic, jo no, jo i tu i qualsevol. I em va dir, no pot ser, no ho entenc. En castellà m'ho deia, en castellà. Dic, doncs, si vols, entrem tu i jo ara mateix. I em va dir, no, perquè jo no en sé, no sé què. I al final li dic, però vostè d'on és? Dic, jo sóc del País Basc, em va dir. Sóc del País Basc. Dic, bueno...
1: I estava aquí, per aquí de passa volant?
0: No, es diu que ha vingut a viure aquí uns mesos i que vol... que, clar, es va trobar la sardana i diu que com funciona això, perquè veu que la gent entra, surten i foten el que volen. Diu, em deia, diu, clar, nosaltres estem acostumats que ens foten la sabata aquí a dalt dels ulls i això només ho poden fer aquell, no ho pot fer ningú més. Diu, en canvi, aquí entra tothom, nens, petits, dones, homes. Diu, sí, aquí és tot, és obert. Diu, però puc entrar ara? Diu, podries entrar? Diu, no vull entrar perquè no en sé, però si no, diu, clar que podries entrar. No, se'n feia creus.
3: Clar.
1: Bé.
3: Lloc del món que es pot entrar a ballar.
0: Però és que això passa a molts pocs llocs.
3: Sí. Bueno,
1: és el que té...
0: És el que té la sardana. Té això.
1: Molt bé, doncs va, passem una més, que tenim a punt també, que ja ens queden 10 minutets i aquesta sí que acabarà. Una que també és mítica, amb la principal de la Bisbal, que porta per títol El Sereno. Cobla, estem a punt, doncs, a bufar. Som-hi.

0: El Sereno.
1: El Sereno.
0: Una sardana que s'aballa bastant, eh? I a la gent els hi agrada.
1: I sobretot a terres de l'Empordà, no?
0: I sobretot cap allà dalt. Bueno, és que aviam, el Jordi Coll és del Baix Empordà, és de Foixà. Per tant, a mi aquest xicot m'agrada moltíssim, sempre ho he dit, i pràcticament en els aplecs no li falta mai una sardana de les seves. Té un repertori, i a més són molt balladores, molt alegres, té un repertori espectacular a nivell de sardanes, i bueno, ha arribat al final de la sardana doncs, un 4 o 5 vegades. Realment, jo m'ho he pogut escoltar aquesta, que es marca molt bé el tema del Sereno, el Sereno, amb les tenores a baix de tot, i els tibles que van per sobre, que normalment sempre és al revés, i molt bé, una gran sardana.
1: Bé, doncs, escolta'm que si hem llegit el manifest del Dia Mundial de la Sardana, doncs, i el Tomàs Molina ens ha fet aquesta petita ofrena, que més que fer sonar aquesta peça del mestre Mas i Ros de Petita Ofrena, per anar tancant el programa, també.
0: Doncs, la podrem ballar a la plec, si voleu.
1: I a la plec també sonarà.
0: Sí, sí, i tant.
1: Doncs va, la Petita Ofrena, a veure com sona.

0: Doncs...
1: Petita ofrena.
0: Una petita ofrena, però és molt gran.
1: Ui, tant, que és gran, grandiosa.
0: Com a sardana.
1: És molt grandissa. Què fem, Ramon?
0: Fem goig.
1: Fem goig? Ens quedem una hora més o què fem?
0: Bueno, no sonarem, perquè la programació no està feta.
1: Vaja, home, no ens deixaran.
0: El Jordi ens deia que necessitava el micro...
2: No,
0: Un moment.
2: Gràcies per ser ràdio, però una codinenca. Tots els que van possible, el voluntariat, homes i dones, que aquesta emissora funcioni, que hi hagi una... certa fa molts anys que funciona i és tot gràcies al voluntariat. Així com totes les entitats del poble que fan possible que el poble sigui dinàmic i que el tema col·lectivitat, que últimament espera bastant, que funciona i que, vaja, que és una alegria tenir una emissora d'aquestes característiques i que fa tants anys que va endavant. Gràcies per ser ràdio.
0: Gràcies per ser ràdio, molt bé. Doncs sí, senyors, i gràcies a l'equip que estem aquí, perquè 8 temporades, el Toni, el penso que el dia que el vaig trucar per presentar-me, que no sabia qui era, que pensava que avui arribaríem aquí a 8 temporades, penso que no t'ho haguessis cregut.
1: És que jo no em crec res. Jo, si el dia que vam començar l'agrupació hauria dit que arribaríem a 25 anys, diria, sí, home. Doncs ara ja portem 8 de la ràdio, dius.
0: 8 temporades.
1: Imagina't.
0: Bé, l'època Covid, diguem, no la contem, eh? Va ser allò un impàs que vam estar...

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música, vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí al dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa en el que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel.
1: Hola, bon diumenge i bona hora.
0: I el que posa ell, el d'allò de la música, no?
1: Sí, bueno,
0: que fa,
1: avui,
0: sí,
1: avui he quedat dels organitzadors tècnics, he quedat sol, que sol. Tinc el Joan era...
0: Sí, amb alguna rotonda que va girant, no?
1: Sí.
0: La Maria Torrents, hola, bon diumenge, Maria.
2: Moltes gràcies, ja tornem a ser aquí i avui farem la despedida, també.
0: El Pau Ibars, hola, Pau.
3: Bon dia.
0: Aprofitem també per, des d'aquest programa, felicitar el Jordi Massaguer, que avui és el seu cumpleany.
1: El divendres va ser.
0: El divendres va ser?
1: Sí.
0: Així ja he fet tard.
3: Divendres.
0: Sí. Ja he fet tard, ja no em donarà carmelos.
1: Però bueno, bon sant, bona...
0: Sí.
1: Cap, com se digui.
3: Capbuitada. Sí.
1: Capbuitada.
3: Capbuitada,
0: sí. Veus? Una que va despistada sempre, que no sap mai el dia que viu. La que us parla, Rosita Figueres, no sé si ho he dit.
2: No.
0: Però em sembla que ja em coneixen. Bé, programa de música. Començo. Àngel, bé, que ens has posat avui.
1: Sí, ja que no hi ha el Joaneda, comença tu mateixa.
0: Val. Benvinguts a aquest viatge musical únic i dedicat a una de les bandes més influents de la història, els Beatles. Avui recorrerem la seva trajectòria a través de cançons que van marcar època i van revolucionar la música moderna.
2: Des dels inicis a Liverpool fins a la seva etapa més experimental, descobrirem no només les melodies que tots coneixem, sinó també les històries, anècdotes i curiositats que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Acompanyeu-nos en aquest recorregut cronològic per la seva evolució artística. Tres veus, 13 cançons i un sol objectiu, reviure la màgia dels Beatles i entendre per què encara avui continuen captivant generacions arreu del món.
2: Comencem aquest viatge al 1962 amb la música de Love Me Do, el primer senzill oficial dels Beatles. Una canció senzilla, amb harmònica, molt present, que ja mostrava l'essència del grup i la veu compartida de Lennon i de McCartney.
1: La gravació no va ser fàcil. Hi va haver canvis de bateria fins a trobar la versió definitiva. Tot i això, la cançó va entrar a les llistes britàniques i va ser el primer pas cap a un fenomen mundial imparable.
0: Aquesta peça, que podríem traduir com Estima'm, parla d'amor directe i sense complicacions. És una cançó fresca, propera, que connecta amb la joventut del moment i que ja deixava entreveure el talent del grup.

0: Seguim el 1963 amb Please, Please Me, una cançó que va suposar el primer gran èxit de els Beatles. Inicialment era més lenta, però el productor George Martin va suggerir accelerar-ne el ritme. I va resultar, va ser espectacular.
1: El títol es podria traduir com Si us plau, complau-me, i la lletra juga amb un doble sentit molt sutil. És una peça plena d'energia, amb una melodia enganxosa que va captivar ràpidament el poble jove d'aquell moment.
2: Amb aquesta cançó, el grup va arribar al número 1 a les llistes britàniques i va començar el fenomen conegut com Beatlemania. A més, dona nom al seu primer àlbum, enregistrat en només un dia intens d'estudi.

0: Aquesta tercera cançó es podria traduir com «Ella t'estima» i ens presenta una història explicada des de fora, gairebé com un consell entre amics. És alegre, directa i amb un missatge molt positiu que va connectar amb molta gent.
1: «She Love You» va ser un dels grans èxits del 1963, els Beatles, amb un famós «Yeah, yeah», que es va convertir en tot un símbol. Era la música «Yeah, yeah». Va ser la cançó més venuda de l'any al Regne Unit.
2: Curiosament, no se'n conserva la gravació original en màster, però el seu impacte és indiscutible. Aquesta peça va consolidar definitivament la Beatlemania i va demostrar la capacitat del grup per crear himnes irresistibles.

0: Amb el I Want to Hold Your Hand, els Beatles fan el salt definitiu cap als Estats Units. Aquesta cançó va ser clau per obrir les portes del mercat americà i convertir-los en un fenomen mundial.
1: La van escriure junts John Lennon i Paul McCartney, en una casa familiar, buscant deliberadament un èxit internacional. I ho van aconseguir. Van arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units.
2: El títol es podria traduir com «Vull agafar-te la mà» i transmet aquella emoció innocent dels primers amors. És una cançó plena d'energia i d'il·lusió que encara avui fa somriure i convida a cantar-la.

0: Entrem al 1964 amb A Hard Day's Night, una cançó que dona títol a la primera pel·lícula dels Beatles. Jo me'n recordo quan la van passar al Coliseu. Te'n recordes, Rosita?
1: Sí.
0: La vaig veure totes les vegades que la
1: totes van passar. Totes les vegades que la van passar, oi?
0: Des del primer acord de la guitarra esdevé inconfusible i marca un pas endavant en el seu so.
1: El títol es podria traduir com Una nit després d'un dia feixuc. Parla del cansament de la feina i del consol a tornar a casa amb la persona estimada. És una lletra senzilla, però molt efectiva i propera.
0: En castellà la van traduir Que noche la de aquel día. Ah, era el nom de la pel·lícula, perquè abans tot era en castellà, esclar. Sí.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon, amb aportacions de Paul McCartney. A més, va ser un gran èxit internacional i consolidava el grup també en el món del cinema.

0: Yesterday ens parla de la nostàlgia i de la pèrdua amb una sensibilitat molt especial. És una peça íntima, suau, que connecta directament amb les emocions més profundes de qui l'escolta.
1: És una de les composicions més conegudes dels Beatles, escrita principalment pel Paul McCartney. Curiosament, la melodia li va venir en un somni i durant un temps la va anomenar Scrambled Eggs, ous barrejats, alguna cosa així, mentre buscava la lletra definitiva.
2: El més sorprenent és que només hi participa McCartney, acompanyat per un quartet de corda, cosa poc habitual en el grup fins a aquell moment. Amb aquesta cançó, els Beatles demostraven que podien anar més enllà del pop energètic i explorar nous camins musicals més introspectius i sofisticats.

0: seguim amb Help, una altra peça clau del 1965 dels Beatles. Tot i el seu ritme viu i enganxós, la cançó amaga un missatge molt més profund del que sembla a primera escolta.
1: La va escriure principalment John Lennon en un moment personal complicat. Ell mateix va reconèixer anys després que era un crit d'auxili real, reflectint la pressió de la fama i el vertigen del seu èxit.
2: El títol es podria traduir com Ajuda. Tot i la seva aparença alegre, ens parla de la necessitat de suport i comprensió. És una cançó que combina energia i sinceritat i que ens mostra una cara més humana del grup.

0: Amb Norwegian Wood, els Beatles fan un pas més cap a la innovació inclosa a l'àlbum Rubber Soul. Introdueix el sitar, un instrument indi que porta un so totalment nou prop de l'època.
1: El títol es podria traduir com Fusta Noruega i explica una història enigmàtica sobre una trobada amorosa una mica estranya. Té un to irònic i subtil que convida a escoltar-la amb atenció per captar-ne tots els matisos.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon, amb la col·laboració de Paul McCartney, i el sitar el toca George Harrison. Aquest detall va marcar l'inici de l'interès del grup per la música i la cultura índia.

0: Eleonor és una dona solitària, gairebé invisible per a tothom. Recull arròs després dels casaments i somiant una vida que no és la seva. Podríem dir que representa tantes persones que viuen en silenci, sense que ningú se n'adoni.
1: Amb Eleanor Rigby, els Beatles ens expliquen una història colpidora. També hi apareix el pare Mackenzie, un capellà solitari que escriu sermons que ningú escolta. Dues vides que mai acaben de connectar.
2: La cançó, escrita principalment per Paul McCartney, és gairebé com un petit relat, sense guitarres ni bateria, només amb cordes. Es dibuixa un món trist i realista que marca un abans i un després en la seva manera de compondre. El productor George Martin va crear un arranjament de corda inspirat en la música clàssica que fa la feina, que fa única.

0: Amb Strawberry Fields Forever, els Beatles entren de ple en una etapa més psicodèlica i introspectiva. La cançó ens transporta a un lloc gairebé de somni, ple de records i sensacions.
1: Camps de maduixes per sempre. Podria ser la traducció del títol. Fa referència a un lloc de la infantesa, un espai per jugar i imaginar. És un refugi, un món interior, on tot sembla més tranquil i segur.
2: La peça està inspirada en records de John Lennon a Liverpool, prop d'un orfenat anomenat Strawberry Field. La gravació va ser molt innovadora, combinant diferents preses i efectes, i mostra l'evolució artística del grup cap a terrenys més experimentals.

0: L'any 1967, en ple moviment hippie, els dels Beatles llancen All You Need Is Love, una cançó amb un missatge universal i directe que es va convertir en tot un himne d'una generació.
1: El títol es pot traduir com Tot el que necessites és amor. És una idea senzilla, però molt poderosa. L'amor com a motor del món. La cançó transmet optimisme i un esperit de fraternitat entre les persones.
2: Es va interpretar per primera vegada en directe en un programa de televisió via satèl·lit, vist arreu del món. Amb aquesta peça, escrita principalment per John Lennon, el grup reforçava el seu paper com a una veu d'una època.

0: Afegim ara una parada molt especial amb Penny Lane, una cançó que ens transporta directament a Liverpool, als carrers i records quotidians dels Beatles.
1: La peça, escrita principalment pel Paul McCartney, descriu personatges i escenes reals. El barber, el banquer, els autobusos, tot amb un aire gairebé cinematogràfic i molt detallista.
2: El nom és el d'un carrer, però aquí esdevé un símbol dels records d'infantesa. És una cançó alegre i plena de vida, que ens fa passejar per un lloc concret, però alhora molt universal. Penny.

0: Arribem gairebé al final del viatge amb Let It Be, una de les cançons més emblemàtiques dels Beatles, publicada poc abans de la separació del grup, té un to serè i gairebé espiritual.
1: El títol es pot traduir com "Deixa-ho estar" o "Que sigui el que hagi de ser". Ens parla d'acceptar les dificultats amb calma, confiant que les coses es posaran en lloc amb el temps.
2: La va escriure en Paul McCartney, inspirant-se en un somni amb la seva mare. Amb el seu piano i un cor final, la cançó esdevé una mena de comiat emotiu d'una etapa irrepetible de la música.

0: Come Together en l'àlbum Abbey Road dels Beatles i mostra un so més madur i sofisticat. El seu ritme pausat i la línia de baix la fan immediatament reconeixible.
1: El títol es podria traduir com Veniu junts o Ajunteu-vos. És una invitació a unir-se, però amb una lletra plena d'imatges curioses i una mica misterioses que fan pensar i imaginar.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon amb aportacions de Paul McCartney. Tot i la seva aparença enigmàtica, s'ha interpretat com un missatge d'unitat en un moment de canvis.

0: Tanquem aquest viatge amb The Long and Winding Road, un dels darrers cançons publicades dels Beatles. És una peça melancòlica que reflecteix perfectament el final d'una etapa.
1: El títol es pot traduir com El llarg i sinuós camí. Parla d'un recorregut ple de voltes, de dificultats, però també d'esperança per arribar, finalment, a un lloc desitjat.
2: La va escriure Paul McCartney i, tot i la seva bellesa, va generar certa polèmica pels arranjaments orquestals afegits pel productor Phil Spector. Amb tot, és un final emotiu per a una trajectòria repetible.

0: Amb Hey Jude, els de Beatles signen una de les seves cançons més llargues i emocionants. Comença de manera íntima i acaba convertint-se en un gran cant col·lectiu impossible d'oblidar.
1: El nom Jude fa referència a un nen que passa un moment difícil. La cançó es podria entendre com un missatge d'ànim. No et rendeixis. Tot pot millorar si mantens l'esperança i la confiança.
2: La va escriure Paul McCartney pensant en el fill de John Lennon durant la separació dels seus pares. El famós final amb el na... com feia? Na... Ju, na... na... na... na... na... na... na... Ah, aquest sí que l'he trobat. Na... na... na... na... na... na... Es va convertir en un dels moments més icònics de la història de la música. Penso que surt 15 vegades aquest na... na... na...

0: Bueno, fins aquí el programa d'avui. I he disfrutat, però molt, eh?
1: Oi que sí?
0: Els Beatles eren els meus.
1: Doncs no ho pensava, eh? Pensava que només m'agradaven a mi, però veig
0: doncs mira,
1: que
0: hi ha més gent. Que...
2: És tota una generació.
1: No, ja he vist que us movíeu aquí, el ritme
0: que tocava. Ai, que ballàvem i tot.
1: Sí.
0: Bueno, va, un bon diumenge i un bon estiu.
1: Sí.
0: Ens tornem a retrobar pel setembre.
1: Passada la Festa Major.
0: Sí, vindrem carregats de música, si pot ser encara més bona.
1: El Pau ho ha fet molt bé, però esperem que ja hi hagi el Jordi.
0: No, gràcies, Pau.
3: Vinga, bon estiu a tothom.
0: Vale, bon estiu.
2: Bon estiu, adéu. Bon estiu. Adéu.

0: Bona tarda, són les 9 i 5 minuts d'aquest dilluns 15 de juny del 2026. Inaugurem la segona quinzena d'aquest mes des d'aquí, des de l'estudi d'Ona Cuinenca. Inaugurem també el penúltim programa d'aquesta temporada, temporada 2025-2026, i finalitzem la primavera. Avui és l'últim programa d'aquesta primavera, i és que la setmana vinent, que serà l'últim programa, ja serem de ple a l'estiu. Ja haurà començat aquest estiu 2026. Ja estem tots els membres del programa aquí davant de l'estudi dels micros d'Ona Cuinenca, com deia abans, a l'estudi 1. Tot a punt per començar l'estiu. Esteu ja... Bueno, ja fa un temps estiu, eh? Ja fa...
1: Sí.
0: Per tot arreu es nota, eh?
1: Ja fa dies que
0: es nota aquest ambient. Fa dies que volten mosquits. Sí. Jo aquests últims dies he dormit molt bé, però la setmana passada vaig estar dos o tres dies que... Que em vaig despertar no sé quantes vegades perquè m'anaven bolellant a prop.
2: L'avió anava voltant, no?
0: Sí, és terrible, eh? I a més, quan obres el llum i no els veus, i...
1: És que no pots dormir.
0: No, és que...
1: Vas sentint.
3: Sí.
1: I no pots dormir.
0: Sí, em vaig llevar quatre o cinc vegades, eh?
1: Silenci, piqueu-me, però no us vull sentir.
0: Sí.
3: Aquest any a casa hi ha orenetes...
4: I he notat amb això, no ha entrat...
0: Ah, només mosquits.
4: No entra cap, no, en sèrio.
2: Però no sé buscar volten, una oreneta.
0: Oranetes, bueno, té un pilot de nius allà.
4: És com, són cases allà, tu.
1: A mi van acabar de picar una aquí, a la ràdio.
4: 12, i escolta, tu. No em volta cap, tu, per allà.
0: Però no tenies oranetes abans, no en tenies?
4: No en tenia.
0: Aquest any hem vingut.
4: Sí, han fet els nius allà, escolta, collons.
5: Es protegeixen dels mosquits.
0: Sí. Jo, al veí, o sigui, just davant tenim moltes oranetes, però encara es colen, eh?
4: Encara es colen.
0: La setmana passada em va costar, perquè em vaig despertar no sé quantes vegades del... Era el que diu el Pep Sants, del... El soroll, que piquin el peu, no sé, però... No sé, els agrada voltar per...
1: Tu t'han dit a l'orella, eh? Dius, que n'hi ha de pell.
0: Sembla que sàpiguen on escoltes i es fotin allà a tocar el que no sona.
1: I després obres el llum? No hi sona, eh?
0: No hi sona.
1: Com si s'amaguessin.
0: Sí. No. Vaig llegir que seria un any de mosquits, eh? Vaig dir que seria un any de forces mosquits.
1: I serà el pitjor any, el pitjor estiu amb incendis forestals, perquè, clar, un any més, doncs serà un any pitjor.
0: Hi ha molt sotabosc, hi ha molt d'allò, però bueno.
1: Però està bastant bé, eh? Els boscos estan bastant humits encara. Hi ha hagut anys que aquestes alçades ja estava tot... palla, vaja.
0: Jo me'n recordo això que fa memòria al Facebook, que fa memòria a Instagram, que fa memòria als anys passats. El 2022, me'n recordo que aquestes dates, ara, hi havia una onada de calor increïble, i a més el 22 veníem de mesos que no va ploure gens. O sigui que estàvem en una situació molt, molt delicada. Almenys ara... Clar, si fas foc pot cremar, però una mica per contenir. No cremaria tan de pressa, jo crec, que com si fos una època de sequera. Bueno, tampoc hi entenc gaire, però crec.
5: Jo estic preocupat perquè, concretament a Gallifa, com a tots els pobles, s'ha d'establir una zona de seguretat, una banda de seguretat de 50 metres.
0: Jo dic que això és per llei, em sembla, no?
5: I a més a més, a Gallifa ens cobren, els veïns, ens cobren per la neteja aquesta. I fa dos anys que no veig que facin res. O sigui que no se'n desfoten els calés. I estic preocupat per això, perquè hi ha llocs que estan molt bruts i és una selva. I si ve un incendi, ja cal que ens calcem. Però bueno, a veure si es decideixen a fer alguna cosa. Ja a aquestes alçades ho dubto, perquè quan ho havien d'haver fet era l'hivern i no ara.
0: Sí, clar. Sí. Ara no... Molt bé, estem a punt de començar l'estiu. però encara queda avui 50 minuts de programa i també la setmana vinent. Pep, digue'm.
1: No, jo anava a comentar que no vaig dir res el dilluns passat, però aquest cap de setmana passat va ser la festa de la muntanya a Collbató i jo vaig presentar l'audiovisual que vaig presentar al centre excursionista.
0: Molt bé, molt bé.
1: De Sant Feliu i vam fer cinema a la fresca i em van convidar com perquè posés.
2: Molt bé.
0: Carai, molt bé. Com va anar, com va anar?
1: Molt bé, la veritat.
0: Sí?
1: Sí.
0: Molt ambientillo.
1: Molt ambient, bueno, que diràs així com a cinema a la fresca, diguéssim, i hi havia dos projeccions, una era la meva i la següent, que era la grossa, que era el documental de la primera ascensió, o el primer ascens amb èxit a l'Everest per catalans, diguéssim, l'any 86, que feia 40 anys. I van venir tres dels que havien pujat, tres convidats.
0: Carai.
2: Devia ser el Jordi Pons, un.
1: El Jordi Pons no hi era.
2: No hi era?
1: No, van venir
2: al Vallès.
1: Al Vallès.
2: I llavors també hi havia un que es deia algo de Civis, o...
4: Civis.
1: Sí, ara no me'n recordo com es deien els que van venir. Però va estar molt bé. I aprofito per dir, perquè el 17 de juliol van dir al Centre Excursionista de Caldes de Montbui que també anés a passar-lo.
4: Carai.
1: Al final hauré de cobrar al final.
4: A mi, jo una vegada vaig passar no ara me'n recordo quin viatge va ser a Caldes, que m'ho van demanar, i no sé si era el centre excursionista, i em van pagar uns calés, no me'n recordo ara quan van pagar, però sí.
1: Jo quan em van obrir per preguntar i tot allò, jo li vaig dir, en principi no sé si em va preguntar per si cobrava o no cobrava, i vaig dir no cobro pas jo.
4: Jo no ho vaig demanar, però...
1: Si vols convidar-me a la botifarra, saps? El sopar, però no...
2: Bueno, si hi ha les dues coses.
1: Sí. I ja està. Bueno, només volia dir això. I
0: que
1: ha tingut èxit això de la transpiració.
4: Sí, molt bé, tu.
0: Molt bé, perfecte. Pep, molt contents. I el dia 17, l'audiovisual, a Caldes de Montbui.
1: 17 de juliol, sí.
0: Perfecte. Saludem el Pau Ibarra, des de dintre la Peixera. Pau, què tal?
6: Bona nit, molt bé.
0: Punt ja per encarar aquest final de temporada amb Cuinenca?
6: Sí, últimes setmanetes ja. Ganes d'acabar vacances. I el Tu Jugues ja hem acabat.
0: Sí? Ja hem acabat, Tu Jugues?
6: 10 minuts hem acabat la temporada.
0: La setmana vinent farem la prèvia a Sant Joan, Joan?
4: Això.
6: Molt bé.
0: Farem la prèvia, sí, perquè sí. Serà prèvia, sí, perquè l'endemà és la verbena.
4: Sí, sí.
0: La setmana vinent ja portarem quatre coses, no, jefa?
2: Després en parlem. Ara anem per feina.
0: Vale. Anem per feina, que sí, és molt tard. I doncs a punt, Pau, per l'estiu?
6: Sí, sí.
0: Tot a punt?
6: Tot a punt.
0: Molt bé, perfecte. Posem avui de què ens parles, Joan?
4: Avui acabaré l'article aquest que llegia sobre el camí ral de Viladrau a Rússia.
0: Sí, sí. Molt bé.
4: Acabaré l'última part i així ja el deixarem llest.
0: Perfecte, anem d'Arbúcies fins a Viladrau amb l'editorial de Joan Font.
4: Doncs sí, es tracta del relat que ha fet l'Òscar Ferrarons en la revista Vèrtex del camí ral de Viladrau a Arbúcies. Si avui llegiré l'última part, a veure si vaig més o menys ràpid a llegir-ho. Diu el veïnat de Liors. Històricament, Liors havia estat un veïnat rural d'Arbúcies, força poblat, però actualment quasi totes les masoveries entre el Puig Cervós i el Turó de Quintanic estan deshabitades. Cap a llevant passem pel gran mas de Regàs, amb el molí i la bassa. El nom d'aquesta masia apareix escrit ja en documents del 1286. El regadiu és el que va donar nom al mas i també el seu poder en època medieval. A més, disposa de l'històrica font de Regàs. El 1890 s'hi van inaugurar les primeres instal·lacions embotelladores i comercialitzar l'aigua amb el nom de Manantial Reina Regente, en honor a la reina Maria Cristina d'Àustria. Les ruïnes actuals són de les darreres dels darrers processos d'embotelladors artesanals. Abans que s'hi construís l'actual planta d'industrial propietat de Vichy Catalan.
5: Continuant vers les Búcies, a peu de pista, trobem la font dels Peixos, que no sempre raja. També rebia el nom de la font de la Bassa del Cànem i té davant el petit bassal. Passem a les antigues escoles de Liors amb una font avui seca i abandonada. L'equipament es va inaugurar el 1959, però als anys 80 ja es va abandonar en concentrar-se tota la població a Arbúcies. Continuem per la pista, trobem el PR al Mas Oller i creuem la riera d'Arbúcies per un pont. A partir d'ara anirem sempre pel marge esquerre de la riera. Un corriol, tot cobert de verb, passa pel Mas de Vinyets i a l'altura de Pradell. El nostre recorregut torna a creuar la riera d'Arbúcies per un pont. Passem per davant del casal de la Pau i proseguim per un viaró frescal pel marge dret de la riera. Pel corriol trobem moltes plantes de les pessetes, també anomenades flors de la plata, medallons o plantes dels diners. De nom científic, Lunaria annua. Són molt apreciades com a plantes decoratives a les cases viladrauenques i arbocienques per les seves boniques flors, liles i fulles el·líptiques. La riera d'Arbúcies i la Corbadora. Al marge de la riera d'Arbúcies conté oms, freixes, verns, avellaners, nogueres, cirerers, d'Arbós, gatells, sanguinyols, saucs, marfulls, carecs i lliris. Tot un enorme repertori de vegetació de ribera que fa goig de veure. No sempre ha estat un bon estat la riera, però un projecte de l'Ajuntament d'Arbúcies, amb la col·laboració de l'obra social de la Caixa, la Diputació de Girona i la Generalitat van permetre la recuperació de l'espai fluvial. Ara ens toca a nosaltres mantenir-la en bon estat i demanar a les administracions que vetllin per la protecció legal d'aquest vell paratge. El camí ens porta al Molí de les Pipes, documentat des del 1313, tot i que l'edifici actual fou construït al segle XV. El nom prové de la seva funció, quan el molí era un centre de fabricació de pipes de fumar, però avui és un restaurant molt apreciat per la clientela local. A tocar trobem un pont romànic del segle XI i la bonica font de les Pipes, amb dos bancs fets de pedra de riu i recoberts de trencadís de ceràmica blanca. Seguim el camí senyalitzat en direcció a llevant. Un pont romàntic de fusta creua la riera i ens arribem a la Corbadora, que era una de les fàbriques més antigues d'Arbúcies. Es dedicava a la fusta corbada per fer cadires d'època, tot i que també fabricaven rodes de fusta. Estava situada a tocar de la riera per aprofitar la força hidràulica i va funcionar fins que un incendi la va destruir. Avui en queden les restes de les parets, totes cobertes de vegetació, en un estrany espectacle híbrid de ruïna industrial amb arbres de gran port al seu interior. Proseguim fins a la restaurant Font de la Corbadora, dins del qual hi ha la deu que li dona nom. Si hi pareu a dinar, podeu aixecar-vos de la taula per servir-vos el vostre got amb aigua de la Font de la Corbadora. A partir d'ara, el passeig fluvial a l'entorn de la riera és molt visitat pels arbociencs i els estiuejants d'aquesta vila salvatana. Santiago Rossinyol es va hostatjar a Arbúcies els estius de 1926 al 1930 i va pintar diverses quadres de la riera, del molí i de les Pipes i del poble. A la riera d'Arbúcies també hi ha pedres esculpides, obres de l'escultor Laurens Gundalbunca. Continuem pel passeig de la riera i després de creuar el carrer Segimon Folgueroles, el nostre corriol té una de les estampes més típiques amb salts d'aigua, fonts i arbres centenaris. Finalment, creuem la riera per un pont de pedra i pel carrer del pont arribem a la plaça de la Vila, centre neològic del poble. Al nucli urbà d'Arbúcies podem gaudir del prestigiós jardí deontològic de Roquer, passejar pels seus estrets carrerons i, sobretot, visitar el Museu Etnològic del Montseny. Una visita imprescindible pels amants del massís. I fins aquí l'editorial d'avui. I us diré unes quantes dites que m'han passat. La primera diu: quan la vida posa tanques, aprèn a saltar-les. i un altre que diu: els bons amics som com les estrelles. No sempre es veuen, però saps que hi són. I un altre que diu: després de moments bonics, queden records inoblidables. I fins aquí les dites d'avui.
0: Gràcies, Joan, per aquesta última... Per última editorial d'aquesta temporada, la setmana vinent, l'última de la temporada i la primera de l'estiu. Ja serà l'estiu. Passem a la colla dimecres. Pep Sanz a punt. Doncs posem l'editorial i ja de seguida escoltareu Pep Sanz. Posem la sintonia.
7: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.

Bé, doncs avui ens aproparem fins al Garraf per fer el Puig de l'Àliga i passarem pel castell d'Olèrdola. Aquesta vegada fem una sortida pel Garraf, pel seu extrem més occidental. Seguint el rastre dels 100 cims de la FEC, pujarem al Puig de l'Àliga, turó de 460 metres, que es troba entre els municipis d'Olèrdola, a l'Alt Penedès i de Canyelles al Garraf. La ruta per carretera ens porta fins a prop de Vilafranca del Penedès, on hi ha un desviament que ens puja fins al petit poble de Sant Miquel d'Olèrdola. I prop d'aquí s'hi troba el conjunt monumental situat sobre una plataforma rocosa a 358 metres d'altitud dins del Parc d'Olèrdola. Zona àmplia, amb molt d'aparcament i lloc per fer-hi visites guiades. El punt d'inici final de la ruta és davant de l'entrada del jaciment. Al poc d'iniciar el camí, en una corba molt marcada, a mà esquerra surt un trencall que ens porta al Pla dels Albats, una necròpolis amb tombes antropomorfes i el recinte de l'església de Santa Maria. Dins d'aquest espai, que ocupa el Pla dels Albats, s'hi troben més d'un centenar de tombes, moltes de nens i nadons sobre la roca calcària. Es tracta d'un espai inquietant que evoca el temps medieval quan la gent vivia i treballava sobre les tombes. És un barri d'una de les ciutats medievals més importants de l'alta edat mitjana a Catalunya. Les excavacions dels últims anys a l'església de Santa Maria han tret a la llum tombes i fins i tot una pallissa, una premsa i un celler de vi. Continuem per la pista principal, que va per l'esquerra. Més endavant veiem encinglarada l'església de Sant Miquel d'Olèrdola. Anant seguint un llarg tram de camí, s'arriba a un punt on a mà dreta hi ha un cadenat. Deixem la pista i agafem aquesta direcció barrada. El camí comença a pujar lleugerament i segueix cap a la direcció del cim. Arribem al Puig de l'Àliga, una muntanya de 460 metres, amb un vèrtex geodèsic i una creu. La talaia que proporciona el cim ofereix les vistes de les comarques del Garraf i del Penedès. De tornada i fent camí per una altra pista, anem a visitar el forn de calç de Can Castellví. És una edificació de grans dimensions amb dues xemeneies impressionants. Seguint aquesta circular, arribem de nou a l'aparcament prop del conjunt monumental d'Olèrdola. Ha sigut un recorregut de 11 quilòmetres amb un temps de caminada de 3 hores 24 i un temps total de 5 hores, amb un ascens acumulat de 330 metres. I aquesta ha sigut l'excursió de la colla del dimecres.

0: Gràcies, Pep, per aquesta excursió de la colla del dimecres. I ja tenim aquí el Josep Parés. Bona nit, Josep.
1: Què tal?
0: Què ens expliques del centre?
2: Bueno,
0: activitats?
2: Fem memòria, perquè això ja ha començat. Ara què tenim? Aquest dijous hi ha la tercera marxa infantil de regularitat que es fa amb els alumnes d'aquest cop de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera. El divendres hi ha l'audiovisual Nord del Pamir que es fa l'Albert Naudín, que aquest ja fa, és un clàssic d'aquí, el coneixem, i sobretot és a les 8 del vespre al local del centre, a les 8. En el programa veureu que posa a les 9. És a les 8, eh? Val. Seguint, diumenge següent, el dia 21, hi ha una sortida de Portbou a Llançà, que el dijous, dia 18, es farà la reunió per tots aquells que vulguin venir. I també estava notat que el dia 21, també el mateix dia, hi havia de fer la cronoescalada on Codina s'ha anul·lat. Aquesta cronoescalada està anul·lada, que això ja molts ja ho teniu en compte. I per acabar, el diumenge, dia 28, hi ha una matinal de la Gerra, que es anirà de Sant Feliu a Sant Miquel del Fai, mirant a veure aquest Gerra com el tenim, si el tenim bé o no el tenim bé. I de moment, Pep, això és tot. Ja anirem
0: molt bé
2: donant dates de...
0: El juliol. El juliol encara es fan activitats, no?
2: Sí,
0: encara es fan...
2: sí.
0: A l'agost sí que és més de...
2: sí que es tanca.
0: Es tanca més, no?
2: Per vacances, Pep. Sí.
0: Molt bé, doncs, molt bon final de juny, moltes activitats. Sí, també el juliol, estigueu atents, que hi haurà moltes més activitats. I ara, moltes gràcies, Josep. Ens trobem la setmana vinent, l'última de l'any, de la temporada. I, Joan, ens expliques un conte.
3: Minuts per passar un conte d'aquests que ens explica l'Albert Estengre i que el traiem de la pàgina digital del VilaWeb. I el conte que passarem avui porta per títol Els bancals del cel. Com vulguis, Pau.
4: Quan t'estima.
5: Sí, noia, sí, que sí. Que en el cel hi passa el mateix que hi passen aquí. I hem de ser previsors per quan hi anem, perquè segur que tu hi aniràs. Així li parlava el mossèn a una dona d'aquelles que pixava aigua beneïda i que vivien cap allà dalt de tot de la muntanya, cap al Pallars, em sembla que era. Així li parlava, i aquesta dona justament era l'esposa d'un que es dedicava a capar porcs, vaja, bé, en aquestes feines. La qüestió és que ella se'l va ben creure en el mossèn. Que sí, filla meva, sí, sí, sí. I creu-me, si vols ser previsora... Compra-ho ara. El què? Compra't un bancal allà dalt de tot del cel. Allà tenen aquests trossos, aquestes feixes. Tu t'hi pots fer una caseta. Tu hi pots treballar amb l'ajut dels àngels un cop et moris i en allà viuràs de l'aire del cel i serà ben poc el que et costarà. Sí, creu-me. I ara m'han dit que, per cert, n'hi ha dos que són junts. Un per tu i un pel teu marit. I així va ser com ella va donar els pistrincs, els diners, en el mossèn de lo que valien aquells dos bancals en el cel, junts per ella i el seu marit. I de tal manera que ho va fer, li va explicar en el marit, mira, noi, que he fet tal cosa, li ho va dir. Ui, aquell home, com que se la coneixia, la seva dona, que era bona dona, una miqueta així, ja ho heu vist, però bona dona, no li va dir res amb ella. L'endemà ell, que no n'era gaire amant, va anar a la missa. I acabada de la missa, se'n va anar al confessionari i es va mig no confessar. Però en el mossèn va ser ell qui el va confessar, en el mossèn. Li va dir, mossèn, a la meva dona vos li heu venut un parell de bancals al cel. O ens torneu als quartos, o jo vindré amb les eines de treballar i ja en parlarem de com acabareu vos. Tot es va resoldre. El mossèn li va tornar els diners i no li va dir que s'havia equivocat ni que l'havia enredada, no, sinó que li va dir que del cel, per ells, els bancals eren de franc. Ui, aquella dona encara va estar-ne més d'agraïda i va continuar anant a missa. I cada vegada que el mossèn veia en aquell marit, girava cua. No fos cas que el marit s'ho repensés. La cosa va anar així i a mi m'han dit... I ja sabeu que si vols mentir, digues el que sents a dir. Però jo de mentides ni una, eh? Ni una.

0: L'entrevista de la setmana.
1: A tocar de 9:45 d'aquesta nit del 15 de juny comença l'entrevista central del programa d'avui. Pep, ja està tot a punt per començar.
2: Tot a punt.
1: Ha sonat la sintonia. Quan vulguis, el micro és teu.
2: Molt bé, doncs bona nit a tothom. Avui ens acompanya Jordi Canyamares, és tècnic esportiu d'alta muntanya i ell diu que no, però sí que és un gran alpinista, perquè té un currículum que pocs podrien...
3: Que no l'acabes.
2: No l'acabes. Oi? Bona nit, Jordi.
3: Bona nit, Jordi.
4: Hola, què tal? Bona nit a tothom.
2: Com estàs?
4: Bé, després d'un dia de treballar, doncs més relaxat de poder parlar amb vosaltres una estona.
2: Doncs, bueno, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Comencem l'entrevista. Ara comentàvem que tens un currículum com a alpinista molt llarg, però on comença aquesta afició per l'alpinisme i la muntanya?
4: Doncs la veritat és que comença de ben, ben petit. La veritat, mira, no he sabut mai si va ser amb el Tintín. Jo era molt tintinola, m'agradava molt el Tintín, aquest aventurer, i me'n passava molts llibres d'aquests. I la veritat és que jo crec que d'allà, és curiós, però crec que de llegir els Tintins em va agafar una miqueta aquesta passió per l'aventura. I llavors sí que és cert que des de molt petit em vaig aficionar molt, molt a llegir molt, molta literatura de muntanya. I bé, moltes aventures d'aquestes, bueno, les grans aventures alpines, no?, de grans expedicions i això. I, bueno, de seguida somiava, no?, un dia poder ser com un d'aquests.

0: em vaig apuntar al Club Muntanyenc també d'aquí Terrassa, més tard també al Centre Excursionista, i bueno, ja va ser un no parar, d'alguna manera o altra. I el guiatge em va sortir ja de més gran. Uh-huh. Em va sortir de més gran les ganes de poder transmetre tots aquests valors que a mi m'havien ensenyat i havia descobert de petit, doncs llavors poder també transmetre'ls d'alguna manera a altra gent que també s'apassionava, no?, per aquest món de la muntanya, i això és molt bonic, no? Uh-huh. A part de que també és una feina per meva, esclar.
1: I tant, i tant. Perquè per ser tècnic esportiu de muntanya o de ser guia, què has d'estudiar o què has de... on has d'anar per treure't aquestes titulacions i poder...
0: Bueno, ha canviat una mica això, però ara hi ha diferents graus, fins al grau de mig... Bueno, que en diuen un TD1, un TD2, de mitja muntanya, d'alta muntanya, sí. Pot ser també d'escalada. Jo tinc el grau superior d'alpinisme, que abarca, doncs, totes les modalitats més alpines, no? Des de l'escalada en roca, escalada en gel, l'esquí de muntanya, l'alpinisme, etcètera, l'esquí, etcètera, etcètera.
1: Uh-huh. Has de tocar tot, una mica.
0: Tinc aquestes. De fet, hi ha diferents cursos, hi ha uns que estan reglats, i és això, pots aconseguir fins al grau superior, en el cas de l'alpinisme.
1: Uh-huh. I exactament, quines són les funcions que fas com a tècnic esportiu en alta muntanya? Ara que ho has mig comentat, però ja que hi som, ho diem una mica tot.
0: Les funcions d'un guia. Uh-huh. No, les funcions d'un guia seria...
1: Exacte, clar, sí.
0: És acompanyar amb seguretat, no?, a un client, a unes persones, uns participants que estan interessats en fer una ascensió, que no s'hi veuen en cor de dur-la per ells sols, i el guia té aquesta funció, acompanyar per mitjà, sobretot, d'una experiència i unes tècniques i un coneixement molt ampli de la muntanya, acompanyar aquesta gent perquè puguin assolir aquell objectiu, que pot ser un cim, pot ser una travessa, una escalada, el que sigui, no? amb prou de seguretat per garantir una ascensió, bueno, amb èxit, no? Per tant, el guia, entre altres, vella per la seguretat d'aquests participants.
1: I què és el que t'agrada més de ser guia? Què és el que et dona més satisfacció?
0: M'agrada molt, a veure, m'agrada molt acompanyar, però jo considero que sóc molt sociable, i llavors m'agrada molt conèixer gent, no? M'agrada molt conèixer gent alhora que els puc acompanyar i... assolir un objectiu que d'entrada ells veuen com impossible o molt difícil, no? Doncs jo el sé, entre cometes, el sé més experimentat i el conèixer l'itinerari
1: i
0: tenir més coneixements que aquestes altres persones, doncs m'agrada molt poder gaudir, no?, d'aquest acompanyament, i alhora ells gaudeixen de la meva companyia i jo també de la seva.
1: Al final...
0: És una experiència.
1: I tant, al final ha de ser... molt bonic, no?, poder arribar a fer que les altres persones aconsegueixin un repte que semblava impossible per elles, no?, i tu poder-los acompanyar a assolir aquest repte ha de ser molt bonic.
0: Totalment, i compartir aquesta emoció, doncs, és molt bonic. Jo dic, soc una persona molt emotiva, i també jo, quan dic, encara ara, quan assoleixo un objectiu, doncs, que em costa o que no veia massa factible i al final, doncs, l'aconsegueixo, ostres, jo m'emociono, no ho sé, més gent, però jo m'emociono. Poder compartir aquesta emoció amb altres persones que veus que també tenen el mateix interès i la mateixa passió per un objectiu o per la muntanya en general o per descobrir coses noves, doncs, jo et dic, m'hi solidaritzo molt i també com amb ells ho comparteixo i gaudeixo d'aquesta emoció, no?, de l'aventura assolida.
1: Uh-huh. Et recordes algun d'especial que recordis d'haver assolit amb algú que et marqués o algun cim o algun lloc que fos...
0: Sí, bueno, la veritat és que n'hi haurien molts, eh? Mira, ara ho sent bé la memòria, fa un parell d'anys que vaig acompanyar una parella, una parella que volien pujar al Mont Blanc i la noia no ho tenia gens clar. La noia, des d'entrada, em va dir, ostres, a mi això em fa molta por, i el company...

0: no ets molt, molt engrescat, no, home, no, tranquil, que, tranquil·la, que ja veuràs que això que no és tant, home, el Montblanc sí que és tant, eh? El Montblanc no és fàcil, no és fàcil. I pobra, la vaig veure patir molt, molt, molt, encara que bueno, la meva feina una miqueta és rebaixar-li aquesta, aquesta tensió, i no, no, al final ho va aconseguir, ostres, i ella es va emocionar molt, i jo també, perquè no, no tenia clar, tampoc tenia massa clar, de que al final ella pogués pujar, perquè realment estava, pujava amb, moltes, amb molta preocupació, amb molta por, i bueno, no sé si va gaudir molt, molt d'aquella ascensió, però bé, com tot, un cop ho has aconseguit, una mica totes aquelles pors, doncs, es rebaixen força i recordes més del, de l'èxit que d'aquestes, bueno, d'aquests mals moments.
1: Clar, perquè una de les funcions teves, a més de que assoleixin el repte amb seguretat, és que si hi ha algun moment que s'ha de girar cua, també has de ser la persona que digui jo sóc l'encarregat de que torneu a Saps i Estalvis, no?, una mica.
0: Sí, per descomptat, i sap greu a vegades. Mira, fa dues setmanes vaig acompanyar un grup a la Neto, aquí al Pirineu, i només començar, la veritat és que ja vaig veure un dels participants que no... Bueno, potser tenia el nivell, però aquell dia no es trobava massa bé, i li costava molt. Com que estàvem a prop del refugi encara, ja el vaig parar i li vaig dir, escolta, no crec que no et veig en condicions per fer el cim. Li va costar bastant decidir-se, però s'adonava de que portàvem mitja hora de camí i estava suant molt, s'estava cansant molt, i encara ens quedaven moltes hores per endavant. I per no fer-lo anar malament amb ell, i sobretot el grup, perquè més endavant, si ell no hagués pogut, haguéssim hagut de baixar tots, jo no puc abandonar un participant a mig camí, i més quan es troba malament. I com que encara veiem el refugi allà a la vora, i hi havia gent que estava pujant darrere nostre, vaig dir, mira, encara et veig des d'aquí, baixant, i et aniré mirant fins que arribis al refugi. Quan arribis al refugi, m'envies un WhatsApp conforme has arribat, i estaré tranquil, tu també, i ja, bueno, fins que tornem. Val? Bueno, llavors vam quedar en el cotxe, vaig a la basurta, però bé, ja cap més problema.
1: Són doncs de les situacions delicades que et trobes, no? Perquè al final a ningú li agrada, sobretot quan estàs fent una cosa que t'agrada tant, com és la muntanya, i fer diguéssim, entrar amb raó no ha de ser fàcil, i de vegades suposo que potser t'has trobat en algun cas que potser no sigui gens fàcil.
0: Bueno, sí, a vegades no, o no els hi fa massa gràcia, o a vegades no és un tema, no és un problema
1: físic,
0: subjectiu de la mateixa persona, sinó que és un problema objectiu, no? De que entra mal temps, de que, no sé, hi ha boira, o no estem gaudint, veus que no estem gaudint, perquè està fent molt, molt vent, i la cosa es pot complicar, i jo, per prudència, doncs, prefereixo girar cua. I normalment, clar, personalment, molts guies, no?, gent experimentada, doncs tenim molta experiència darrere, ens hem hagut de girar cua moltíssimes vegades, i no ens costa. Si diem que la situació s'ho mereix, doncs girem cua i no passa res. La muntanya segueix allà i ja hi tornarem un altre dia, no? Però, clar, molta gent que ens demana dels nostres serveis, doncs moltes vegades no han fet pràcticament res de muntanya, o molt poca, i caram, es pensen que si vas amb un guia, doncs que
1: ho faràs, segur que faràs 100%, no?
0: I no sempre és així, no sempre és així.
1: I tant. Déu-n'hi-do. I com a guia, més o menys, per quines zones treballes, i si és un sector que aquí a Catalunya és difícil, o encara li queda una mica per poder-s'hi dedicar completament molta gent?
0: Sí, de fet, vaig començar com a instructor de l'ICAM fa anys, de l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, i ens movíem per aquí al Pirineu, sobretot al Pirineu català, donant cursos d'alpinisme, d'iniciació, de perfeccionament, cursos d'esquí de muntanya, etc. Vaig poder aconseguir aquest grau superior, que no fa massa anys que me'l vaig treure. Mentre feia els estudis ja tenia accés a poder treballar als Alps, i he estat uns quants anys treballant als Alps, i ara em quedo ja per aquí al Pirineu, també per un tema d'edat, i també perquè ara amb la nova reglamentació, bueno, el nou sistema d'ensenyament que hi ha, la titulació que tinc jo, que és un grau superior, encara necessitaria un curs més per aconseguir l'acreditació aquesta UIAGM, l'acreditació internacional, I la veritat és que ja se'n fa una mica muntanya amunt, mai més ben dit, treure-m'ho, i fins l'any passat encara vaig estar treballant als OPS, aquest any ja he decidit que podria seguir-hi treballant, com a adjunt, bueno, tinc ja diferents camins a seguir, però ja prefereixo una mica, no retirar-me, però acotar una mica la zona aquí al Pirineu, que ja hi tinc prou de feina.
1: Està a prop de casa.
0: I és cert que fins fa uns quants anys doncs no hi havia massa cultura de, per dir-ho d'una manera, del guiatge, de contractar guies per anar a fer cims aquí al Pirineu. La gent doncs ja creia doncs que tenia algun amic, algun familiar que ja el podia acompanyar, però últimament la gent s'ha adonat que o s'ha de formar, que per això també fem cursos, i la gent ens diu que, ostres, que han tingut més d'algun ensurt o no s'hi veuen massa encor i creuen que s'han de formar i, per tant, fan cursos o contractar un guia. No els hi fa res, vull dir, la gent s'estalvien uns diners o per això tots treballem, no? Sí, sí. Perquè estan els... I, doncs, bueno, no els hi costa massa doncs agafar un guia, pagar-li uns diners i, escolta'm, tu, vaig més segur anar a fer un aneto, un posets, un montperdut o un vinyamal, acompanyat d'un guia més experimentat, i també puc assolir el cim, que al final sempre ho dic, i jo els acompanyo, els meus clients, pujar ells. Vull dir que l'esforç l'han de fer ells, jo els guio i els acompanyo, però l'esforç l'han fet ells, per tant, el premi, per descomptat, és d'ells.
1: I tant, i tant. I bueno, està bé veure que cada vegada més hi ha gent que s'anima tant a formar-se com a contractar guies en un moment on sembla que hi hagi com aquesta necessitat de fer les coses ràpid, d'ensenyar-ho tot a les xarxes socials, de punts de massificats, ho estem veient cada any per aquestes alçades a l'Everest, sobretot, que potser són casos ja més fora del nostre rang, però...
0: Sí,
1: però bueno, en un moment així, en la muntanya també sembla que sigui una competició, també està bé, no?, saber-ho.
0: Sí, la veritat és que, bueno, jo em trobo de tot, però sí que és cert que hi ha gent que contracta un guia, no?, per viure una experiència puntual, no?, els hi faria il·lusió fer, no sé, un aneto, per exemple, que ara s'ha posat una mica de moda l'aneto des que va desaparèixer la creu aquesta, que sembla ser que la van tirar d'alta baix. Ara no sé per què, però aquest any ja en porto 3 i me'n queden 7 o 8. Fins al setembre.
1: Hi ha bastanta neu, suposo que també molta gent encara el fet que encara quedi neu ben entrat a l'estiu.
0: Sí, no, clar, val la pena aprofitar-ho, perquè millor pujar amb neu que amb pedra, Plegos, l'aneto és un pedregar de cuidado, jo, Però, bueno, també es pot pujar, No passa res. Però vull dir que llavors que hi ha gent que ho fa una mica per experiència i altra gent, però, bueno, per viure una experiència una mica puntual i que potser més endavant en farà alguna altra, i altra gent que no, que hi ha gent que ja porta uns anys fent cims i simplement perquè no ha trobat a vegades doncs companys del seu nivell o més experimentats per poder muntar un grup i poder anar pel seu compte, doncs que ens contracta, no?, que demana dels nostres serveis, no?, que els acompanyem. I molts continuen, vull dir que alguns veus que és la seva afició i que la cosa va per allà, vull dir que aniran fent ascensions, i el que intento també és que quan faig una ascensió siguin guiatges una mica formatius, que la gent no només es deixi acompanyar, sinó que també aprengui. Intento aportar una mica doncs, amb la meva experiència, explicar-los per què faig una cosa, per què anem per aquí, per què faig servir aquest material i no aquest altre, perquè ells també d'alguna manera vagin adquirint experiència i coneixements doncs, perquè un dia doncs, puguin afrontar sancions pel seu compte.
2: Abans de fer un guiatge amb algú que et contracta, fas algun tipus de control de l'experiència o la capacitat que tenen per poder fer el que es proposen o el que et demanen per acompanyar?
0: Sí, sobretot amb ascensions que tenen cert compromís. Bueno, sempre els hi demanem, per descomptat, tant si són clients meus particulars com si treballo per altres agències. Les agències ja ho fan, els hi fan omplir una mica d'enquesta, no?, per saber una mica quin nivell tenen. Val? I si són clients meus, doncs també ens truquem o ens veiem abans i els hi pregunto una mica què han fet, no? Quina condició, quina condició física tenen i quin tipus d'experiència tenen, una mica per assegurar que no anirem allà i a cap d'una hora haurem de girar cua. Ja. Jo em vull assegurar que els participants estan físicament una mica preparats, no? I també per garantir la sanció. Val? Per tant, si veig que no han fet pràcticament mai res i em demanen per anar a fer, no sé, el vinyamal, i escolta'm, potser abans hauríem d'anar a fer un cim més assequible i jo veuré quin nivell tens i com estàs, i tu també te n'adonaràs de l'estat físic que tens per si pots afrontar-te sancions de més compromís. Normalment no hi ha problema, vull dir, la gent ho entén i ho accepta.
2: En quant al nombre de participants, poses algun límit o depèn del lloc? O...
0: Sí, també depèn de la sanció. De la sanció. Si anem a fer un, no sé, anem a fer un Puigmal, doncs podem pujar, puc anar amb 6 o inclús 8 participants. Mm. Però és que també sempre intento que siguin grups una mica reduïts, perquè com més gent hi ha, tot es fa més lent, sempre es complica més. En complicar-se. Potser no seria la paraula, però més participants, doncs hi ha més, per estadística, doncs hi ha més probabilitats que algú pateixi algun incident o accident. Sempre hi ha més probabilitats que algú doncs a mig camí digui que no pot més i hem de girar cua. I per tant, si el grup és més reduït, doncs redueixes també aquest tipus de riscos. Llavors m'agrada anar sempre que puc amb grups reduïts, però per exemple, per posar un exemple, un Puigmal o un Vestiments, podem anar, tranquil·lament amb un grup de 6 o 8 persones. Una Neto, per exemple, doncs amb un grup de 4 persones seria l'ideal. 4, 5, més... també, però ja és més complicat. En el cas de l'Areto, doncs el Nadal, el pas de Mahoma, que sempre els encordem una mica, doncs si fóssim un grup de 6, doncs passaria en 3, tornaria i aniria a buscar els altres 3 després. No els faria passar tots de cop.
1: Perquè en el cas de l'Areto, que aquí a l'hora de passar encordats amb 6 persones... sí, a vegades hi ha gent que passa perquè té pressa, perquè no té por i potser vol avançar massa ràpid, però clar, una persona que és el primer cop que ho fa i que necessita que no tenir ningú a prop en aquell moment delicat, tu t'encarregues de dir, moment, deixa passar els meus i després quan hagin passat ja passaràs, perquè clar,
0: just,
1: al final...
0: Just tenim... Aquí al Pirineu, de fet, bàsicament és a l'Areto on tenim aquest problema. Clar. També en el Vallivierna, que hi ha el pas de cavall, no? Entre el Vallivierna i el Culebres. Però mai s'hi acumula, ni molt menys, la gent del pas de Mahoma a l'Areto. Perquè l'Areto és el més alt, sempre hi ha molta més gent, i hi ha cims del costat que molt bonics i també de més de 3.000 metres i no hi va ningú. Val? Però en el cas de l'Areto sí que es fan allà aglomeracions a vegades importants. I llavors bé, és qüestió de tenir una mica de paciència, esperar una mica, que tampoc ara ve de 5 minuts, i llavors sí que quan passo el meu grup intento que mentre estiguem passant el que és aquell tram de cresta, que és molt curt, de fet, passos difícils són els 15 primers metres, després ja tens llocs per adelantar o per apartar-te si tu estàs pujant i algú està baixant. Val? Però sí que intento que els clients, almenys aquell tros, perdoneu, que vaig dient als clients i a mi no m'agrada gaire parlar de clients, però prefereixo parlar de participants o de companys. Però bé, intento que aquests participants doncs puguin passar tranquil·lament sense que s'hagin de posar nerviosos perquè algú vol creuar-se, que sempre hi ha algun valent
1: sempre...
0: d'aquests.
1: Que... Sí, sí, sí. Al final hi ha gent a vegades que no és conscient de que hi ha gent que necessita, doncs, tenir el seu espai en aquell moment perquè...
0: Sí, això mateix, perquè necessita més atenció, perquè no ho ha fet mai, i té vèrtic, sempre hi ha gent que et diu, no, és que jo tinc molt vèrtic. Escolta'm, allò, no miris avall, i mira que al final els passos són 4 passos concrets i no tenen dificultat, és passar per sobre uns blocs...
1: És més la impressió que dona que no la dificultat.
0: És més la impressió, sí. En el cas del pas de Mahoma és més la impressió.
1: Sí. Clar? Sí, sí, sí.
0: Tècnicament és més difícil, potser, inclús aquest el pas de cavall del Vallivierna entre el Vallivierna i el Culebres.
1: Sí, sí.
0: I d'altres, d'altres cims, però, bueno...
1: Quines són algunes de les... imprudències que com a guia has vist? Ja no dic als Alps, sinó aquí al Pirineu mateix, a la Net o algun d'aquests cims que puja tanta gent. Algunes de les imprudències més habituals que pots veure.
0: Bueno, jo sempre dic que una part important de l'èxit, molt important, un tant per cent, no s'ha calculat mai, però un tant per cent molt alt, és el que fas a casa. El que fas a casa, la preparació que fas des de casa. Tant física, d'anar doncs, amb un mínim de físic, no? De fons i de força, etc. El que és la planificació de la sortida. I en allà ho veus, això ho veus en allà, gent que va mal preparada, que porten un equip que no és l'adequat, que no porten, no sé, que fan cur d'aigua, que van amb material obsolet, o van a la Net amb grampons d'aquests de cadenetes, quan sí. Has d'anar amb grampons, grampons com Déu mana, vull dir, sí. No sé si coneixeu aquests gramponets que s'han inventat ara.
1: Sí, que són per sortir del pas en congestes de neu, com aquell.
0: Sí, clar, per sortir del pas amb una congesta petita d'un cim que vas a l'estiu, doncs potser poden servir. Sí. Però una Neto, que ara hi anem, i bona part de la gelera encara s'ha d'anar amb grampons, i al final tens una pala doncs, que pot estar una mica gelada, has d'anar amb grampons de veritat, no pots anar amb grampons. I sobretot has d'anar amb una bota semirrígida, o una trekking amb canya alta que et protegeixi el turmell i el més rígid possible, perquè amb una trekking d'aquestes molt tova, el grampó es doblega, i si se't doblega la trekking et saltarà el grampó. I això passa moltíssim, moltíssim, i ho veus. Vull dir, bueno, hi ha molts errors d'aquest gent que puja ara, com que fa tanta calor aquí a la ciutat, doncs pugen amb pantalons curts, llavors a la Neto, ostres, fa fresc encara ara.
1: I tant.
0: I a l'estiu pot arribar a fer molt fred, depèn si fa vent, la sensació de tèrmica baixa moltíssim. Doncs jo sempre que vaig a fer un 3.000, sigui, sobretot a l'estiu, sempre porto pantalons llargs. Que vols portar uns pantalons curts, perquè a la baixada, si fa molt de calor, i arribant a la vall te'ls vols canviar, doncs te'ls canvies, però per pujar un 3.000, sempre pantalons llargs. Pots portar camiseta de manera curta, però has de portar un forro, has de portar un paravent, has de portar uns guants en ple estiu. Hi ha d'haver un equip mínim, com portar una farmaciola o portar cinta americana per si se't trenca, se t'esberla una bota, un tros de filferro, unes brides... Sempre hi ha tota una sèrie de material que tot alpinista hauria de portar. I hi ha gent que va amb res, que ara s'ha posat molt de moda fer els cims corrent, amb una motxilleta, amb quatre gels i una mica d'aigua, i es pensen que amb això ho poden fer tot. I la muntanya no és una pista d'atletisme.
1: No.
0: És...
1: Et pot agafar un mal temps de cop d'aquests, que si estàs a mitja carena quedes fotut.
0: Clar. Ara a l'estiu sembla que no hagi de passar res, i escolta'm, em poden dir que farà un dia fantàstic de sol, però hi ha molta humitat a la vall, es poden formar núvols d'aquests de convecció, que al migdia es comencen a crear i a mitja tarda pots tenir una tempesta, un xàfec d'aquests d'estiu, que poden durar 10 minuts, però et poden deixar totalment xop.
1: I
0: xop a 3.000 metres, ja pots començar a córrer, perquè si queda la boira allà i no surt el sol i no t'aixugues, pots entrar amb hipotèrmia en poca estona, eh?
1: Sí, sí, és que són moltes coses, que s'han de tenir en compte.
0: Sí.
1: Jordi, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, ha sigut molt, molt interessant. M'han quedat moltes preguntes per fer, però fins aquí hem hagut d'arribar.
0: Si en una altra ocasió.
1: Una altra ocasió continuarem. Moltíssimes gràcies, Jordi.
0: Bona nit. A vosaltres.
3: Adéu, bona nit, Jordi.
1: Adéu, bona nit.
0: Adéu.

Doncs, últims minuts per l'espai del temps. Estic en una situació que, bueno, que és de gairebé per l'estiu, eh? Ja fa 3 o 4 dies que les temperatures són altes. 2-3 graus, jo crec, més altes del normal. Tot i que, aviam, és que la setmana que ve és Sant Joan, eh? Estem a tocar a Sant Joan ja, i jo me'n recordo per Sant Joan molts dies molt calorosos. Per tant, ja toca més o menys aquesta calor, tot i que potser 2 o 3 graus més del que toca estar passant aquests dies. A més, tenim anticicló a sobre. L'únic bo és que encara es pot dormir bastant bé es pot dormir, però si aquest anticicló no es mou, no es va renovant l'aire, l'aire, clar, cada vegada serà més càlid, estarà parat a l'aire, anirà pujant la temperatura i serà difícil dormir ben aviat. Però bé, bueno, jo crec que aquesta setmana encara dormirem bastant bé. Anem a pams. Demà un dia molt tranquil, com el d'avui. Sol, màximes de 30-31 graus. Venim d'unes mínimes, vindrem d'unes mínimes de 18 o 19. Nuvolades a la tarda, no tan importants com els d'avui. No sé si avui heu observat les nuvolades cap al Pirineu, que han sigut bastant importants, han deixat pluja de més de 20-30 litres en algunes zones del Pirineu. Aquí ha vingut l'enclusa, però no ens ha vingut ni molt menys de precipitació, que normalment juny, finals de juny, juliol, es queda més a la zona del Pirineu. I demà no hi haurà aquestes nuvolades, eh? No seran tan importants aquestes nuvolades. Dimecres, temps calcat, el d'aquesta setmana. Serà una setmana molt tranquil·la, com he avançat, molt anticiclònica, sol, pocs núvols, l'anticicló amo i senyor de la situació i poques tempestes al Pirineu. Només alguna tempesta, però bastant aïllada, temperatures d'estiu, una mica més altes del que tocaria. I dijous, cap canvi de situació, anticicló, vents molt febles, de direcció variables, però molt febles.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estimat, què em passa aquesta nit?

0: Aquest és el programa número 215 d'onzè d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 16 de juny de 2026 i ara a les 8 del vespre fem el 19è programa d'aquesta 12a temporada. 19è i darrer programa d'aquesta temporada. Cada programa, i per veure què passava, es deia i es commemorava abans, ens endinsem en el costumari de Joan Amades i veurem què explicava, què passava aquests dies. És bo saber els costums i dites dels nostres avantpassats. Segons el costumari català, el 16 de juny, dia de Sant Quirze i Santa Julita, era una jornada molt arrelada en diverses poblacions catalanes. Amades recull que Sant Quirze era tingut com a protector dels infants i dels pobres i que en molts llocs se li adreçaven pregàries perquè preservés les criatures de malalties i desgràcies. El folclorista també destaca una faceta més curiosa i popular del sant. Era considerat l'advocat de la mandra i patrulla dels ganduls. Explica que algunes persones que vivien sense gaire afició a la feina li dedicaven oracions perquè els mantingués de la bona mandra, fet que mostrava el to humorístic i satíric en què el poble interpretava determinades devocions. Pel que fa a les celebracions, eren freqüents els aplecs, processons, cants de goig i oficis solemnes en ermites i parròquies dedicades als dos sants. Després dels actes religiosos, sovint hi havia àpats populars, repartiment de coca o trobades festives que reunien la comunitat. Com cada dimarts, ens trobem aquí en Pau Ibars, els Pius i Busques. Darrer programa, Pau, què tal?
1: Bona nit. Sí, ja agafem vacances.
0: Sí, sí, amb la caloreta a sobre ja.
1: Sí, sí, i tant.
0: Ja estem a l'estiu, pràcticament. Diumenge, teòricament, ja
1: de cap.
0: Fem,
1: vull dir que
0: de
1: cap,
0: ja, de cap, de cap. Anna, què tal?
2: Hola, molt bona nit.
0: Com va tot?
2: Doncs, bueno, mira, esperant ja que vingui una mica de fred.
0: Que ens donin vacances ja.
2: Sí, que sí, vacances.
0: Falta 4 o 5 mesos, eh?
2: Bueno, però el meu cap treballa ja.
0: Val.
2: Ja ho està preparant.
0: Està preparant, ja. Val. I, com sempre, tindrem la secció del Pau i de la Gemma allà dintre del programa. Igual, doncs, com sempre, els hi agraïm aquesta part del programa. Tots junts construirem el programa i el farem arribar a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. Sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui?
3: Hola a tothom, en el programa d'avui parlarem sobre diferents esdeveniments que han succeït un dia com avui, per tant, parlarem de fets que han succeït o que han passat un 16 de juny. Per tant, comencem en un 16 de juny de 1900 a Barcelona, on van començar les obres del funicular del Tibidabo, el primer funicular construït a Espanya, i la seva creació responia a la voluntat d'urbanitzar i convertir la muntanya del Tibidabo en una gran zona d'oci i d'estiueig per la burgesia barcelonina. A finals del segle XIX, la ciutat estava experimentant un fort creixement i la burgesia buscava nous espais per escapar de la calor i del ritme de la ciutat. La muntanya del Tibidabo, amb les seves vistes privilegiades sobre Barcelona i el mar, era vista com un lloc ideal per construir-hi jardins, hotels, restaurants i zones d'entreteniment. El gran impulsor d'aquesta transformació va ser Salvador Andreu, un empresari farmacèutic conegut per les pastilles del doctor Andreu. Inspirat per les ciutats europees, Andreu imaginava el Tibidabo com una mena de gran parc de lleure i descans. Però hi havia un problema. Arribar fins al cim era llarg i complicat. Per solucionar-ho, es va projectar el funicular, una tecnologia moderna que permetia superar els forts pendents de la muntanya de manera còmoda i segura. Les obres van començar el 1900 i el servei es va inaugurar només un any després, el 1901. L'arribada del funicular va impulsar el desenvolupament de tota la zona. Amb els anys, s'hi van instal·lar el parc d'atraccions del Tibidabo, un dels més antics del món, encara en funcionament, hotels, restaurants, miradors i, més endavant, el majestuós temple expiatori del Sagrat Cor, que es convertiria en un dels símbols de la muntanya. Com és que es va instal·lar tot això? Doncs bé, el parc d'atraccions, inaugurat el 1905, va néixer aprofitant l'enorme èxit de les atraccions mecàniques que començaven a popularitzar-se tant a Europa com als Estats Units, i volia oferir als ciutadans una experiència d'oci, moderna i familiar. Paral·lelament a això, hi havia una altra preocupació. Alguns sectors de l'Església Catòlica veien amb recel que el cim del Tibidabo es convertís exclusivament en un espai de diversió. A més, circulaven rumors que una comunitat protestant volia construir-hi un temple o fins i tot un casino. Com a resposta, es va decidir dedicar el punt més alt de la muntanya a un gran temple catòlic. El Tibidabo es va transformar així en una destinació d'excursions familiars i d'oci per les diverses generacions de barcelonins, que durant dècades pujar-hi era gairebé una tradició i el funicular amb basival porta d'entrada. La muntanya acabaria de configurar-se tal com la coneixem avui en dia amb la construcció de l'Observatori Fabra a començaments del segle XX i dècades més endavant amb l'aixecament de la Torre de Collserola, que acabaria definint l'horitzó característic de la Serra de Collserola. També, el 16 de juny de 1963, la cosmonauta soviètica Valentina Tereshkova va fer història en convertir-se en la primera dona que viatjava a l'exterior a bord de la nau Vostok 6. La seva selecció va formar part del programa espacial de la Unió Soviètica en plena cursa espacial amb els Estats Units. En aquell context de competència tecnològica i política, els soviètics buscaven una nova fita simbòlica després d'haver enviat el primer home a l'espai. La decisió d'enviar una dona també tenia un fort component propagandístic, que era demostrar que el sistema soviètic oferia oportunitats a homes i dones per igual. Tereshkova no era una científica de formació, sinó una treballadora tèxtil i paracaigudista aficionada. Va ser seleccionada per les seves habilitats físiques, resistència i experiència en salts de paracaigudes, un requisit important per als primers programes espacials. La missió Vostok 6 va durar a prop de 3 dies, durant els quals va donar 48 voltes a la Terra. Durant el vol va haver de suportar condicions molt dures, a espai reduït, aïllament total i errors tècnics en el sistema de la nau que van posar a prova la seva preparació. Tot i això, va completar la missió amb èxit i va demostrar que les dones també podien suportar les exigències dels vols espacials. El seu viatge va ser un moment històric per la ciència i per la societat. A partir d'aquell moment, Tereshkova es va convertir en un símbol mundial de progrés i obertura de nous espais per a les dones en camps com la ciència, la tecnologia i l'exploració. També un dia com avui, de l'any 1960, es va estrenar la pel·lícula Psicosis, dirigida pel cineasta Alfred Hitchcock. Aquesta va partir ràpidament en un punt d'inflexió en la història del cinema de terror i suspens. La pel·lícula explica, tothom ho sap, la història d'una dona que fuig després de cometre un robatori i s'atura en un motel apartat, on coneix el misteriós Norman Bates. A partir d'aquí, la trama deriva en una sèrie de fets inquietants que van sorprenent al públic per la seva intensitat i pels girs inesperats. Psicosis va trencar moltes normes del cinema clàssic, va eliminar protagonistes de manera inesperada, va utilitzar una música molt característica, especialment la de l'escena de la dutxa, i va introduir un estil narratiu molt més psicològic i inquietant del que era habitual fins aleshores. Però això no és tot, perquè també un 16 de juny de 1978 s'estrenava la pel·lícula i el musical Grease, que ràpidament es van convertir en un fenomen mundial del cinema i la cultura pop. La història, que també és molt coneguda, es centra en l'amor d'estiu entre la Sadni i el Dani, dos joves amb personalitats i entorns socials molt diferents, i com es retroben a l'institut. A través de la música, del ball i de situacions quotidianes d'adolescència, la pel·lícula mostra temes com el primer amor, la identitat i la pressió del grup. I el gran èxit de Grease també es deu en part a la seva banda sonora amb cançons que van esdevenir icòniques com You Are the One That I Want o Summer Nights. I aquestes peces van fer convertir la pel·lícula en un musical molt popular tant al cinema com després en discos i espectacles. I per acabar, també un dia com avui del 2015, als Estats Units, Donald Trump va anunciar oficialment la seva candidatura a les eleccions presidencials del 2016. Ho va fer amb un discurs molt mediàtic que va captar ràpidament l'atenció dels mitjans de comunicació d'arreu del món I en aquell moment, Trump ja era una figura coneguda com a empresari i estrella televisiva, però encara no havia tingut, cap paper important en la política. El seu anunci es va produir des de la Torre Trump a Nova York i va marcar l'inici del seu pas del món dels negocis i l'espectacle a la política institucional. Durant el seu discurs va presentar missatges molt directes sobre immigració, economia i política exterior, amb un estil diferent del que era habitual en la política nord-americana tradicional. Això va generar molta polèmica, però també va aconseguir connectar molt fàcilment amb una gran part de l'electorat.
0: Per donar fi a aquesta secció, avui escoltarem el tema My Sweet Lord, tema que tal dia com avui, però de 2009, es va publicar dins de l'àlbum Let It Roll, Songs by George Harrison, de George Harrison, evidentment.

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Doncs avui tenim un dia amb infinitat de celebracions: el Dia Mundial de les Tortugues Marines, el Dia Internacional del Nen Africà, el Dia Internacional de les Remeses Familiars, que encara no sé ben bé què és això, el Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble a Lluita de Sud-àfrica, el Dia Mundial de la Tapa, el Dia Internacional de la Biotecnologia i la Setmana Internacional de la Salut Masculina. Avui, de veritat, és una passada el que hi ha. Però per la seva originalitat parlarem del Dia Mundial de la Tapa, que és una cosa que ens va molt bé a l'hora de fer coses.
2: Ara que et ve a buscar tortugues.
1: A mi una tortuga. Vaya, hombre. Sí que són escandaloses. Això. Doncs avui es celebra aquest Dia Internacional Mundial de la Tapa, una de les tradicions més populars a Espanya, país on s'estima que el 60% dels establiments ofereixen una tapa gratuïta com a acompanyament de la beguda. No és gaire bé per aquí, això. Bueno, almenys, si n'hi ha, no és gaire generosa, que d'altres llocs ho és bastant més. La iniciativa del Dia Mundial de la Tapa prové de l'associació Saborea Espanya, que cada any anima els hostalers a participar en aquest esdeveniment, precisament per difondre la cultura de la tapa, ja sigui amb degustacions, concursos, presentació d'una tapa especial o el que sigui.
3: La tapa és un aperitiu que se serveix a molts bars espanyols com a acompanyament de la beguda. És una senyal d'identitat de la gastronomia espanyola que cada any atrau a milions de turistes. Referència de la cuina en miniatura, és objecte d'atenció per part dels grans xefs i cuiners de tot el món. És una icona gastronòmica que varia molt depenent de cada regió, però té elements en comú, com la forma de consumir-la en grup, com acompanyament de la beguda. Normalment se sol consumir dret, compartint amb amics, cosa que s'incentiva els valors positius de la convivència i la diversió. Tant és així que el Ministeri de Cultura d'Espanya ha iniciat el tràmit perquè les tapes siguin declarades com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial, un títol del qual ja gaudeix la transhumància, el Carnaval o la Setmana Santa. La llegenda explica que el rei Alfons X, el savi, va disposar que no se'n servís a les fondes castellanes cap beguda que no fos acompanyat d'una most de menjar, per evitar que el alcohol pugés al capdavant de manera ràpida. Aleshores, les tapes solien consistir en un tall de pernil o formatge que es posava a sobre del got i que no només servia per menjar-lo, sinó també complia una altra important missió, que era que els insectes voladors no entressin al líquid. D'aquesta manera, el menjar servia també com a tapadora de la tassa i per això es va quedar amb el nom de tapa.
1: Curiosa aquesta anècdota.
3: Llàstima que no es facin a tot arreu, això.
1: Sí, perquè a més és bo. Però abans suposo que el tema que hi havia molts bitxos volant devia ser molt més cara.
3: Ara, com que no hi ha tapa, hi ha llocs, doncs hem de posar un tovalló perquè no hi hagi els bitxos.
1: Endavant amb la següent secció. Qui va néixer un dia com avui? I com és habitual, aquesta secció una miqueta de música. Endavant.

0: Tupac Amaru Shakur, conegut artísticament com a Tupac Dospac, és una de les figures més influents de la història del hip-hop. Va néixer a Brooklyn, Nova York, el 16 de juny de 1971 i creix en una família vinculada al moviment dels Black Panthers. A més de raper, va ser actor, poeta i activista social. Les seves lletres combinaven denúncia social, experiències personals, violència urbana, esperança i reflexions sobre la desigualtat racial. La seva carrera va ser molt intensa, però curta. Entre 1991 i 1996 va publicar algun dels àlbums anunciat al 1796.
1: El seu nom, Tupac Amaru, prové d'un líder indígena peruà que es va revoltar contra el domini espanyol. La seva mare li va posar aquest nom perquè volia que naixés amb l'esperit d'un lluitador. Interpretació i teatre a l'Escola d'Arts de Baltimore i era un gran actor. Una cançó que va escriure va estar inspirada per l'accident d'un amic que va rebre un tret mentre manipulava un arma. Abans de triomfar en solitari, va començar a ballar el grup de Digital Underground. També va actuar a Lluís i Poetic Justice, al costat...
0: Si vols conèixer Tupac, aquestes són algunes de les seves cançons més representatives. Dear Mama, homenatge emotiu a la seva mare. California Love, que acabem d'escoltar, probablement el seu èxit més popular. Change, que els escoltarem en acabar. Reflexió sobre racisme i desviar. Hit Up, missatge de respecte i esperança especialment dedicat a les dones. Brenda's Good a Baby, denúncia social sobre la pobresa i l'embaràs adolescent. Hit Em Up, una de les cançons de confrontació més famoses de la història del rap. I Ambition as a Riot, himne de l'etapa més agressiva i creativa carrera. Malgrat la seva vida breu, Tupac continua sent una referència cultural perquè va saber combinar la duresa del rap amb gran sensibilitat poètica. Molts aficionats el consideren no només un gran raper, sinó també una de les veus més influents de la cultura afroamericana contemporània.

0: Ara, després d'aquest autor de Hip Hops, que va ser un escriptor, poeta i erudit italià considerat una de les grans figures del primer Renaixement, juntament amb Dante Alighieri i Francesco Petrarca. Va néixer a la Toscana i, tot i que el seu pare volia que es dediqués al comerç, es va sentir atret per la literatura des de ben jove. Amb la seva obra va contribuir decisivament a donar prestigi literari a la llengua italiana. El seu pare el va enviar a estudiar negocis i dret a Nàpols, però Boccaccio preferia freqüentar poetes, estudiosos i la vida cultural de la cort. Va viure de prop la Pesta Negra de 1648, una experiència que el va marcar profundament i que es convertiria en el punt de partida de la seva obra més famosa. Va mantenir una estreta amistat amb Petrarca, en qui compartia l'interès pels autors clàssics i l'urbanisme naixent.
1: Les seves principals obres són de 1648 al 1353. Es va ser la seva obra maestra. Filocolo, Filostrato, Elegia di Madonna Fiammetta, considerada una precursora de novel·la psicològica, i l'última va ser De Claris Mulieribus, dedicada a les dones il·lustres de la història. Cameró és una col·lecció de 100 versions explicades per 7 dones i 3 homes. Furguen de la pesta de Florència i es refugien al camp. Durant 10 dies relaten històries d'amor, enginy, fortuna, humor i tragèdia. L'obra és considerada una de les fites fundacionals de la narrativa europea moderna. A l'inici del Decameró, parlant de la pesta, Boccaccio va escriure: «És cosa humana tenir compassió dels afligits». Aquesta frase resumeix bé el seu humanisme, l'interès per les persones reals, les seves emocions, febleses i esperances. Tot el Decameró està travessat per aquesta mirada profundament humana sobre la vida. Un dels passatges més coneguts de l'inici del Decameró descriu els efectes de la pesta de 1348 a Florència. Dic, doncs, que els anys de la fructífera encarnació del Fill de Déu arribaren al nostre de 1348, quan a la magnífica ciutat de Florència, la més vella d'Itàlia, arribà la mortífera pestilència. No solament privada de la vida als malalts, sinó que el simple fet de tractar-los o acostar-s'hi semblava transmetre el mal als sants. Els ciutadans evitaven trobar-se, els parents es visitaven rarament i fins i tot germans i germanes, pares i fills, sovint es veien obligats a viure separats per la por del contagi.
0: Aquest fragment és significatiu perquè mostra el gran realisme de Giovanni Boccaccio. La pesta no és només el taló de fons del llibre, és el motiu que porta els 10 joves protagonistes a refugiar-se fora de la ciutat i explicar-se històries durant 10 dies. D'aquesta manera, el Decameró contraposa la mort i la por amb la narració, l'enginy, l'amor i el desig de viure. Boccaccio és considerat un dels pares de la prosa moderna. La seva influència es va estendre per tota Europa i va inspirar autors com Geoffrey Chaucer, creador dels contes de Canterbury. Doncs un cop conegut aquest italià, tornem a parlar de música i escoltem-ne un tema.

0: Emilio José, de nom real José Emilio López Delgado, és un cantautor i compositor espanyol nascut a Fernán Núñez, Córdoba, el 16 de juny de 1950. Quan era adolescent es va traslladar amb la seva família a Barcelona, on va començar a cantar en ambients universitaris i culturals. Les seves primeres composicions estaven inspirades en el món rural i en les arrels andaluses, fet que el va convertir en una de les veus destacades de la denominada Nova Cançó Andalusa. El seu gran salt a la fama va arribar al 1973, quan va guanyar el Festival de Benidorm amb la cançó Soledat, que hem escoltat ara mateix, una peça que es convertiria en el seu himne personal i un dels grans èxits de la cançó melòdica espanyola.
1: Al llarg de la seva carrera ha publicat nombrosos discos de balada romàntica, cançó d'autor i música inspirada en la poesia. També ha posat música en versos de poetes com León Felipe, Antonio Machado i Rafael Alberti. La cançó Soledat va tenir tanta repercussió que va ser enregistrada en diversos idiomes. La versió del cantant grega Nana Mouskouri va vendre més de 2 milions de còpies a Europa. A principis dels anys 90 va impulsar el projecte Poetas Andaluces, on convertia poemes en cançons. Explicava que volia homenatjar els poetes en vida i no només després de la seva mort. Una de les anècdotes que recorda és la emoció del poeta Luis Rosales quan escoltava la seva adaptació de Nana. En una entrevista recent, quan li van proposar posar el seu nom a un carrer al seu poble, va bromejar dient que preferia que li regalessin un pis.
0: Aquestes són algunes de les cançons més conegudes. Soledad, el seu gran èxit, Nuestra playa y Mientras tanto amándote, Me equivoqué, Decir amor, Victoria, Por un adiós, ni contigo ni sin ti, que n'escoltarem un fragment en acabar de parlar d'aquest cantant, Volver a Marrakech, Ser en la vida Romero, Puerto Pescador o Marinero Cantor. Emilio José és recordat com una de les grans veus de la cançó melòdica espanyola dels anys 70 i 80. La seva música combina romanticisme, influències andaluses i sensibilitat poètica. Encara avui continua sent especialment identificat amb Soledat, la cançó que el públic li demana amb més freqüència a les seves actuacions.

0: Doncs anem ara a parlar d'un poeta de casa nostra. Ramon Bequi Taberner va néixer a Barcelona tal dia com avui del 1918 i és considerat una de les veus destacades de la poesia catalana de postguerra. A més de poeta, fou periodista i col·laborador habitual de nombroses publicacions culturals i diaris. Va desenvolupar una obra marcada per l'experimentació formal, el simbolisme i una gran exigència literària. Va començar a publicar molt jove, amb només 17 anys, ja donava a conèixer els seus primers poemes i el 1938 aparegué el seu primer llibre, Nobiluni. El reconeixement definitiu li arribà quan va guanyar el prestigiós Premi Carles Riba l'any 1960.
1: Va publicar els seus primers versos durant l'adolescència, fent poc habitual en aquella època. També va formar part d'aquest nucli de poetes i intel·lectuals que mantenien viva la literatura catalana en els anys difícils per a la cultura del país. Fou traductor d'autors tan importants com Mallarmé, Pound, Villon, Shelleyk i Rilke, demostrant una gran obertura a les avantguardes europees. Tanmateix va col·laborar en revistes i diaris com Mirador, Meridià, El Teleexpress i Mundo Diario, combinant la creació literària amb la divulgació cultural. Les seves principals obres són En poesia, el Nobilium del 38, La ciutat submergida del 47, Cants terrenals, del 62, Premi Carles Ribes, Joc de sirenes, del 62, Quartet de sang, també del 62, Quatre coses, del 84, i Primera notícia i obra poètica, del 93. En teatre, després de Cantar el gall, del 1948, i unes memòries, Quatre coses, en el meu temps, del 84. Ramon Bech i Taberner ocupa un lloc destacat dins la poesia catalana, contemporània per la seva capacitat de combinar avantguarda i tradició. La seva obra transita des de l'experimentació formal de cants terrenals fins al simbolisme refinat de Joc de sirenes, convertint-lo en una figura singular de les lletres catalanes del segle XX.
0: I ja per finalitzar aquesta última secció d'aquest últim programa d'aquest any, tornem a la música amb un personatge anglès. Endavant, Pau.

0: John Newman, que va néixer el 16 de juny de 1990 a Seattle, al comtat de New Jersey, a Anglaterra. És un cantant, compositor i músic britànic conegut per la seva veu potent i inconfusible, influïda pel soul, el rhythm and blues i la música pop. Va començar a interessar-se per la música des de ben jove i es va traslladar a Londres per desenvolupar la seva carrera. El seu gran salt a la fama va arribar el 2012 quan va posar la veu al tema Feel the Love del grup Rudimental, que va assolir el número 1 al Regne Unit. Poc després va consolidar el seu èxit amb la seva carrera en solitari. La seva cançó més famosa, Love Me Again, que acabem d'escoltar, va néixer d'una experiència sentimental complicada. Newman va explicar que la lletra estava inspirada en una relació que havia acabat mal. I la cançó es va convertir en un èxit internacional. L'any 2012 li van diagnosticar un tumor cerebral benigne. Després d'un tractament reeixit, va continuar la seva carrera musical. Anys més tard, els metges van detectar-li una nova lesió que també va poder superar satisfactòriament.
1: El seu característic pentinat i la seva estètica estan inspirats en artistes de soul dels anys 60, especialment figures com el Otis Redding o el James Brown. Els seus principals temes amb Rudimental són Feel the Love o Not Giving In. En solitari són Love Me Again, Shutting, Losing Sleeps, Come and Greet, Olé o Blame, amb Calvin Harris, que escoltarem ara a l'acabar aquesta, amb aquesta música. El John Newman destaca per una combinació molt personal de soul, pop, dance i música electrònica. La seva veu, aspra i emotiva, recorda la dels grans cantants del soul clàssics, mentre que les seves produccions incorporen sons moderns i ritmes de música electrònica. Tot i haver aconseguit èxits mundials i centenars de milions de reproduccions, en Newman ha explicat en diverses entrevistes que el que més valora és poder escriure cançons amb significat personal i mantenir una connexió emocional amb el públic, més enllà de les llistes d'èxits.

0: Autors, gèneres, llibres.
1: Bona nit, amics i amigues de Cau d'Orella. Bé, bona tarda, nit, perquè encara tenim llum. Ara que fa tanta calor, que estem tots molt, molt asfixiats i agobiats, he pensat que per despedir i per acomiadar el programa d'aquesta temporada, potser ens vindria bé un bany, oi que sí? I per això se m'ha acudit que podríem parlar una miqueta del biquini. Us heu preguntat mai qui va inventar el biquini? Bé, va ser Louis Réard, un enginyer que se li va acudir fer aquesta prenda de bany per dones i que en el moment que la va fer, que eren els anys 40, això pues, va ser evidentment una gran revolució. Ell ho volia presentar a l'hotel Meliton i es va trobar amb l'inconvenient de que no trobava cap model professional que el volgués presentar. És a dir, llavors va recórrer a la Micheline Bernardini, que era una stripper francesa que havia nascut en l'any 1927. Ella per llavors tenia 20 anys i va ser la que va fer de model en el casino de París i el desfile va ser previst per al dia 5 d'abril del 1946. Ella va dir que aquest desfile seria una bomba més potent que la que 5 dies abans havia explosionat a la Toulon de Bikini i és per això que la prenda va agafar aquest nom. Ella es va fer molt famosa i evidentment la prenda de bany també. Fixeu-vos que el 1951 van haver-hi concursants del primer certament de bellesa de Miss Món que van fer servir el biquini. També recordem a l'actriu Brigitte Bardot, que va cridar molt l'atenció quan va ser fotografiada amb un biquini a la platja durant el Festival de Cannes en l'any 1953. I també podem parlar d'altres actrius com Rita Hayworth o Ava Gardner, que també van acaparar l'atenció quan se les va veure fent servir biquinis per aquells anys 50, evidentment van cridar l'atenció, aquestes senyores tan estupendes amb un bon biquini. I tots recordem a l'Úrsula Andrés, quan va sortir de l'aigua en aquella pel·lícula de James Bond, Doctor No, que va ser estrenada l'any 1962 i ella duia un biquini que s'ha convertit en un símbol sexual internacional i ha estat descrit com un look definitiu de la dècada dels 60. El biquini va anar guanyant popularitat i si escoltem a la història Olivier Schillard, que és una historiadora de la moda francesa, ens parla de que el biquini va tenir molt a veure en l'emancipació de la dona. Podem dir que el traje de bany s'ha relacionat directament amb l'emancipació de la dona i segurament té molta raó. Però com us quedeu si us dic que des de l'antiguitat ja trobem gravats i mosaics i moltes obres on apareixen dones amb aquestes dues peces de roba com si fossin un biquini. Per exemple, tenim urnes i pintures gregues que daten del 400 abans de Crist, que ja ens mostren a dones fent servir prendes de dues peces per activitats atlètiques. Les dones actives a l'antiga Grècia feien servir una banda al pit que es deia mastodeton o apodesmos, la qual es va continuar fent servir com a prenda interior fins a l'alta edat mitjana. Fixeu-vos que fins i tot n'hi ha obres d'art i mosaics que ens mostren del Baix Imperi Romà a dones amb aquestes prendes de vestir. N'hi ha un mosaic que n'hi ha 10 dones conegut com les noies en biquini, que s'estan exercitant en una roba que podria passar perfectament per al que avui dia coneixem com un biquini. I és ara el mosaic més replicat amb els 37 milions de petites esteletes de colors que porta. Dintre de les obres de la coronació del guanyador fetes amb mosaics i en el terra de la càmera de les 10 joves a la sala delle Dieci Ragazze en italià, aquestes noies en biquini són representades fent aixecament de peces, llançament de disc o corrent. És una cosa que ens crida molt l'atenció per l'època. Estem parlant de l'antiga època de l'Imperi Romà. En algunes ocasions han estat descrites com ballarines en comptes d'atletes, però bé, si porten peces no enganyem a ningú. I com això, doncs hi ha moltes, moltes dones que han portat aquesta roba i que han popularitzat aquesta prenda, tot i ser d'aquests temps tan antics. I segurament va ser en elles en què aquest enginyer es va inspirar al segle XX per crear aquesta prenda que avui dia és tan popular i que totes les dones en tenim, no un, sinó uns quants, per comoditat i potser sí, per honor a aquelles dones que es van atrevir a trencar motllos en un moment una mica complicat. Moltes gràcies per la vostra atenció i que passeu un gran i meravellós estiu.
0: Bé, i fins aquí el programa d'avui. Desitgem que aquesta hora us hagi resultat, com sempre, agradable i relaxada, i amb aquesta intenció fem el programa a tot l'equip. Gràcies per ser-hi. Aquest és el darrer programa d'aquesta 12a temporada. 19 programes que han omplert de músics i escriptors, una hora cada 15 dies a l'antena d'Ona Corinyanca. Bona nit i moltes gràcies per ser-hi a l'Anna. Bona nit, Anna, i bones festes.
2: Bona nit
0: festes.
2: I que tingueu bones festes estiu. I bon estiu.
0: Pau, igualment, que t'hagis...
3: Bon estiu, que vagi
0: bon
3: molt bé.
0: Bon estiu a tots. Al Pau García i a la Gemma també els hi fem extensiu, i una abraçada molt forta també a la Marina Carbonell, que esperem que estigui bé, i a veure si la temporada que ve la podem tenir nosaltres. Passeu un perfecte estiu, gaudiu i sobretot, sigueu molt, molt, molt feliços. Això no deixeu que us ho prengui ningú. Esperem retrobar-nos la propera temporada.

0: Ona Codinenca.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral.
3: Segons el Meteocat, com us diem, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, això sí, primer coneguem la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja a aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims, encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i, sobretot, unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
1: I amb aquesta revetlla de Sant Joan de fons, els agents rurals mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
3: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
1: En plana de successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
3: Aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, on hi ha l'Ajuntament de Tarragona.
1: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit aquest matí d'urgència de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado, que decretava mesures cautelars contra Begoña Gómez.
3: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
1: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
3: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any 2026, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
3: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins a demà.
1: Com veiem, un dels territoris que poden marcar els registres més alts és Lleida.
3: Amb aquests pronòstics a Ponent, la paeria s'han reforçat les mesures per protegir la població més vulnerable. Ens dona més detalls des de Lleida Televisió, el Rubén Carbonell.
6: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor i la ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut davant la previsió de diversos dies consecutius amb temperatures extremes. Entre les mesures adoptades, aquest diumenge les piscines municipals han avançat la seva obertura a les 10 del matí per oferir més hores de refugi davant les altes temperatures. A més, la ciutat disposa de més d'una cinquantena de refugis climàtics. Així mateix, des del consistori recorden la importància d'hidratar-se sovint, evitar l'activitat física a les hores centrals del dia i extremar la vigilància sobre la gent gran i altres col·lectius vulnerables. Així ho assegura la regidora de Cultura i Promoció de la ciutat, Pilar Bosch.
0: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
6: La previsió és que l'episodi de calor es mantingui almenys fins dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
1: Fins ara, i amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, de 2:15, les màximes de la jornada s'han registrat al Montmell, amb 39 graus, 38 a Tàrrega, 38 també al Canós, a Torroja del Priorat, al Poal i també a Mollerussa, una altra de les zones que també s'espera que les temperatures arribin fins a rècords de, com diem, fins als 40 graus, és a les Terres de l'Ebre, sobretot a les comarques d'interior i de la Vall de l'Ebre.
3: Precisament des d'allà ens n'informen des del 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
4: L'estiu ha arribat a les Terres de l'Ebre amb la primera onada de calor de la temporada. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per temperatures màximes extremes que en punts de l'interior ja se situen per damunt dels 35 graus. Segons les dades del Meteocat, la Ribera d'Ebre concentra els valors més alts de la jornada encapçalats per Vinebre amb una màxima provisional de 37 graus, seguida d'Aldover amb 36,2 graus i Benissanet amb 36 graus nets. A la línia de costa i al delta, els termòmetres es mantenen continguts per davall dels 30 graus, tot i que la humitat relativa frega el 70% i eleva la sensació tèrmica. Davant d'aquest episodi, Protecció Civil recomana restringir les activitats físiques a l'aire lliure durant les hores centrals del dia i demana mantenir una hidratació constant. Les previsions indiquen que les temperatures elevades persistiran durant les pròximes jornades.
1: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
3: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc està prohibit encendre foc a qualsevol espai obert. Utilitzen maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades a una franja de 400 metres al seu voltant o llençar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
1: Amb aquest escenari, pel que fa als embassaments, Catalunya afronta l'inici d'aquest estiu amb els pantans plens, i això ha passat 2 anys després del pic àlgid de la sequera. Llavors, ara, el 2026, la situació és ben diferent.
3: Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. Tot plegat hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Ens donen tots els detalls el Lluís Mata.
7: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs, sobretot, que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
8: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, és que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
7: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
8: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament, perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
7: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
8: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Música. Obrim plana de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident del passat dijous, del passat divendres, perdó, a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
3: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol on també han participat familiars de les víctimes. Un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
1: I un altre apunt de successos, en aquest cas els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal, de la línia L5.
3: El pispa de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destrabada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a la mateixa estació i en la mateixa franja horària.
1: Obrim plana política, i és que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins demà.
3: La reunió s'ha fet després que ahir dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Els vocals conservadors, però, han demanat més temps per al debat.
1: I al fil d'aquest cas, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Néstor Tasun, insta al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquest i d'altres presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres, i ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
9: Es verdad que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE. El hecho de que no haya una mayoría negativa para no que no permite una moción de censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
3: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'Estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
1: I ja a casa nostra, dia clau per a Junts per Catalunya, ja que avui es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent.
3: Les votacions es van obrir ahir dissabte a les 10 del matí i els resultats s'esperen sobre cap a 7:45 d'aquesta tarda. El procés arriba després de mesos de moviments interns, contactes, renúncies i intents de construir una candidatura de consens que no han acabat prosperant. En aquest escenari hi ha fins a 4 candidats: el president del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa.
1: Passem ara a parlar de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
3: És un procés que comptarà amb la veu dels municipis, assegura Paneque, per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit el programa Ciutadella.
10: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
3: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: I hem de parlar ara de l'ELA, i és que des del març d'aquest any el Parlament de la Generalitat ha aprovat modificar la llei per millorar la qualitat de vida de les persones que precisament pateixen l'esclerosi lateral amiotròfica.
3: Es tracta d'unes ajudes de fins a 15.000 euros mensuals per tal que el cost de l'assistència no recaigui sobre les famílies. Des de la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls, vetllen perquè les ajudes arribin a qui ho necessiten, tot i que apunten que tarda en arribar per temes burocràtics. En parlem avui, que es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Ens n'informa Caral Tàries.
11: A Catalunya hi ha unes 800 persones afectades amb ELA, una malaltia que avança ràpid i sense control. És per això que necessiten unes cures sanitàries especialitzades a domicili 24 hores. Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, atenen més de 670 persones durant l'any amb l'objectiu d'acompanyar els malalts i els seus cuidadors. Anna Rigola és la responsable de comunicació de la Fundació.
12: Si l'ajuda no arriba a poder pagar totes aquestes cures, doncs què passa? Que continuem igual, en què els cuidadors principals continuen sent les famílies. La seva cura, que no és una cura, però és el que necessiten, continua sense estar agafada.
11: L'aprovació de les ajudes per part del Parlament poden arribar fins als 15.000 euros mensuals. Tot i que ja hi ha famílies catalanes que han rebut aquests primers ajuts, des de la Fundació remarquen que els tràmits burocràtics són lents.
12: Però sobretot estan costant d'arribar a nivell burocràtic, perquè al ser una ajuda nova, ningú sap més o menys què s'ha de fer, com s'ha de fer, quins són els temps, i està costant. Nosaltres des de la Fundació estem ajudant a tots els afectats que poden demanar aquesta ajuda, estem accelerant aquests tràmits amb el Departament de Drets Socials i estem en constant contacte, però realment aquestes ajudes haurien d'haver arribat molt abans.
11: Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls insisteixen que seguiran treballant per donar visibilitat d'aquesta malaltia i que vigilaran perquè les ajudes s'apliquin i arribin a totes les persones que les necessiten.
1: L'estiu astronòmic també ha començat avui, ho ha fet a les 10:24, segons els càlculs fets per l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional.
3: Aquest serà l'estació més llarga de l'any. Tindrà una durada de 93 dies i quasi 16 hores i s'allargarà fins a l'encara llunyà 23 de setembre, dia que tindrem l'equinoci de tardor a les 2 de la matinada. Avui el sol ha sortit a les 6:18 i no marxarà fins a les 9:28. Per tant, tindrem 15 hores i 10 minuts en el que serà el dia més llarg de l'any. Pel que fa a les previsions climàtiques, s'espera un estiu amb una tendència clara. Tant el juliol com l'agost i el setembre tenen molts números de ser més càlids del que seria habitual, tot i que també s'esperen força xàfecs i tronades.
1: I amb el curs escolar acabat i l'estiu ja en marxa, a partir del proper dijous es posen en marxa també la majoria de casals d'estiu al territori.
3: I anem a Vilafranca del Penedès, on enguany la gran novetat és que l'Ajuntament n'ha recuperat la gestió íntegra, municipalitzant els casals amb la voluntat de que cap infant se'n quedi fora. Des de Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
13: La regidora d'Educació de l'Ajuntament, Gemma Romeu, destaca el treball en xarxa que s'ha fet des dels diferents departaments del consistori i com també s'ha treballat intensament per fer-ne una tarifació social per garantir que les famílies de Vilafranca puguin accedir als casals d'estiu en condicions d'equitat.
14: És la primera vegada que es municipalitzen els casals d'estiu i s'han municipalitzat també amb una tarificació social. Això també el que fa és amb l'objectiu que buscàvem. Buscàvem que tots els nens i nenes poguessin accedir a aquestes activitats d'estiu, perquè hi creiem fermament en que l'estiu doncs, és important d'afavorir doncs, que tots els nens i nenes puguin accedir a aquestes activitats de lleure.
13: El cost global del casal d'estiu serà de 228.500 euros, dels quals està previst que les famílies aportin el 40% i l'Ajuntament el 60% restant. Des de la regidoria també es destaca que ningú s'ha quedat fora.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Sonar, i és que les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari, que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
3: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat precisament amb una programació de més d'un centenar d'actuacions, entre els quals ha destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte DeWitt, la proposta del neerlandès Renier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, el directe de cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live protagonitzat per SPDG.
1: Seguim parlant de música perquè la novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llefià, a Badalona, s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst.
3: L'artista Pitingo, gran reclam de dissabte, va haver de suspendre la seva actuació. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Quim Garcia. Volare,
15: volare. Una edició marcada pels contrastos al parc del Gran Sol de la ciutat. L'amfiteatre s'ha omplert de ritme, tot i que el festival va començar amb una mala notícia. Divendres a la nit es va haver de suspendre el concert de Pitingo per una indisposició mèdica greu de l'artista, una cancel·lació d'última hora que també va obligar a ajornar el pregó i el lliurament de premis de l'Associació de Veïns. Però el barri no es queda de braços creuats. Jordi Meses, president de l'Associació Veïnal Llefià Gran Sol, ens avança que ja busquen solucions.
16: En unas fechas próximas, no hay fecha en concreto, pero sí que se mirará de no creo que pase mucho tiempo de poder retomarlo. O sea,
15: La decepció de divendres es va transformar en energia dissabte a la nit. El sextet barceloní Maruja Limón va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins, demostrant la potència del directe que les ha portat per tota Europa. El públic assistent es mostrava així d'entusiasmat.
17: Una tarda superentretenida.
18: Que tiene mucha gracia.
19: Que a mi m'encanten.
15: El barri de Llefià de Badalona acomiada un cap de setmana de festes i calor i es prepara per a la represa del festival, que promet tornar amb més força.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, de la derrota contundent ahir del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102-75.
3: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans el partit no va tenir cap història davant la superioritat pels dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que va acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
1: Parlem ara de futbol al Mundial. Aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
3: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
1: Del futbol ens n'anem al ciclisme amb un apunt d'última hora, perquè la catalana Paula Blasi s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha acabat aquest migdia amb la disputa de la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Ens ho explica Jordi Cervantes.
20: Marian Bosch, que ha guanyat la tercera i última etapa en aquesta tercera edició de la Volta Ciclista
17: a Catalunya femenina, on la gran guanyadora, la gran victoriosa, és la ciclista de les Clubes, Paula Blasi, després d'imposar-se ahir en l'etapa, la segona etapa, en final a la Molina, avui ha confirmat aquesta victòria rotunda d'aquesta volta ciclista de Catalunya i en suma ja de 5 generals guanyades aquest 2026 amb la Ansel Reis, amb la clàssica de Sant Sebastià, també la Volta a Espanya i fa unes setmanes el Tour Internacional del Pirineus. Afegeix, per tant, aquesta Volta Ciclista Catalunya i en el futur no gaire llunyà, sinó més aviat proper amb la seva sèrie intentar guanyar també el Tour de França.
1: I hem de parlar avui també d'una celebració. Canviem això sí d'esport, anem a l'hoquei patins femení, perquè ahir, com diem, el Vila-sana va celebrar el primer títol de la seva història.
3: Amb una població de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla de l'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional. La rua també es va celebrar pels carrers de la població. Podem escoltar ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
18: És molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
20: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
21: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
1: I tanquem amb un apunt de waterpolo perquè l'Horta continuarà a la màxima divisió femenina.
3: Ha aconseguit superar, doncs, amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit. Després d'imposar-se al primer i perdre en aquest segon, aquesta tarda, l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya per 13-12 i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Orgull de L, orgull de G.
3: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
4: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: L'anyora. L'anyora, tot i ser força desconeguda a nivell popular, és un ingredient molt valorat a la cuina espanyola, sobretot a la costa mediterrània, a la zona de Múrcia, Llevant i Catalunya. De fet, és la que dona el toc final a receptes tan conegudes com la salsa de calçots. L'anyora pertany al gènere Capsicum annuum. És un pebrot rodó de color vermell quan és madur, que es deixa secar al sol i queda arrugat i color granat fosc. S'usen innumerables plats i productes del territori perquè aporta color, aroma intensa i un sabor dolç distintiu, diferent a la mar que porta el pebrot xoricer de la mateixa espècie. Es va importar d'Amèrica i iniciar el seu cultiu a la regió murciana, des d'on es van estenent. En podreu trobar tot l'any conservades seques penjades a l'aire en enfilalls. Es pot afegir a plats d'arròs, estofats, sopes, salses o com un condiment més. Fresca, es pot coure al forn i traient la cua i les llavors ser la guarnició de qualsevol plat. Si la compreu seca, cal que la rehidrateu, posant-les en remunt tota la nit o com a mínim 4 hores prèvies, amb aigua fresca fent un parell de forats perquè hi penetri l'aigua. Posteriorment, retireu les llavors i separeu la pell de la part carnosa i ja la podeu triturar per fer salses o sofregits. Si la voleu com a condiment per un guisat, l'heu d'afegir al principi i retirar quan el plat estigui llest. Es pot separar la carn de la pell, triturar i tornar a afegir el guisat. A Catalunya és força famosa per ser un dels ingredients indispensables de la salsa de calçots, que acompanyarà les calçotades durant els mesos de gener a abril. Aquesta es sol preparar amb les nyores, caps d'all escalivats, tomàquets escalivats, ametlles torrades, oli d'oliva verge, torrades de pa amarades amb vinagre de poma, pebre, pebre vermell dolç, caiena i sal. Ara que ja coneixeu tots els secrets de l'anyora, useu-la com a nou condiment pels vostres plats o compreu-la seca i prepareu una exquisida salsa de calçots casolana.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
9: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
7: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
7: Això sí, i amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, coneguem primer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja aquestes hores del migdia amb valors que, sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I, de fet, fins a primeres hores de la tarda aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però, a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims, encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i, sobretot, unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
7: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
9: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
7: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'autor del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez.
9: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
7: També parlem de successos perquè el tercer menor, que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
9: Aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori tarragoní.
7: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça en el segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
9: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
7: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
9: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arribarà avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà.
7: Com veiem, alerta màxima per l'onada de calor durant aquest cap de setmana a Catalunya, en previsió d'arribar a aquestes temperatures

0: Les públiques s'omplen de gent fugint de la calor. L'Adrià és el gerent de la guingueta de les piscines municipals del barri del Secà de Balaguer, plenes a vessar aquests dies.
1: Sí que estem notant que, sobretot des del dijous, que és quan va començar a fer més calor, l'increment de gent és una miqueta millor que fins als altres dies, tant a la piscina com aquí al bar, on les coca-coles se venen soles i les canyes, sobretot, que estan ben fresquetes.
0: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor, mentre que el Pla d'Actuació per prevenir els efectes sobre la salut es troba en fase 2. Els dies de màxim risc seran aquest diumenge i dilluns 21 i 22 de juny, amb una lleugera tendència a la baixa a partir del dia 24, coincidint amb la celebració de Sant Joan.
2: I precisament amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals mantenen també actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques, de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
3: A tots els municipis que es troben en aquest nivell 3 de risc s'ha prohibit encendre foc a qualsevol espai obert. Utilitzem maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades en una franja de 400 metres al seu voltant o llançar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
2: Obrim ara plana de successos perquè el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
3: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys. I ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també han participat familiars de les víctimes. Finalment, un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
2: Seguim parlant de successos. En aquest cas, els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal de la línia L5.
3: El pispa de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets s'ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destravada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a l'estació, aquesta precisament de Badal i en la mateixa franja horària.
2: Parlem ja de política. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat únicament decidint ajornar el debat fins dilluns.
3: La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per, segons assegura Marlaska, qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura d'aquest judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Però els vocals conservadors han demanat més temps per al debat.
2: I al fil d'aquest i d'altres fets, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, insta precisament al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquests presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres, ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
4: Es verdad que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE, ¿no? El hecho de que no haya una mayoría negativa para que no permite una moción de censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
3: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei

0: d'integritat pública i revisar l'estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
1: I aquí a casa nostra, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
0: Segons Paneque, aquest procés comptarà amb la veu dels municipis per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit precisament el programa Ciutadella.
2: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
0: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Canviem de terç, i és que avui es commemora un dia molt singular, el de portar el gos a la feina.
0: Tot i que encara no és un hàbit estès a les empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis, ja que tenir prop als animals redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre els treballadors. La companya Mars Pets Nutrition Iberia, la companyia, disculpin, fa anys que va adoptar aquesta mesura. Ens ho explica Sílvia Fernández.
3: Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Segons Gerard Bagaria, director general de Mars Pet Nutrition, el fet que les mascotes puguin conviure a l'espai de treball aporta molts beneficis a l'equip. Ara bé, han de complir una normativa.
4: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent, als que els hem preguntat, opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina. El 50% pràcticament canviaria de feina si l'oficina té una política que accepti mascotes.
3: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals. El manager narra que feia temps que tenia ganes de tenir un gos i va llançar-s'hi gràcies a tenir aquesta possibilitat a l'empresa. Ara, la Nora l'acompanya a tot arreu.
5: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va a estar acompañada todo el día y así no la tengo que dejar sola. Ella disfruta pues de también todo el cariño que recibe por aquí. A veces alguna que otra vez también recibe alguna chuche.
3: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
1: I anem ara amb un bloc de notícies de proximitat. Comencem parlant d'agricultura, i és que aquesta setmana han començat els treballs de sega a la Conca de Barberà.
0: Ho fan una mica abans del que és tradicional, però és una tendència dels darrers anys com a conseqüència del canvi climàtic. Ens donen tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
6: Tot i que les pluges d'inicis d'any auguraven una molt bona temporada, la primavera no ha estat tan bona en quant a pluges i la calor d'aquest juny ha obligat a madurar la planta abans d'hora. Pel que fa a les previsions, són entre un 20 i un 30% més baixes que l'any anterior, tenint en compte que va ser un any excepcionalment bo. Ho explica l'agricultor de la Conca de Barberà, Joan Saumell.
7: El passat va ser un any rècord i, per tant, comparar-ho amb el passat té poc sentit en els comparativament perquè és un any que ha sigut, és a dir, és un any que estem parlant d'un any bo, el que comparat amb l'any passat, que va ser extraordinari, doncs, bueno, clar, qualsevol comparativa farà que els rendiments d'aquest any semblin petits amb l'any passat, però estem parlant d'un any bo. Ve començant de fa els últims 10 anys una mica més aviat del que era tradicional, que normalment començàvem més aviat a finals de juny pel tema del canvi climàtic, i això ja hi estem bastant acostumats, i aquest any, doncs, bueno, s'ha començat amb un moment que s'ha precedit de molta calor.
6: S'espera que la sega pugui durar fins a mitjans d'agost.
1: Canviem de tema, parlem ara d'emprenedoria, perquè la polsera Erics es tracta d'un dispositiu creat per la infermera i, com diem, emprenedora santcugatenca Pilar Moreno.
0: Aquesta serveix per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants i estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Ens explica des de Cugat Mèdia Pau Vázquez.
8: Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permet identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. La iniciativa neix d'una experiència personal. Moreno, mare d'un nen amb al·lèrgia als fruits secs, va impulsar el projecte després de viure un episodi, precisament d'anafilaxi, al seu fill a l'escola.
9: Estan augmentant les al·lèrgies a nivell pediàtric i és una situació de que no tens control perquè el nen està en moltes situacions que no poden controlar els pares, com són els menjadors, colònies, extraescolars, festes de nens, i és un risc molt elevat.
8: El projecte ja ha despertat l'interès del sector sanitari i empresarial. Erics ha estat validat per societats científiques especialitzades en al·lergologia pediàtrica i també ha estat Premi Cambra 2026 a la millor iniciativa emprenedora, atorgat per la Cambra de Comerç de Terrassa.
1: I encara una darrera aturada en crònica local. La Riera de Merlès, a les Lloses, a la comarca del Ripollès, continua sent un dels espais més freqüentats precisament pels banyistes aquest estiu.
0: Precisament aquest any, l'Ajuntament ha implantat noves mesures per reduir l'impacte ambiental, entre les quals destaca la prohibició d'aparcar en un dels trams amb més afluència, fet que obliga els visitants a accedir-hi a peu. El consistori valora positivament la feina dels guardes i considera que la gestió actual ha millorat molt respecte als anys en què no hi havia regulació. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
10: Un punt de la comarca que rep molts banyistes durant els mesos d'estiu és la Riera de Merlès, a les Lloses. Des del consistori, per aquesta nova temporada han decidit tirar endavant novetats. La més destacada és la prohibició d'aparcament en un dels trams amb més afluència, una normativa que obliga així a accedir-hi només a peu. Amb aquesta mesura, consideren que aconseguiran reduir l'impacte. Escoltem el tinent d'alcalde, Marc Ràfols.
11: El tram que hi ha més afluència de gent, que és del cobert de Puigcercós fins a l'Hostalet, no hi haurà zona d'aparcament. No deixant aparcar ja regula molt, perquè a la gent li costa caminar. L'aforament, quan deixàvem aparcar, era de 16 cotxes. Ara no hi ha aparcament pels cotxes i aleshores és la gent que hi vagi caminant. Si la gent hi va caminant, com que tampoc arrossegarà parasols i taules i cadires, diguem que l'impacte és menor del que passaria si poguessin aparcar.
10: Fent una mirada al passat, quan encara no hi havia reguladors al medi, la comparació és molt positiva. En aquest sentit, el consistori valora positivament la tasca dels guardes.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música i més concretament del tancament del Festival Sonar amb les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who. El Sonar aquest any ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada, això sí, pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
0: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat amb una programació més d'un centenar d'actuacions, entre les quals han destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte de Witte, la proposta del neerlandès Reinier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, o també el directe de Cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Life, protagonitzat per Speedy G.
1: Seguim parlant de música, ja que aquesta ha pres aquest dissabte la plaça Vella de Terrassa amb una jornada de piano lliure oberta a tota la ciutadania.
0: Coincidint amb el Dia Internacional de la Música, petits i grans han pogut seure davant del teclat i convertir l'espai públic en un gran escenari musical gràcies a una iniciativa impulsada amb la col·laboració del concurs Maria Canals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
12: Amb motiu del Dia Internacional de la Música, aquest dissabte, dia 21, la plaça Vella s'ha convertit en un gran escenari obert gràcies a una jornada de piano lliure que ha convidat a tothom a participar-hi.
13: Perquè el jovent i tothom qui vulgui s'acosti més a la música i pugui gaudir
14: o aprendre si són més joves o el que sigui, però és, la fita és perquè es familiaritzin amb la música i en particular amb el piano.
12: La proposta ha sigut possible gràcies a la col·laboració amb el concurs internacional de piano Maria Canals. Amb una trajectòria de 70 anys, és conegut precisament per acostar aquest instrument a la ciutadania a través dels seus pianos de carrer. Des de les 10 del matí fins a 8:15 del vespre, qualsevol persona ha pogut seure davant del piano i improvisar una melodia o gaudir d'actuacions espontànies. Però també hem tingut el plaer d'escoltar grans professionals. Una jornada per escoltar, interpretar i compartir música en un espai obert que, per unes hores, converteix Terrassa en una gran sala de concerts a l'aire lliure.
1: I encara un apunt més en clau musical, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre.
0: Amposta ha acollit la celebració del Dia Mundial de la Música, que, com us deia més el dia d'avui, una cita que enguany ha servit per homenatjar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. Des de 21 Ebre, Alberto Calatayud.
15: Amposta ha esdevingut l'epicentre de la celebració del Dia Mundial de la Música a les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per commemorar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals, una entitat que va fer la seva primera assemblea històrica precisament a la capital del Montsià. El director dels Serveis Territorials de Cultura, Manel Zahera, ha destacat la importància d'aquest dia.
16: I és un dia per a mostrar la tradició musical que hi ha als territoris de la Unió Europea. En el cas de Terres de l'Ebre, el territori on estem és un territori de bandes, som terra de bandes, i una celebració com així doncs, és lògic que se li doni importància a concerts de bandes de música.
15: La celebració continuarà el diumenge 28 de juny a l'Auditori de Barcelona, on la Lira Ampostina i la banda de Benissanet actuaran al Festival de Bandes.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
17: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, en aquest cas de la derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75.
0: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans, el partit no va tenir cap història davant la superioritat dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que van acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie, doncs, queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
1: Seguim parlant d'esports, en aquest cas canviem d'esport, precisament parlem de futbol, perquè al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
0: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible, a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable als setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas de celebracions, ja que ahir el Sabadell va omplir els carrers de la ciutat per celebrar el seu ascens amb l'afició en el que és la tornada de l'equip a la segona divisió.
0: La tarda va acabar al balcó de l'Ajuntament amb un públic entregat i parlament de gairebé tots els protagonistes. Escoltem l'entrenador Ferran Costa i els jugadors Albert Urriols i José Ortega.
18: Sabeu una cosa? Som collonuts. Tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip ha fet el treball d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara cada partit. I quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat a entrenar i els cabrons ho han aguantat.
19: Què passa, Arlequinat? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una Arlequinada. Però aquest equip... Em sembla que l'any que ve la segona divisió us farà disfrutar.
20: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut. Ens ha exprimit el míster el més que ha pogut i nosaltres el que hem pogut fer i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. O sigui, jo no havia vist un camp així. La veritat que gràcies. Gràcies de veritat.
1: I d'unes celebracions en anem a una altra pel que fa a l'esport femení, en aquest cas el Vila-sana, que va celebrar el seu primer títol de Lliga, de l'Hockey Lliga Femenina. Amb una població, com diem, de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla d'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional, i és que la Rua també es va celebrar ahir pels carrers de la població. Escoltem ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
2: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
21: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
22: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
1: I acabem amb una darrera hora de futbol, en aquest cas el play-off d'ascens de la segona federació, el club de futbol Badalona, que havia de remuntar un 3-0 advers davant del Compostela. El partit de tornada, com diem, en un partit que ha acabat fa només uns minuts i que ha acabat amb la victòria insuficient de l'equip català per 2-0. D'aquesta manera, l'equip que ascendeix és el conjunt gallec i el Badalona jugarà la temporada vinent també a la tercera federació. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. Avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Sempre amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira i podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades, comencem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
4: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
2: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte. Endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3, ¿vale?
0: Molt bé, Assumpta. Doncs mira, posarem un fragment de L'ombra i la tierra.

0: del Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant.
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Doncs, realment, quins records, quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor de la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva en la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses, Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Al contrari, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i repetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal d'aquells que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Altimir i el Carles Oliver i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'home que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres. No? I, com bé deies, arrel d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat... inicialment estava pensat en teatres, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure que s'estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha un moment, quatre moments molt, molt especials, en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres, interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, però i a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies cançons que podem disfrutar a la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bé, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Perquè hem de tocar sincronitzats amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, des de quan tenim concerts amb Sau. I aleshores, doncs, però el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu... La gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats, perquè fins ara tots els teatres que hem estat hem omplert, i ha sigut... I és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó, la gent les canta, i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia, perquè hi ha unes dies que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el perquè, no? Perquè si sigués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar El més gran dels pecadors,
0: sí,
1: de Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, en aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren dolent més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era el nostre enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentaré fer la compilació del vinil, perquè es venia del valor de les cançons i tal, no? Però si, aneu, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant quina traiem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, feu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, eh? Per sort hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: frase més bonica, eh? Digue'm per què no podem tornar allà on ho vam deixar, eh? Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fil cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que vaig decidir, jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida, no? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir la noia que fa la pel·lícula.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I el cantor surt en Guim Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble. I més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi ha una carta per a ti"?
1: Sí,
0: doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. Lo bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles, un bon amic.
1: Sí, home, és... Els dos convidats que tenim en aquesta gira...
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, de cada, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser més, vam mencionar aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes en Estella i jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Strand.
0: Sí, escolta'm, mira, el tinc per aquí també, escolta'm, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot el que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, eh, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir, està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort amb la banda de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: L'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarrista, bassista... És un home que no vaig a descobrir. Un home que ha fet dos segons discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, a més a més, és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses. Al fi i al cap, la vida tu l'únic que t'emporta són els moments viscuts. No?
0: Uh-huh.
1: I amb aquesta gent vam viure molts. Vam tenir la sort de viure moments difícils, al començament de Sau, moments de que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va haver de deixar la banda per anar a l'Emili, i moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple la segona, com la mort de Carles, no?
0: Escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant. Aquella conya que hi havia amb el deprimit que corria per totes les cançons...

0: va sortir, Pep? Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau hi ha un deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així al revés, és brutal. Sí, sí. I vaig dir, on està el deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig dir, aquí està, Pep?
1: I tant. El deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc. Hi havia un noi que vivia allà prop de nostre, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa i que jo vaig veure tant i ens va explicar que, diu, que quan vaig arribar a casa, diu, la clau no volia dir per la porta. És que la culpa no... Ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat... Ens va fer tanta gràcia que vam dir hem de fer una cançó. I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i la qual et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí doncs, va haver-hi un joc, perquè aquestes frases...
0: Sí.
1: Ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc... Doncs,
0: l'anàveu col·locant, sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescla, sí.
1: I fins i tot, coses que això no està enregistrat, però havíem fet, era gravar cançons, interpretar cançons d'altra gent, com per exemple, havíem fet la Stairway to Heaven, amb la lletra del deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep?
1: Sí, sí.
0: Això és impagable.
1: Eren jocs que ens agradava fer i amb Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que per exemple, amb un disc, doncs, a vegades hi ha melodies que ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina.
1: Hi va haver una cançó que, a més, si em permets, no diré quina, ni com.
0: No.
1: Però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperàvem molt d'aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres!
1: Doncs cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la generàvem a la baix i la tornem a gravar amb un altre disco. I després sí que va triomfar.
0: Ostres, que bo! Que bo! Ara m'he quedat amb les ganes de saber quina cançó és, però no ho direm.
1: Però és això. Això ho fèiem moltes vegades. O referències de lletres, de lletres que surten... Hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un altre disc, d'un disc anterior.
0: Sí, això ho feia molt. I era brutal.
1: I quedava molt jugant aquestes coses i, si em permets, ara amb la seva fundació, una cosa que...
0: Sí.
1: Espero que cap a finals d'any puguem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: Val? On la gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
0: Això és boníssim!
1: Jo ja hem fet proves, la setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt, i realment hi ha moments increïbles. Penso que la gent que està en de Sau s'ho passarà superbé. I una de les moments, una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
0: Oh!
1: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
0: Es pot dir de quines cançons o encara no?
1: No, que vinguin allà.
0: Que vinguin allà i ho vegin, no?
1: Alguna és del Quiranic. Mira, que poc dies
0: del Quiranic. Mare meva.
1: I després, una cosa que ja explica, una cosa que expliquem, que això sí que t'ho explicaré ara, Nosaltres, com vam fer el videoclip de la Generació Continental, que vam al Carib...
0: Sí, bonic, bueno, mític, clar.
1: Sí. Aleshores, allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu quieres andar.
0: Ah.
1: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, no, jo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, però la noche es para un largo viaje, però hay que llegar.
0: Ostres!
1: Això, la frase aquesta la vam traduir, i això l'ha dit, és per fer un viatge llarg.
0: Exacte.
1: I vàries cançons de Sau apareix, això.
0: Sí, apareixi.
1: On vas, apareix amb un deprimit, apareix... No sé. La gent, doncs, apareix... Hi ha una cançó que és el viatge llarg. Aleshores, doncs, apareixen diferents cançons aquest concepte i gràcies a la Sonia Silvestre.
0: Déu-n'hi-do, ostres, quina història. Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar... Perquè
1: perdona, no t'ho havia explicat mai.
0: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides.
1: Oh,
0: a veure què tal, a veure. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
1: Hòstia, vergonya.
0: O de dir, no, o vergonya, o de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disco.
1: No, home, i a l'època que jo era molt petit, m'havia comprat un, vaig comprar el Sant Carlos Club del Cínex.
0: Sí.
1: Que vergonya no em fa. Un altre que vaig comprar va ser el Cuéntame de Fórmula Quinta.
0: Carai!
1: I un altre que vaig comprar a aquella època era... Jo recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustangs.
0: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil. Molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig i perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'en Paul Samuel que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt bona.
1: Encara molt anys, que és una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany... El lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya.
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya que estan molt, que són molt turístics. Aquells.
0: Sí, aquella, molt, sí.
1: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
0: Correcte.
1: I allà hi ha un lloc màgic que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig doncs, em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, tant. Mítica. M'encanta.
1: A tot el mig de les peces d'estar veig.
0: M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, des de... Més intentar ser molt seriós i rigorós treballant, no?
0: Uh-huh.
1: Quan gravem, no?
0: Estic, lògic, a també, casa, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, soc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, en el fons, és un ordre peculiar que tinc al cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema, que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert, l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol demanar.
0: Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: He de cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però, clar, però si te l'explico, deixa-la. Si,
0: si, bueno, sí. si no vols, no l'expliquis.
1: No, jo, fora de la música, quan, no quan ningú em veu, la gent, la meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I amb la persona, hi ha la Ivet, l'Ivet Viola, que és la persona que la meva mà dreta a l'empresa,
0: sí,
1: per els amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, tenim una productora de coses de gastronomia, juntament amb l'Esteve Guerra, un gran amic, doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu,
0: apa,
1: i per ser... Vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més a més, si ningú te'n permets anunciar-ho...
0: I tant, i poc, tant.
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós.
0: Oh.
1: Un personatge que es dirà Via Monange, un rosat que serà el rosat de mitjanit, i el vi negre que és el Boig per tu.
0: Uau.
1: I això ho podrà, la gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o als concerts, i sobretot amb botigues especialitzades també s'hi podrà trobar. Perquè són vins molt, molt, molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec, que fan verdaderes meravelles amb el vi, que són del Montsant.
0: I ahir, doncs,
1: vam tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home,
0: molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i

0: obres públiques. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles van apartar la valla. I l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar, perquè va dir que aquelles senyores...
1: Home, clar, que passi, pobretes.
0: Van entrar, van anar just a darrere, al costat de l'escenari, de la part de darrere. Nosaltres estàvem interpretant, fent música.
1: Sí.
0: I van unes escales que pujaven a la part de, on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales i van pujar al costat del tècnic de monitors.
1: Que fort!
0: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
1: Aleshores,
0: per darrere hi havia una escala, una petita escala, que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
1: Oh.
0: I les dues senyores van pujar aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre
1: bateria...
0: Sí, sí,
1: en Quim Benítez, sí.
0: És dins de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
1: Hòstia!
0: I li diuen, escolta'm, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
1: Hòstia! Però això en directe, Pep!
0: Directe.
1: Oh, fin, que fort!
0: Fin, veient que aquelles senyores es podien fer mal, perquè ja estaven enfilades a dalt.
1: Home, clar!
0: El Quim els va deixar de trucar, va dir, sí, i clar, en Carles, això, veiem que para la bateria, ens decidim què collons passa, i trobem el Quim Benítez amb dues iaies allà.
1: Ja els hi podíeu haver fet cantar algun, boig per tu, versió... Que bo, no m'estranya.
0: És que va ser una super surrealista, perquè si normalment si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no el deixen.
1: Clar, no, no, els bolides.
0: I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
1: Sí, clar, sí, sí.
0: Però, esclar, els seus dues senyores tan grans...
1: Tan grans, els van dir que passin, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres.
0: Va ser una anècdota molt divertida.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin plat representaria més sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira, quin seria aquest plat?
0: Mira, amb el Carles i a mi ens agradava molt la cuina japonesa.
1: Sí.
0: Anàvem molt durant de Barcelona, que es deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat.
1: Uh-huh.
0: I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke, on hi va venir la comunitat japonesa... allà, no? Amb aquestes, nosaltres, ens anava bé, perquè a mi se més allà, anàvem allà i ningú ens coneixia, perquè no podíem petar la xerrada i coses, no? I aleshores, doncs, allà havíem estat, havíem anat molt, sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí que... entre un fondí i un estofat, diguem, de cosa rara, que de la cuina japonesa, que es diu sukiyaki.
1: Uh-huh.
0: I feien allà i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu i mira, coses amb un caldo.
1: Sí, a mi també m'encanta.
0: I és molt interessant. I aleshores ens podríem, aquest plat ara mateix podria dir xop, però et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrita.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh?
0: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim al COI, juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Campllong, 7 de juliol Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calell, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells i Viabrea, 20 i així, i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
0: Ha estat un gran plaer i ho he passat fantàsticament.
1: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, que ojalà, que és brutal el videoclip, m'encanta. encanta allà a la residència. Repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i...

0: revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Abraçada forta.
1: Molt bé, a reveure.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí ara. Acabem de... de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està? A veure.
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui l'ambient, no? Perquè estaven una mica freds. La cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda doncs, algú per aquí que dóna voltes.
0: A veure, aquí queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure.
1: Tinc un mag que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on hi anaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quant de temps ha estat, però gairebé un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, aniré passant.
0: Home,
2: hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
0: Marc,
2: exacte, com... he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament. Aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet
1: Joan,
0: avui?
1: Joan, no us podem extendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu. Vinga, va, a veure.
1: Que doncs... tu tens molta curiositat
0: ja
1: i després
0: sé, ja
1: que
0: saps,
1: no tens temps.
0: Ja ho saps doncs com sí. Som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe
0: doncs,
1: no va.
0: Res.
2: Ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà.
0: Oh.
1: Encara ho estic esperant fa una nit o dos.
0: Veritat,
1: o tres,
0: Toni.
1: O quatre,
0: de
1: ja no sé com fa.
2: Mare meva.
0: Serà
1: l'oportunitat.
0: Aviat.
1: Me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure, ja ho pot veure.
0: Senyor...
3: sí, ja lo podemos ver.
0: Oiga, senyor Barragán. Senyor Barragán,
1: és el limitador, és el limitador.
0: Home, limitador, el senyor Barragán, que per a mi és com si lo fuera. I ja està, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a passear un poco. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
0: Qui?
1: La Toñita. Toñita, saluda a los amigos de la radio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: ¿Pero está dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Toni. ¿Qué te pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Toni me dio muchos chuches. Y estoy contenta.
0: Madre mía, Toñita.
4: Sí, sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
0: Madre mía, Toñita. Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa.
1: De Guatemala.
4: De Guatemala. Pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà mai.
0: Por favor,
1: no
0: que podem no es mori
1: mai. Perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
1: que
0: per
1: te
0: favor.
1: Que se te va,
5: que se te va.
0: L'autobús.
5: Ya no me espera, cariño, mi autobusero.
1: Ya no te es fiel.
5: No, ya no me es fiel.
1: Pero que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, clar, se lo digo, pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Està esperant l'autobús aquí a fora,
0: Però no funciona, no funciona.
2: No sé per què.
1: Mare meva. Quanta gent ha entrat avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades. Cada dia més i més i més.
0: Estàs molt bestia, Mare meva.
2: I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que d'on poden veure este programa, en sèrio.
0: Sí, i, però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Molta sí, gent entra i pregunta... Ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: I hi ha gent nova, hi ha gent nova que diu, ostres, este programa, ¿dónde lo dan? Saps? O
0: sigui, està molt bé. Això està molt bé. Les xarxes
2: estan ens poden veure, ara ens poden veure YouTube, a YouTube en directe en la directe, gravació.
0: En directe. Ah, o sigui, que déu-n'hi-do, Sergio. Escolta'm.
2: Sí, sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira. Amb el cubilete i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any. A l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
2: I ara surt sempre a tot arreu.
1: És que ara ha despertat ara.
2: Sí.
0: Ai. Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
2: Hombre, el cubilete,
0: xulo,
2: claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, te tinc que acabar per aquí. Paqui,
0: no pareu, eh?
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí. Amb el David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
1: amb les eies depilades.
0: Les xarxes. Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui.
1: Indecent o...?
6: Indecent una mica.
0: Com sempre.
6: Aquest sempre ha de depilar-me en directe.
1: En directe.
0: Ostres!
1: Qui t'ho farà, la
0: Xaro? Jo lo compro.
6: Com vulguis, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador.
0: Oi, sí.
1: I aleshores et depilem tot de dalt a baix. No.
0: Ostres, com seria vulguis, boníssim. Jo... Sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: Ai. A un metre.
0: A un metre? Toni, a un metre.
6: A un metre, 200.
0: Això està aquí ja, eh? Això està aquí ja, eh?
1: El del metre està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
6: Toni, a lo millor m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar, ja ha marxat.
1: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
0: No para,
1: avui
0: ja has
1: lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És sí. Que...
6: La... No m'interessava.
1: No m'interessava.
0: No m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
6: i sobretot, fes l'amor i no la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot... No, escolta'm.
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
1: unes bones panties. Paqui, ¿a que sí? Unos buenos panties.
7: O sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
7: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
7: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría
7: sí,
0: muy bien.
7: Sí.
0: Hombre.
1: No, si al final, bueno, si ell és feliç així, pues cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
7: claro
0: i tant.
7: Que sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-les un poco. Venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
1: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima, guapíssima.
7: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
7: 86, un 86.
1: Ja ha sigut mare, dues filles, ho ha fet tota la vida.
0: Lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
7: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
7: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
7: Quiereme.

0: Olè, che sembra?
1: Bravo, bravissimo!
2: Sonríe, va una risa tía contagiosa.
1: Qué guapa.
3: Muchas gracias, besito para todos.
1: Abrazo fuerte, artista.
3: Gracias.
1: Maravilla.
0: Joan, Mara aquí meva. Siempre y qué alegría tú. Ay, y tan con las puertas
1: y broche de oro.
0: Al turno las gemelas. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
0: perquè
1: exacte.
0: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, clar. Encendre i apagar totes
1: no
0: porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat algú, entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
0: felices,
1: per allà, elles. Clar que sí. Estan a
0: continua
1: casa seva.
0: La vida, continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
0: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que faci la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
0: No, i... descansar no. No, ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
0: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit, però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
0: Bé, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, sí, o sigui, eres encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
0: Encara en queda temps.
1: Encara
0: però
1: queda vaja, temps,
0: dit,
1: per fer.
0: 5 minuts, Toni,
1: no,
0: 5
1: ja
0: minuts,
1: està.
0: Ja no sé quants n'aportem.
1: Ja en portem uns quants més, no passa res. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
0: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.
4: Som una espurna de llum.
5: La Caixa Tonta.
4: Arriba més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va. Som aquella quietud.
6: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
4: Som una font insaciable de felicitat, d'aquell plan esperat que...
1: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix.
4: Quan el sol se'n va, som la...
1: Un satèl·lit orbitant.
4: Som les ganes de...
1: I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a la Caixa Tonta.
4: Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'estàs sempre estimant.
1: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
4: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
1: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó, en el que sempre hi passa de tot.
4: És feliç que pensar-te i somiar despert.
1: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
4: Que deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
1: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
4: És el que som un per l'altre.
1: Res més.
4: Per l'altre.
1: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

17 de juny de 2026, benvinguts al 9è Taula per 5 d'aquesta 11a temporada a Ona Codinenca, l'espai que, un cop al mes, com us diem sempre, us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines.

0: I quan falta tot just un any per les noves eleccions municipals que definiran un nou consistori a Sant Feliu de Codines, nosaltres continuem amb aquest cicle d'entrevistes de balanç del que està sent aquests 3 anys de mandat municipal, d'aquest mandat que va de 2023 i finalitzarà el 2027. I avui qui ens acompanya és Laia Jordana, regidora del PSC, un dels 2 partits de l'oposició, en aquest cas el partit minoritari. Ella és l'única representant d'aquesta formació, perdoneu. Laia Jordana, bona nit.
1: Bona nit, Gemma.
0: Situem una mica amb l'entrevista amb la Nadia Vilarrasa. Vam fer tot el preàmbul per totes aquestes persones que l'any 2023 no estessin seguint la política codinenca. El consistori de Sant Feliu de Codines, el govern el formen 2 partits, Primàries Codines, que té 6 regidors, i Junts per Codines, Junts per Catalunya, que en té 1. L'oposició la formeu al PSC, que ets tu la seva representant, i Junts per Sant Feliu de Codines, que té 5 regidors. El govern es va formar, doncs, a partir d'aquest pacte entre Primàries Codines i Junts per Codines, Junts per Catalunya. Comencem pel principi. Dèiem que esteu escoltant aquesta entrevista el dimecres 17 de juny o posteriorment, però nosaltres l'estem enregistrant el diumenge 14 de juny a les 8 del vespre. Per tant, Laia Jordana, bon vespre. Com estàs?
1: Molt bé, bon vespre. Un bon tancament de cap de setmana, en aquest cas.
0: Amb ganes de parlar de passat, present i futur?
1: Sí, amb moltes ganes.
0: Molt bé. Tu vas ser la que em vas dir quan us vaig dir, us haig de trucar perquè tornarem a fer aquest cicle d'entrevistes perquè volem fer un balanç amb cada una de les formacions. I em vas dir, és allò que hem de triar un lloc? No. Però sí que m'agradaria saber si haguessis de triar un lloc que no fos l'estudi d'Ona Codinenca, on ens haguessis portat.
1: Us hagués portat a Solanes. Anava a pensar, el lloc on ens va inaugurar l'inici de la variant, no es va aprovar el projecte, però no tindríem connexió ni electricitat, llavors per proximitat aniríem a Solanes i amb una mica de sort ja s'hagués posat la primera pedra i ja sabríem que la variant comença les obres al setembre. Però com no hem tingut l'oportunitat, a veure si això ho fem de valoració ja de cara a la campanya electoral i llavors sí que podrem fer-ho.
0: Si ens vas fer un programa al costat d'una màquina que estigui fent forats a terra...
1: Home, al vespre no estaran fent feina, però sí que podem tenir la foto.
0: Ens haurem d'aïllar, però sí, és un bon lloc. A més, el lloc on es va presentar la variant és un lloc que té unes vistes molt, molt xules de Sant
1: Feliu. Anirem a Solanes, va. Anirem a Solanes.
0: La teva experiència en política municipal és dilatada. Va ser regidora de govern entre el 2007 i el 2015, quan Pere Pladevall era alcalde pel PSC. Després vas fer una pausa i el passat mandat hi vas tornar. De 2020 a 2023 vas tornar a governar quan el PSC va pactar amb Junts per Sant Feliu de Codines i aleshores Mercè Serratacó va esdevenir alcaldessa. Aquesta, però, és la primera vegada que estaràs tot el mandat sencer a l'oposició.
1: Sí.
0: Com de diferent es viu la política municipal si es governa que si no es governa?
1: Suposo que també depèn del tarannà, perquè nosaltres hem intentat fer una política constructiva, hem intentat ser una oposició constructiva. És una oposició molt, molt difícil perquè la gent els agrada l'oposició dura, l'oposició... No sé si seria la paraula més de trobar el defecte o l'error. I nosaltres des del primer dia vam dir, bueno, no estem al govern, però ens devem a Sant Feliu, volem que el poble millori i totes aquelles coses que puguem sumar, les sumarem. I, de fet, el primer any, el 2024, vam aprovar pressupostos després d'unes reunions amb el govern sumant iniciatives que es van tenir en compte i es van posar a pressupost. Vam fer el mateix el 2025 i ens hagués agradat molt tornar a fer-ho el 2026, però ens vam trobar que no ens van fer retorn abans del ple i llavors ens vam haver d'estenir perquè no havíem rebut un input de les coses que incorporaven a pressupost. Llavors, és una oposició que si haguéssim estat al govern també haguéssim sumat, però mira, ens ho vam prendre molt bé, al final la vida dona aquestes voltes i formar part de l'oposició també té el seu què, és aportar i sumar pel poble.
0: A nivell de volum de feina entenc que és potser inferior, però com us organitzeu com a oposició?
1: Jo, per exemple, faig tot el tema més burocràtic, perquè al final jo sóc la que rebo tota la documentació de part de l'Ajuntament, els decrets, la informació de la comissió informativa, sóc la que assisteixo als plens, però sí que la resta del grup, evidentment, és més actiu a nivell de fer propostes de, mira, m'ha arribat això d'aquest ciutadà, fer seguiment de xarxes socials, venen al ple, mirem de tant en tant revisem coses del nostre programa per veure si podem fer alguna moció. N'hem fet dues que ens han aprovat aquesta legislatura. I és feina, però no és el mateix tipus de feina, perquè tota aquesta feina jo també la feia quan estava al govern, però ara no faig la part, no, de govern, que era, bueno, no sé, he portat diverses regidories i m'estalvio potser la part del desenvolupar projectes.
0: Sí que quan hi va haver la investidura, vosaltres vau fer una publicació per fer públic que la gent que formàveu el vostre partit us dividíeu com a àrees i que cada un de vosaltres seguiria unes regidories concretes. Tu eres portaveu, el Cristian Balat faria urbanisme, via pública i medi ambient, la Gemma Minguillon, cultura, festes i igualtat, el Santi Vélez, esports i joventut, Susana Guidal, ensenyament i serveis socials, Carles Illa, gent gran i salut, i Arnau Ramírez, comerç, turisme i projecte del centre. Aquest bloc de persones us heu mantingut compactes des d'aleshores?
1: Sí, la majoria de gent ha continuat... Bueno, tothom ha continuat en certa manera. Hi ha gent que ha continuat més activa que d'altra, però si veiem vídeos a les nostres xarxes de les persones que has mencionat, n'hi ha vídeos no fa gaire. I, per exemple, del tema urbanisme, el Cristian Balan l'ha seguit molt, molt dilatadament, i l'Arnau també està molt actiu, el Santi també n'ha fet moltes coses, i, de fet, de tant en tant, com ell és molt actiu al pavelló, li vaig preguntant cosetes, que jo hi vaig al pavelló, però potser no tinc la filla jugant ni ballant allà, ni fent patinatge. Llavors, bueno, pues està molt bé perquè cadascú té el seu espai i estem presents a tots els espais. Normalment intentem estar presents sempre.
0: Ara, t'anava a preguntar com us vau plantejar l'oposició, però ja m'ho has explicat una mica. El 2023 us vau abstenir la investidura i heu fet altres gestos de confiança, com ara el que comentaves abans, d'abstenir-vos en la votació dels pressupostos de votar a favor dels pressupostos del 2024. L'any següent vau tornar a fer el mateix. Dieu que feu oposició amb mà estesa i que se us ha agafat aquesta mà estesa?
1: Jo crec que hi ha hagut èpoques de tot. Al principi hi havia molta desconfiança per part del govern. De fet, no van voler que féssim relleu de les nostres regidories. L'única persona que sí que va adreçar-se a mi a fer relleu era perquè ja teníem una certa confiança, que era el Ramon Puig, que ja no està al govern. Jo intento tenir bona relació amb tots. De fet, si veig alguna cosa, ho dic. Tinc el telèfon de tots. No utilitzo totes les coses que veig per aprofitar a nivell polític, perquè considero que s'ha de fer les coses també de manera constructiva. I jo he intentat tenir bona relació amb tots. Sí que és veritat que a nivell personal pots tenir bona relació, però a nivell polític no tenir-la. Em va estranyar, per exemple, l'entrevista de l'Anna Vilagrassa que digués que no tenia relació amb l'oposició. Entenc que ho va dir perquè no tenia relació a nivell polític, però a nivell personal en tenim. I, bueno, si ara em demanés, si em fes la pregunta amb qui aniries a fer un cafè, pues, o amb qui no, crec que aniríem tots. Sempre amb totes les persones es poden fer cafès o inclús una cervesa.
0: Aniries a la cuina d'Anna Vilarrasa?
1: No he estat a la cuina de l'Anna Vilarrasa. No li he dit res perquè cap de setmana el tenia molt liat, però a veure si em convida, perquè ara em pica la curiositat. Sí que he estat a altres cuines d'altres persones que han estat en l'àmbit polític, però en el de l'Anna no.
0: Diries per això que hi ha una bona entesa amb el govern?
1: Jo crec que sí, però perquè ells han entès, i jo crec que a vegades parlen de l'oposició, però no parlen de l'oposició PSC, sinó que parlant de l'oposició de Junts per Sant Feliu, perquè m'hi trobo sovint que a xarxes o en explicacions que donen en els plens parlen de les coses que fa l'altra oposició. Clar, per ells és més fàcil dir l'oposició ens està posant traves a la plaça, d'acord? Bueno, Jo entenc que per ells és més fàcil comunicar el missatge de l'oposició, estan posant traves. Però en el cas del PSC sempre hem intentat conciliar tot abans de dir-ho. I, de fet, sempre ens hem avançat. Però, bueno, no sé si s'ha acabat de prendre com una cosa bona o positiva per part del govern. Això els hi hauràs de preguntar a ells.
0: Ho faré. Amb Junts per Sant Feliu de Codines, que és el partit majoritari de l'oposició, diries que hi ha bona relació, també?
1: Amb la majoria de components, sí. Amb alguns tinc menys relació perquè tampoc coincidim en tots els espais que no compartim espais, per exemple. Però jo penso que sí, que també, de fet, per exemple, amb la Laura hem sigut companyes de govern. Amb el Pere, passada de tot el que ha passat a nivell personal, al final no deixem de ser regidors els dos. Els dos estimem Sant Feliu i ens devem, li devem al poble almenys intentar parlar de certes coses pel futur. I d'això es tracta la política. A vegades has de deixar de banda els teus neguits personals per tirar endavant projectes que necessita Sant Feliu. I ho hem fet. Jo crec que en dues parts ho hem aconseguit. I, de fet, amb altres regidors, amb l'Àlex, compartim també temes de sanitat. Bueno, amb la Manola, també compartim neguits a temes mediambientals, quan hem tingut molts senglars al municipi. Bueno, jo he tingut l'oportunitat, crec, de parlar amb tots en molts moments i ens hem entès bé.
0: Us coordineu d'alguna manera o cadascú fa la seva i amb alguns temes personals, concrets, us truqueu o us escriviu?
1: A veure, jo crec que nosaltres som el PSC i tenim iniciativa pròpia. Quan hi ha hagut algun moment, tant amb el govern, amb primàries, amb Junts per Codines o amb Junts per Sant Feliu, que hem hagut de parlar, doncs s'ha parlat. Ens vam coordinar amb el tema de la consulta popular de la plaça perquè creiem els dos partits, inclús un que no està al govern, que és Esquerra, creiem que era necessari que es fes la consulta popular.
0: Ara hi anirem.
1: Després no hem estat d'acord amb com tractar el tema del projecte i hem anat per vies diferents.
0: Què diries que porta el PSC, el teu partit, en aquest consistori?
1: Jo crec que intentem fer una oposició constructiva. Quan estàvem al govern també eren constructius. I després, evidentment, aquesta legislatura ha estat molt marcada perquè també governem a la Generalitat i hem promès una sèrie de coses que s'han complert. La variant es farà amb el govern del Salvador Illa a la Generalitat. I també jo crec que hem complert unes promeses que vam heredem de l'anterior legislatura, que potser no se'n parlen tant, però vam dir que hi hauria un metge més al CAP i ara hi ha 4. Vam dir que recuperaríem dies de pediatre i hi ha setmanes que hi ha 3, setmanes que hi ha 4. Hem mantingut la infermera pediàtrica, es fan més activitats al CAP que mai. El que passa que, clar, són treballs que hem fet amb anterioritat, que els fruits han sortit ara i perfecte. Són herències que s'han de mantenir i, de fet, estem al cas i cada vegada que hi ha hagut alguna cosa que no creiem convenient, doncs ens hem dirigit a la Generalitat i hem dit, ei, que a Sant Feliu necessitem que us poseu les piles amb això. Llavors, el grup del PSC no només som amb l'àmbit local, també estem en institucions, estem rebent subvencions, estem rebent diners, estem rebent l'obra més gran que tindrà Sant Feliu, jo crec que dels últims 35 anys i cap a un futur segurament 35 més, que són la inversió de 40 milions d'euros per la construcció de la variant i tota la feina que farà la Generalitat per ajudar-nos a Sant Feliu. I això el PSC ho suma i hi ha moltes reunions darrere que no cal que surtin a xarxes, però que anem al Parlament a demanar coses pel poble.
0: Fem un canvi de bloc i anem a analitzar l'acció de govern.
1: Vale.
0: Si et demanés que em destaquessis l'acció de govern d'aquests 3 anys a Sant Feliu, què destacaries en positiu?
1: De govern com a en govern local, en positiu. A veure, sí que és cert que hi ha coses que s'han fet bé i s'han de dir. No només podem estar mirant les coses dolentes, perquè no, tampoc s'ho mereixen. Ells van entrar moltes ganes i tenien molts projectes i han tirat endavant alguns. El que sí que agraeixo molt com a govern, com a part del govern anterior amb la Mercè, és que no hagin deixat de perdre els projectes que es van deixar iniciats. Perquè tenint en compte que l'anterior legislatura va ser una legislatura molt atípica amb el tema del Covid i que vam perdre quasi bé 2 anys, no vam poder tancar les coses abans que s'acabés la legislatura. No vam poder tancar les obres de l'antiga farmàcia ni de l'antic ajuntament. De fet, vam deixar el projecte de l'antic ajuntament ja iniciat, la primera fase, una subvenció per fer la façana, i no ens hagués semblat lògic que haguessin parat l'obra o que la haguessin deixat doncs, amb la primera fase acabada. També ens ha semblat super encertat que seguissin amb les obres de l'antiga farmàcia i que el fruit de les negociacions que vam tenir amb el bisbat ho agafessin al relleu i hagi, després d'un procés participatiu hagués tingut Sant Feliu hagi pogut aconseguir el casal Codinenc. D'altres coses que crec que no tenen res a veure amb l'anterior legislatura, que ha sigut un encert, potser aprofitar la compra de la nau Vallcorba, que ara ben bé bueno, la tenim tancada, però crec que serà una oportunitat pel municipi, i les dues parcel·les de la baixada del centre cívic també considerem que ha sigut un encert i que esperem que es desenvolupin ben aviat. I també trobem un encert que hagin decidit cedir la parcel·la de la caserna, que ara mateix la Generalitat ha dit que no és una de les escollides per desenvolupar habitatge social, però sabem que el PSC, la Generalitat, tard o d'hora tiraran endavant l'habitatge social a la caserna. Jo no tinc cap dubte. Llavors, bueno, la continuïtat i les coses que ha anat fent el govern una mica diferent, o sigui que comuniquen diferent, la manera de participar amb la ciutadania li han donat una mica més de... l'han reconduït, és molt més juvenil, és molt més propera en alguns aspectes, i al final tot ha sigut positiu per Sant Feliu. Ens hagués agradat que haguessin fet altres coses que nosaltres portàvem al programa, com prioritzar la neteja de la via pública, fer més carrers, perquè vam prometre un munt de carrers al pla d'asfaltat, i en 3 anys hem aconseguit que desenvolupessin el camí de Lloberes i el carrer Barcelona. Això és una llàstima. Crec que aquí no han estat a l'alçada de les circumstàncies. No és fàcil asfaltar carrers, ens necessita projectes, ens necessita diners, i potser quan van entrar pensava que seria tot més fàcil i s'ha trobat que gestionar no és tan fàcil com sembla. I jo crec que principalment el resum seria aquest del que ha fet el govern aquesta legislatura.
0: I què diries que heu trobat a faltar?
1: He trobat a faltar més policia, més brigada. De fet, eren dues de les coses que demanàvem tant el pressupost del 2024 al 2025. Hem trobat a faltar que no s'hagin implicat a millorar els carrers, perquè és que al ritme que anem trigarem 6 legislatures a tenir el poble, un poble històricament que ha anat quedant-se enrere. Ens costarà molt donar-li la remuntada. I una cosa, en 3 anys, et dic el que us he comentat, el del camí de Lloberes i el carrer Barcelona és el que han fet aquestes 3 anys.
0: Bueno, també va haver l'any anterior amb Doctor Fleming, l'altre tram del carrer Barcelona, una part de... O sigui, dels 3 anys de plans asfaltats, en lloc de 3 se n'han fet 2, diguéssim. Però sí. Però sí que hi va haver un primer que hi
1: sí,
0: van meter
1: va
0: els carrers
1: ser,
0: més.
1: Va ser un trosset a la pujada del Santo Domingo, va ser un trosset al Doctor Fleming, però que no va ser un carrer sencer, com han fet ara el carrer Barcelona, l'han acabat, està fet sencer. I això, a veure... Està bé, però clar, que em triga 3 anys.
0: Si parlem d'acció de govern, anem al tema. És inevitable parlar del projecte que jo crec que ha estat el més debatut d'aquest mandat, que és aquesta reforma de la plaça Josep Umbert Ventura, que ara sí que ja sabem que les obres començaran el dia 25 de juny. Inicialment, el vostre partit va ser dels crítics amb el procés participatiu i amb el projecte. Què és el que no us agradava?
1: No ens ha agradat que després d'un ple, al cap d'unes hores, un dels partits del govern, que no era primàries, digués que es faria un procés participatiu amb unes condicions que jo crec que eren desfavorables perquè el poble pogués participar, no van aprofitar el ple per comunicar-ho, no sé. Ja ens va semblar estrany de primeres. Després, quan vam veure que només deixaven participar realment 15 dies en votació i que veníem amb un procés participatiu prefabricat, considerem que quan tu ja tens tres opcions molt tancades, tant de mobilitat com de projecte, no estàs donant l'opció a la ciutadania realment a opinar. També considerem que han tingut por a que la gent pogués dir que no la volien. Van tenir 1.200 vots en total, som 7.000 al poble, i has de deixar poder participar a la gent que no vota. Però no la gent que no vota perquè s'esté i es queda a casa, no. El jovent, que a menor de 18 anys, ha de poder dir sobre la plaça. Sí que només han deixat els dos anys aquests de 16 a 18, però jo crec que ells mateixos es van posar pals a les rodes, perquè si t'arrogues com el partit més participatiu, fes participació oberta, controlada, perquè sempre hi ha d'haver unes normes a l'hora de participar. No pots dir, vinga, 24 hores a tothom, o sigui, la gent s'ha d'identificar que és del poble, està empadronat, o ser d'una entitat del municipi, no sé, però que encursetar d'aquesta manera el procés de participació de la plaça no ens va agradar i ho vam dir, i per això hem estat sempre dient que s'havia de tornar a fer i s'havia de fer una consulta popular.
0: Quina opció hi haguéssiu afegit?
1: Jo m'hagués atrevit a posar l'opció de no la volem tocar. A veure, si hi havia 1.200 persones que els havien votat i la volien, no corrien el risc de que sortís que no. I tampoc és un problema assumir un cert risc. De fet, després podien haver-la executat igualment, tenint en compte totes les opcions. I tampoc ens va agradar que ho van reduir tant que quasi bé van ser poc més de 15 dies. Una cosa tan important pel municipi, històricament, a nivell social, la plaça, jo crec que no hi ha cap espai a Sant Feliu que sigui tan estimat i amb aquest valor històric i social com la plaça. Penso que ha sigut una pèrdua, la pèrdua d'una oportunitat. Quedarà bé la plaça? Perquè la gent va preguntar, la gent em pregunta, Laia, però tu creus que la plaça quedarà bé? Dic sí, perquè hi ha coses que sí que es faran molt bé. És un encert posar-ho tota a plataforma única, és un encert controlar o intentar evitar que passin tants cotxes per allà. Sí que hi ha una part positiva de fer la plaça. Nosaltres portem 15 anys dient que s'havia de fer la plaça i s'havia de reformar i s'havia de modernitzar i s'havia de fer accessible, però no de la manera que crec que ho acabaran fent. Hi haurà coses que no agradaran.
0: Et preguntava quina opció haguessis afegit, perquè he fet feina de maroteca, no sé si tu també l'has feta, però m'he reescoltat l'entrevista que et vam fer el 22 de maig del 2023, quan presentaves el teu programa electoral, que l'eslògan era aquest que dèiem, el que s'estima es cuida. Deies que éreu partidaris de fer una consulta popular amb diverses opcions de reforma per després poder fer un concurs d'arquitectes. Però en aquest moment no parlaves del no fer-la. Plantejava una reforma. Què té de diferent la reforma que plantejàveu vosaltres? Això que heu repetit tantes vegades, de reformar sí, tot a un sol nivell sí, però que no perdi l'essència.
1: Jo l'hagués deixat igual, la sorra l'hagués mantingut. Jo hagués mantingut el tipus d'arbre, hagués mantingut la font tal qual, potser girada, reubicada, perquè al final aquella font es va fer quan encara hi havia cavalls, quasi bé, passaven, està orientada cap a l'Ajuntament, potser l'orientació hauria de ser cap a la plaça, bueno, però això ho ha de fer, potser s'ha de buscar un projecte tècnic. Jo hagués mantingut inclús la zona de plaça, jo no hagués posat més arbres, com s'ha plantejat, i sí que hagués mantingut la plaça petita.
0: Però sí que deies en aquella entrevista amb més zona verda.
1: Sí.
0: A la plaça petita?
1: Potser sí, potser sí. Perquè la plaça, l'espai aquest de conciliació, inclús d'espai com a zona de ball, que històricament al Sant Feliu hem fet tots els balls allà al mig, inclús ara s'havia recuperat la fila l'any passat, allà al mig, jo crec que és mantenir l'essència de la plaça. Quan diem mantenir l'essència de la plaça és inclús mantenir on estan ubicats els fanals. No sé si mantindria els bancs tal qual com està el projecte, que ara seran individuals pels de contacte físic. És que és important el contacte físic amb la gent, perquè cada vegada tenim més distància. I hi ha coses que jo les hagués plantejat, però també heu de pensar que no només és el que jo vull. Hi ha un grup darrere i hi ha hagut molt debat sobre la plaça dins del grup. De fet, ens vam acabar estenent el projecte perquè ni estàvem en contra directament tots, ni estàvem a favor tots. Teníem gent al grup que estaven d'acord del projecte, hi ha gent que estava en contra, i gent que deia, bueno, pues a mi m'agrada això que porten, això que sumen. A mi, no ho sé, el tipus d'arbre tampoc em molesta que el canviïn. Llavors, bueno, igual que entenc que en tots els grups hi ha hagut debats, tant en grups d'entitats com en grups polítics. És el tema més debatut aquesta legislatura, a part del de la variant. O sigui, vamos...
0: Molt més que la variant, perquè la variant...
1: Ja és històricament.
0: Sí. El juliol de l'any passat, Junts, PSC i Esquerra veu impulsar la creació d'aquesta comissió per la consulta popular de la plaça, que demanàveu que es fes aquesta nova consulta perquè consideràveu que aquest procés participatiu, com deies ara, no li donàveu suficient validesa, i ho fèieu emparats en un nombre de signatures. Què ha passat amb aquestes signatures? Perquè amb molts taules per cinc... Quan hem arribat a aquest punt, amb la confrontació que heu tingut amb govern i oposició, el govern sempre diu que no les heu arribat a presentar mai.
1: Aquestes assignatures assisteixen, jo les he vistes, les he tingut a les mans. Una d'elles era meva. El que hem considerat que el tenir-les no ens donava el dret a publicar-ho. O sigui, aquesta informació és informació... Hi ha el DNI de la gent, hi ha el telèfon... Hi ha la rúbrica, i hi ha gent que sí que va signar, però potser no volia fer públic que la seva signatura es publiqués o que la veiés mig poble. ¿Vale? Llavors, nosaltres per això vam decidir anar al notari i que el notari acredités que hi havia aquest document i que existia aquest document. I les signatures hi són. I, de fet, hi ha una corrent al municipi que porta lluitant mesos perquè la plaça no es toqui o perquè no es porti endavant el projecte tal qual l'ha plantejat el govern. Però això no...
0: No em referia a publicar-ne, sinó que un tècnic municipal, que evidentment com tots els tècnics no pot explicar la informació sensible, les conti o les tingui.
1: Sí, no ho sé. Vam decidir no fer-ho, perquè al final va ser una cosa de decisió dels tres partits i vam considerar que no calia fer-ho, que les signatures hi eren, que no estàvem dient una cosa que no era certa. Llavors no vam considerar fer-ho així. Tampoc se'ns va oferir, eh? Penso que tampoc hi va haver una oferta per part de l'alcalde de dir, mira, porteu-les, us poso a disposició aquesta persona perquè les revisi i les tingui en compte. Ell exigia que les entessin per registre d'entrada, crec. Llavors, no sé, potser no hi ha hagut una entesa amb aquest tema.
0: Com dèiem, això era el juliol de l'any passat, aquí anàveu junts a PSC, Junts per Sant Feliu de Codines i Esquerra, però a mesura que ha anat avançant aquest procés, la sensació, almenys des d'aquí, que abans rebíem comunicats conjunts, és que ara cadascú té la seva visió, de fet fa un moment ho apuntaves, i Esquerra en aquest cas fins i tot està desapareguda. Què ha passat perquè vos desmarquéssiu?
1: No ens hem desmarcat. Simplement nosaltres ens vam ajuntar perquè consideraven que havien de tirar endavant una consulta popular. Hem fet mocions en conjunt, hem fet iniciatives en conjunt. En el moment que hem vist que el govern no acceptaria la consulta popular, no tenia sentit seguir insistint en altres temes perquè no estàvem d'acord amb altres coses. No estàvem d'acord en estar en contra del projecte com a tal. Nosaltres teníem el propi debat intern des d'una mirada constructiva, de mirar en positiu la proposta que oferien de la plaça. Jo personalment he insistit amb l'Anna Vilarrassa de encara teniu temps de replantejar que potser no cal canviar el tipus d'arbre. De fet, ara quan comenci les obres l'empresa es podria valorar mantenir el tipus d'arbre. I no seria una cosa que he demanat jo únicament. Jo vaig fer les al·legacions de manera constructiva i vaig agrair moltíssim que me les contestessin. Perquè no sé si ho van arribar a dir al ple, especificaven que, tot i que jo m'havia abstingut en el projecte, havien tingut la deferència de contestar les al·legacions. Que això jo ho vaig agrair molt. De fet, les vaig presentar abans que s'acabés el termini, molt d'hora. No vaig esperar l'últim dia a traïció, presento al·legacions, no. Les vam treballar i ho vam fer de manera constructiva. Ells sabien que presentaríem al·legacions perquè jo ho vaig dir en un vídeo, crec que ho va dir el Cristian en un vídeo, crec que li vaig dir al Pol en algun programa de ràdio. Ells sabien que faríem al·legacions. No els hi va sorprendre, però les al·legacions eren de manera constructiva, no era una barraqueria perquè estan a l'oposició, no. Era, escolta, hem detectat un error en la barana que és l'única que han assaltat, de la biblioteca, ho tingueu en compte. Considerem que s'ha de mantenir el mateix tipus d'arbre, que no està justificat del tot fer el canvi d'arbre, refer la reflexió. Considerem que mantenir els fanals per uns, o sigui, els mateixos, que es poden restaurar i tornar a col·locar, és mantenir l'essència de la plaça. Llavors vam fer alguna més tècnica, que això ja va ser un assessorament extern nostre, que tenim clar, nosaltres tenim els nostres propis assessors i tècnics, que no acabem de veure que no s'hagi de fer una adequació de la normativa de la plaça pel tema de mobilitat, i ho hem dit, i vetjarem perquè realment si s'ha de fer una revisió d'aquell espai a nivell legal, que això a la gent potser no els interessa tant, però si es canvien coses i s'ha de canviar normativa, s'ha de fer.
0: Doncs marxem de la plaça i anem cap a altres bandes.
1: Perfecte.

0: Ja ho has apuntat en diversos punts, però una de les reivindicacions que heu fet més des del vostre partit era, des del principi de mandat, era aquesta certesa que les obres de la variant es licitarien al llarg d'aquest any. Així ha estat. Com heu viscut aquesta notícia i què n'espereu?
1: Clar, nosaltres teníem... A vegades, quan les coses no passen en el moment que es fan públiques, vale? Nosaltres, evidentment, també rebem inputs de... El dia que va guanyar les eleccions, bueno, que el PSC tenia el Salvador Illa com a president i el Jordi Terrades passava a ser el secretari general d'Infraestructures, jo ja tenia la garantia de que això passaria, perquè el Jordi Terrades ha sigut un dels diputats que ha lluitat més al costat nostre per la variant, no d'aquests 3 anys, sinó... El Jordi fa 20 anys que estava defensant que la variant no era una única cosa de Sant Feliu de Codines, sinó que connectava el Vallès Oriental amb el Moianès i que tenia tot el sentit del món que si volíem millorar la connexió interna a Catalunya no tot havia de passar per la P7. Bueno, hi havia unes reflexions de mobilitat territorial que el dia que van prendre possessió jo tenia garanties de que farien el possible per tenir els diners, que era un dels grans problemes que ens vam trobar a l'anterior legislatura, quan governava Esquerra, que era, sí, anem fent passos a nivell tècnic, però és que ens falten 40 milions d'euros. Bueno, no sé, intenteu fer el possible per aconseguir els vots dels pressupostos. A mi em va saber molt greu que Junts per Codines no aprovés aquests pressupostos, perquè els pressupostos haguessin adelantat la variant un parell d'anys. I hem hagut d'esperar que el Salvador sigui president per tenir la variant. Que és una victòria, sí, però no ha sigut una sorpresa. Hi ha molta feina darrere, i no únicament nostra, però hi ha molta feina darrere de que s'hagi aconseguit la variant.
0: Això ho deia també l'alcalde, no? Deia, estem recollint nosaltres els fruits, però en el fons és una lluita de moltes dècades de persones d'aquí. Però sí que diries que la persona clau amb tot plegat és Jordi Terrades, secretari de Mobilitat?
1: Jo penso que sí, però no li trec el mèrit als diputats, eh? Però quan algú hi creu molt en una cosa i que és com que se la fa seva i ocupa estratègicament el lloc adequat, bueno, és imprescindible perquè puguin passar les coses.
0: Feia dècades que un president de la Generalitat no visitava Sant Feliu. Salvador Illa va venir i ho va fer per anunciar aquestes imminents obres de la variant. Abans va tenir una reunió de 20 minuts amb l'alcalde de Sant Feliu.

0: Jo hi confio molt i penso que per Sant Feliu és molt positiu que tinguem un govern del PSC a la Generalitat.
1: Quan dius la Pilar vols dir la delegada del govern?
0: Sí, perdona.
1: Pilar Díaz.
0: La Pilar Díaz, sí.
1: L'alcalde llavors va dir que havien parlat de temes amb què col·laborarien les dues administracions, com el PUSC, que és el Pla Únic d'Obres i Serveis, que destinarà 500.000 euros que entre 2025 i 2029 han de servir, en aquest cas, per reformar diversos carrers del centre de Sant Feliu. També va dir això de l'habitatge, per tant, la teva font no et va enganyar, segurament no et va enganyar, o ens enganyen a tots.
0: Bueno, m'ho va dir ell directament, llavors, ostres, no hi havia gaires fons pel mig.
1: I també, evidentment, Variant, Pla de Barris i no sé què més.
0: El tema, per exemple, del POSC, crec que és una cosa que hi estarem d'acord tots i tindrà continuïtat, per exemple, que això també és molt important, que quan es comencen les coses hi hagi cert respecte per la feina de l'anterior, que hi hagi continuïtat, que és el que jo em referia al principi del programa, que era dic la importància de tenir diners per la teva farmàcia i per l'antic ajuntament i que es desenvolupi, o que si tu has iniciat unes negociacions amb el bisbat, no les tallis.
1: Clar, en aquest cas,
0: continuïtat.
1: Podria passar que algú decidís que aquests diners que s'han otorgat per aquest POSC, si hi hagués un canvi, algú decidís destinar-los a un altre concepte o s'han de destinar específicament a això?
0: Desconec exactament si el... Si, bueno, no desconec. Sé que l'Ajuntament va fer un projecte que valorava en 1,5 milions d'euros fer el carrer Juncal, el carrer Vic... el carrer Sant Joan. Llavors, hi ha el projecte, i el projecte és el que hem presentat. Llavors, no crec que es pugui fer una gran modificació d'això. Pensem que cada cert temps hi ha un POSC, llavors no hi ha res de dolent que es facin uns carrers. I més carrers que són necessaris fer. Llavors, no crec que, almenys jo, no faria un nou projecte i canviaria, mira, en lloc del carrer Sant Joan farem el carrer Sant Sebastià. No, o sigui, no té sentit. Potser hauríem de fer un altre POSC i sumar altres carrers o fer altres coses. Però jo crec que no deixarem de fer el POSC.
1: Anem ara cap al Casal, perquè abans ho apuntaves. S'ha firmat aquesta compra del casal al Bisbat de Vic. En aquest cas sí que hi va haver un procés participatiu en què la població havia de decidir si volia que l'Ajuntament comprés aquest equipament o no el comprés. En el vostre cas, com valoreu tant el procés com el fet que s'hagi aconseguit aquesta compra?
0: Jo el que sento dir des de fa 2 anys és que ningú havia dit res en la campanya electoral anterior. I un dia em vaig entretenir a mirar el debat al Cívic i jo vaig ser l'única que va mencionar el casal Codinenc en tota l'entrevista, en tot el debat. Nosaltres, ja en l'anterior legislatura, vam parlar molt amb la Mercè i amb l'Esther Paracois perquè ens quedéssim al casal cultural i ho veiem com una oportunitat. Ara bé, ara acabarem la legislatura tenint en propietat el casal, però més enllà de la governança que estan fent, de veure com si és un ateneu, com es gestiona l'espai, quines entitats hi van en aquest espai i què es farà a part del teatre. Més enllà d'això, jo crec que el proper govern haurà de buscar finançament per poder desenvolupar el projecte, que hi ha un projecte que valorava a diverses fases en 1,5 milions d'euros, si no m'equivoco, i nosaltres com a partit hi creiem i per nosaltres es farà l'obra del casal cultural Codinenc.
1: T'anava a preguntar per la governança, però abans un apunt. Sí que és cert que tu, en el debat, vas parlar del casal, però els programes electorals escrits,
0: no
1: els
0: sortia.
1: Que rebien a les cases, l'únic partit que ho portava era Esquerra.
0: Nosaltres no ho portàvem, no.
1: La resta escrit. De partits, ningú portava res escrit del...
0: I no va sortir a cap dels debats a la ràdio, tampoc.
1: No.
0: És cert.
1: No, perquè... Entenc que l'imaginari de tots plegats, almenys a l'hora de preparar programes de ràdio, com que era una cosa immòbil des de feia dècades, tampoc no estava amb els guions, així com les coses vives que hi ha al teu voltant quan fas un guió de ràdio. I segurament als partits us va passar el mateix.
0: Sí.
1: Apuntaves aquest procés participatiu per la governança. Vosaltres per què apostaríeu a l'hora de gestionar aquell espai? Pel que digui aquest procés, o teniu alguna preferència?
0: A mi em sembla bé el que va demanant

0: tant les entitats que hi ha actualment com el que es va dient a peu de carrer, que ha de ser un espai que s'autogestioni. No ha de ser un espai tant com el centre cívic, que hi ha un conserge i està unes hores i es demanen les sales per fer activitats. Ha de ser, jo crec que ha de ser un espai autogestionat, que se li tregui el rendiment més gran que es pugui fer, perquè, clar, serà una inversió molt gran i no només ha de passar perquè sigui un espai de teatre. A dalt hi ha un espai enorme per fer exposicions. Hi ha un altre pis que està per acabar, que allà ara mateix hi ha els vestuaris del deixalles i tot el material, però allò és supergran. Llavors, no sé si hem de sumar una altra sala de cultura, d'arts, però cada vegada el municipi té més necessitats perquè som més població. Llavors, bueno, no sé, potser un altre tipus d'espai, més polivalent, però bueno, que al final les idees que pugui aportar jo ara aquí a la ràdio, bueno, ja les anirem dient durant el procés de la governança.
1: Anem al Pla de Barris, vinculat també a aquesta compra de la nau Vallcorba, que en aquest cas sí que era un fet que no el vam debatre, no es portava als programes. Sí que, no sé si era en un dels debats o en una entrevista, tu insinuaves que vosaltres aturaríeu les obres de la plaça per prioritzar el desenvolupament d'aquesta zona. Com valoreu la compra de la nau i què és el que... Bueno, el que hi faríeu, entenc que està vinculat també al Pla de Barris que haveu votat tots a favor.
0: Per nosaltres, la nova Vallcorba és clau per desenvolupar la zona. El que sí que estem treballant amb gent amb més perfil tècnic. Nosaltres, el projecte que ha presentat Primàries amb Junts per Codines no ens acaba d'encaixar en el que nosaltres faríem. No hem acabat de definir si la nova Vallcorba s'ha de quedar completament tal com està, perquè ens agradaria poder... D'alguna manera s'ha de connectar el carrer amb la zona escoles. Nosaltres creiem que és clau poder connectar la plaça amb el barri nord de les zona escoles. Llavors,
1: amb trànsit rodat?
0: No ho tenim acabat de decidir, però pensem que sí. I més si hi ha el pàrquing on està ubicat. Creiem que sí. Potser una plataforma única, un carrer no tan estret com alguns que tenim al municipi. Llavors, clar, ara mateix no puc dir tècnicament si hi cabria un carrer de 10 metres i a sobre la nau s'hauria de mantenir sencera. Tampoc sabem, i perquè no tenim cap estudi, de que la nau estigui en perfect estat. Llavors, això no sé si l'Ajuntament en algun moment ens donarà aquesta informació, però la nau està completament perfecta per poder fer un aparcament, per exemple, que era una de les propostes que estava estudiant Primàries. No ho sé. Llavors, vull ser molt cauta, perquè sí que considerem que s'ha d'obrir el carrer, que els cotxes no han d'anar pel carrer Sant Pau i s'ha de buscar una alternativa de circulació en aquell carrer. I més quan tenim una oportunitat ara mateix, que és deixarem de tenir la C-59 dins del poble. Hem de pensar en que el carrer, la C-59, és que ja hauríem d'estar parlant amb la Generalitat perquè ens donés diners i que no passi com a Palau, quan ha estat 20 anys per poder fer el carrer acondicionat a les necessitats del poble. S'haurien d'estar demanant diners i, és més, s'haurien d'estar demanant més diners per la C-59 i revisar tota la mobilitat interna del poble. Si ara fem les obres de la plaça i hipotequem que només entren els cotxes i surten pel carrer Sant Pau sense obrir el carrer cap a l'Avinguda Escoles, és un projecte que Primàries i Junts per Codines ho veu molt clar, però nosaltres no ho veiem clar, perquè és que en 36 mesos deixaran de passar molta part dels 10.000 cotxes que passen pel centre del poble.
1: 5.000, no?
0: Eren 10.000.
1: No eren 10.000...
0: vehicles.
1: Sí. Bueno, amb aquesta xifra cada vegada que en parlem és que tots evolucionat. Dieu un número diferent.
0: No, és que ha evolucionat, perquè clar, quan fa 20 anys enrere fèiem els processos participatius per debatre si calia una variant de 5 carrils, eren 4.000 bico o 5.000, i ara eren molt més. Clar, seguiran passant cotxes pel centre del poble? Sí, però jo inclús ja he estat preguntant a gent que sap, la C-59 no ha de tenir l'amplada... Quan passi a ser carrer, podrem ampliar les voreres. Mm. a l'ampliar les voreres, redueixes la velocitat del vehicle i el vehicle prioritza passar per la variant. I totes aquestes coses s'han de començar a pensar, perquè el dia que s'inauguri la variant no podem tenir el carrer com el tenim ara.
1: Tu el que deies el 2023 era que la vostra proposta era que el carrer Sant Pau fos de baixada i llavors es pugés per un nou carrer perquè així la plaça pogués ser 100% peatonal. Això ho m'entens?
0: A veure, jo sí, però ja et dic, les normatives evolucionen, canvien, els tècnics, cada vegada que parles amb tècnics, aporten noves coses i noves decisions. Ara, si el 25 comencen les obres de la plaça, nosaltres no podem tenir la mateixa mirada de mobilitat a la plaça que teníem el 2023. És impossible. Ens haurem de replantejar moltes coses de cara a 2027.
1: Heu estat crítics amb alguns equipaments i amb alguns canvis d'espai. Vosaltres vau qüestionar el canvi de la policia local de la plaça a l'antic CAP i també heu reivindicat que la policia estigués a l'antiga farmàcia. No sé si manteniu aquesta postura.
0: Ho mantenim. El que no sé si mantenim... La policia ha de tornar a la plaça. Necessitem més policia, i no és perquè sigui un municipi amb menys seguretat que fa uns anys enrere, és perquè hem de tenir tant la brigada com la policia adaptada a la població i al municipi que tenim. Hi ha estudis de l'any 2020, quan encara era... ja teníem un altre cap de policia que no és l'actual, i els estudis deien que per la població que teníem necessitaven 12 agents més un cap. Ara tenim 9 agents més un cap i una altra persona que no és cap del tot però que té un càrrec una mica inferior. Llavors, i això ha passat quasi 10 anys. Tenim més població, potser ara necessitaríem 13 agents més un cap. Clar, perquè hem de cobrir tot el torn i potser ja haurien de tenir un segon equip de policies, o potser haurien de tenir una persona sempre fixa a les instal·lacions de la policia. Llavors, clar, s'ha de mirar cap endavant i fer créixer, perquè fer créixer un servei implica també no només la part lletja que veiem de la policia, perquè la policia fa moltes coses que no són seguretat ciutadana. Jo ho he viscut en pròpies cars. El meu pare va necessitar una vegada que l'atenguessin i la policia es va encarregar de que vingués un metge, vingués una ambulància, perquè bueno, li va passar un imprevist al carrer. Llavors, fan un servei també de ciutadania i d'acompanyament. No són els que persegueixen, els que posen multes i els que... No només és això, és una visió. I també em dona certa garantia que la Generalitat hagi apostat per tenir més Mossos d'Esquadra, i una de les coses que ja estem treballant és perquè hi hagi més agents a la comissaria de Caldes i puguin haver més agents voltant per Sant Feliu, també. Això incrementarà la seguretat. I el tema que deies de tornar a la plaça... sí que és veritat que amb la remodelació que s'ha fet a l'antiga farmàcia no sabem l'espai com ha quedat realment per tornar a baixar la policia. Creiem que sí que s'ha de poder tornar a portar la policia a la plaça. Exactament en aquell edifici, ara mateix no ho puc afirmar, però la policia ha de tornar a la plaça.
1: On el col·locaries, si no és en aquell edifici?
0: Jo continuaria pensant en l'antiga farmàcia, però bueno, als baixos de l'Ajuntament. S'havia de posar l'OAC i no l'han posat. No sé què passarà els propers mesos, però de moment els baixos estan buits. Es pot posar l'oficina d'atenció al ciutadà als baixos, o es pot posar també la part presencial de policia allà. I que l'altre edifici, clar, és que estan molt a prop. Hi hagi unes altres coses.
1: Codinars Emprèn, què hi col·locaríeu vosaltres?
0: Està bé el projecte de que hi vagin empreses, però haurien de revisar quines altres necessitats té el municipi i si d'alguna manera el jovent ha sigut el gran perdedor de la legislatura, perquè hi havia moltes propostes de totes les formacions polítiques perquè els jovents tinguessin més espais, i de moment continuen al centre cívic i no s'han fet, sí que s'estan fent més activitats, però l'espai com a tal no l'hem reubicat. Llavors, no sé si potser a la plaça. No ho sé. No, això encara no ho hem treballat, estem pensant-hi.
1: Ens vam trobar fa pocs dies a la inauguració de la Casa de les Arts, a l'antic Ajuntament. És un projecte que s'ha fet amb diverses fases. La primera, que és l'Espai Isidre Corderas, que és on hi ha l'Escola de Música, era heredat del vostre govern. La subvenció de la façana, com deies abans, també vosaltres vau assolir la subvenció i aquest govern l'ha executada. I la segona fase és aquest espai Àngel Rosés, que és aquesta segona planta, i també s'ha aprofitat per arreglar els baixos i poder-hi fer més activitats diferents a baix. En aquest cas, aquesta coherència de que tot el que hi hagi en aquest edifici sigui relacionat amb la formació i amb les arts, la valoreu positivament?
0: Sí, la valorem positivament. Té lògica. I estem contents que s'hagi pogut acabar l'edifici i que no es quedi a mitges. Perquè, clar, nosaltres quan vam acabar la legislatura vam deixar consolidats econòmicament, garantits, l'escola de música tornés a l'edifici i la part de la façana. Quedava la segona planta, que nosaltres la vam plantejar en el projecte com a sala polivalent, s'ha mantingut com a sala polivalent. Sí que és cert que l'actuació ha sigut una mica diferent, han mantingut la pedra i no han posat tantes traves perquè es puguin fer també exposicions. És encertat, és una cosa encertada.
1: Ara canviem una mica de tema. Tu vas ser molts anys regidora de Medi Ambient i, si no m'erro, vas ser la regidora que va impulsar per primer cop el porta-a-porta l'any 2004.
0: No, la Laura, no? Va ser la Laura.
1: Ai, és veritat, la Laura Ortega, i després sí. Ho has heredat tu.
0: Sí, jo vaig implantar totes les fraccions.
1: Exacte, la Laura, amb l'etapa de la Laura, era només orgànic. I rebuig. I en el teu cas es va afegir paper i envasos.
0: Sí.
1: Es va fer aquesta campanya en la qual es va decidir que no recollien les fraccions que no tocaven. S'ha augmentat el percentatge de residus que reciclen. En quin punt creieu que està el porta-a-porta a Sant Feliu?
0: El porta-a-porta ha millorat, però és que cada legislatura que algú ha entomat el fer una campanya perquè la gent recicli i faci les coses bé, sempre s'ha crescut en percentatge de reciclatge. Aquesta vegada el que sí que ha canviat és que vam fer una campanya molt activa en deixar de recollir els diumenges. Llavors, té lògica, la gent al final, si no li recullen les escombraries, no les treu. O perquè molesten, evidentment, i hi ha veïns que es queixen i a nivell social sí que van dir nosaltres deixarem de recollir els diumenges el que no sigui rebuig, i això ho han aplicat, és un tema molt valent i se'ls hi ha de felicitar per no haver tirat enrere, perquè socialment la gent es va queixar molt. Ha sigut un encert. També ha sigut un encert una cosa que potser no se'ns va ocórrer a nosaltres, va ser deixar de recollir el que no era rebuig i recollir-ho dilluns com en vas, perquè la majoria el 80% de coses que generem són en vasos. Llavors, en lloc d'anar el dia següent corrents amb un camionet a recollir perquè el poble estigués net, deixar-ho i recollir el dia següent, i llavors sumar aquest reciclatge que la gent havia tret el dia abans els dilluns. Bueno, al final ha sigut un encert que han pensat ells i està bé, és correcte.
1: Ens queden 4 minutets per acabar aquesta entrevista. Estem ja a la recta final i a mi m'agradaria parlar una mica de futur. Per tant, Albert, canviem de sintonia. A banda de regidora a Sant Feliu de Codines, també ets consellera comarcal pel PSC i al setembre de l'any 2024 el teu partit et va escollir primera secretària local del partit. Tens ganes de seguir endavant?
0: Tinc ganes, però la decisió no ha de ser únicament meva. Llavors, nosaltres com a partit sabem que a tard o d'hora haurem de fer una reunió d'agrupació i prendre decisions. Jo em presentaré com a cap de llista. Bueno, jo sí que faré un pas endavant, però no sé si algú més també el farà. Llavors haurem de valorar. Deixarem passar l'estiu per això,
1: Si algú altre fes aquest pas endavant, tu el faries al costat en funció de qui fos?
0: Depèn. Si suma i és millor per Sant Feliu, sí. Jo continuaria, eh? Jo he estat en diferents posicions aquests anys.
1: Sí, has estat de dos, has estat de tres.
0: I sempre he sumat. Jo vull que el poble millori. I al final és el meu poble i de la meva família.
1: Com està el vostre partit a nivell local? Perquè Sant Feliu ha crescut en nombre d'habitants, hem rebut molta població de la primera corona metropolitana i el PSC està governant a diverses institucions, Diputació, Generalitat i també a Madrid. Heu crescut en número de militants?
0: La militància és un tema que ha evolucionat no només en el nostre partit, sinó que hi ha molta gent que és simpatitzant però no militant. Bueno, és un tema de relleu generacional, els nostres avis i els nostres pares, potser perquè venien d'altres circumstàncies polítiques diferents, creien molt en la militància. Crec que ara la gent no es mulla tant en formar part d'un partit com a militant, però sí que la gent s'apropa si és simpatitzant i bueno, jo tinc molta gent que és simpatitzant que també et van donar els seus inputs. La agrupació continua sent una agrupació pròpia, no estem compartint agrupacions amb altres municipis com passa en altres zones i bueno, considerem que som un bon equip, som un bon grup.
1: Molt bé. Podríem obrir més temes, però ens queden 2 minuts ja. I no sé si tenim temps d'obrir-los. Jo no sé si hi ha alguna cosa que creguis que... Sí que us explicarem que la Laia ha vingut amb llibreta, ha vingut amb apunts, per tant, aquí s'ha preparat l'entrevista. Som un diumenge a la tarda, ho esteu escoltant a partir d'un dimecres al vespre. Això segurament també condiciona a l'hora d'afrontar amb temes com que no us he presentat que el tècnic de so avui no és en Xavi Carrera, sinó que és l'Albert Rodríguez, que ens ha acompanyat des del minut zero d'aquest programa i jo porto 500 anys aquí i no t'he presentat, Albert.
2: Hola, què tal?
0: Hola, Albert.
2: Gràcies.
1: No sé si m'he deixat alguna pregunta que tu vulguis fer també. Tens micro obert, Albert.
2: Gràcies. No, m'ha semblat una entrevista molt completa. La veritat és que sí. Mm-hmm.
0: Jo és que, saps què passa? Que sempre em preparo tot, eh? Soc una persona que intento preparar-me a les entrevistes i en el meu dia a dia també em preparo els plens i les reunions. Però crec que he dit tot el que volia dir, però sí que m'agradaria dir que nosaltres estem al servei del poble i que creiem en el que fem i que la nostra visió de la legislatura, encara que hem estat a l'oposició, ha sigut sempre amb un tarannà de sumar i que no volem que se'ns vegi com... Perquè alguna vegada ens han dit vosaltres esteu en contra de la plaça o esteu en contra d'això. No, vull que ens vegin com els que estem a favor de millorar el servei del CAP, estem a favor de que es faci una consulta que tothom pugui opinar, estem a favor de que si tenim una llei de barris que preveu... Estem a favor de que es consensui la zona escoles, que per exemple de la zona escoles no hem parlat, però considerem, i ho he dit diverses vegades...
1: No parlat, però
0: que hem de seure tots perquè sigui una cosa de consens i no ens torni a passar com el tema de la plaça. Llavors, que això és el que vull transmetre com a candidat, com no, cap de llista ara mateix i actual regidora, però és que tot l'equip pensem el mateix.
1: Doncs sí, no ho he tractat expressament perquè fa molt poques setmanes que vam dedicar un taula per 5 exclusivament a parlar d'això i per tant està bastant recent. Laia Jordana, regidora del PSC, moltes gràcies per haver...
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Sigueu molt benvinguts a una nova edició d'En Clau de Música. En el programa d'avui comptarem, com sempre, amb el meu company Bernardí Vilardebó. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: El control, també, com sempre, en Pau Ibars.
2: Bona tarda, última tarda de la temporada.
1: I tant, i tant.
0: I el micro, també, com sempre, la Mercè Serratacó.
1: Un altre cop amb tots vosaltres per oferir-vos una estona de molt bona música. Benvinguts. Abans de començar el programa, avui, Mercè, volia dir a vosaltres i als nostres oïdors que m'he permès una llicència.
0: Ah.
1: Aquesta llicència és, ja que és l'últim programa de la temporada,
0: sí,
1: he fet una música que m'agrada molt a mi. Aviam. No pateixis perquè no es mora ningú. No és òpera. No és òpera.
0: Ja anem bé.
1: O sigui, per dues coses molt significatives que la meva dona sempre m'ho diu. El tanto amb l'òpera, que Sant Feliu, i deu haver-hi gent que li agrada, però comptats. En canvi, la sarsuela n'hi ha molta. Per tant, no em vull despedir-me, o vull que ens despedim, amb una música que ens agrada molt i a la vegada no és tan elitista o com li vulguin dir. M'agrada a molta gent, que és la sarsuela.
0: Molt bé, doncs m'encanta.
1: Dit això, el programa d'avui, últim de la temporada, com he dit, el dediquem a una música que agrada molt a tothom. Preludis intermedis de sarsuela. Esperem de veritat que en gaudiu, que segur que sí.
0: Jo crec que ho gaudirem del tot, perquè primer perquè ja saps que sóc una fan absoluta de la sarsuela, però que a més la tria que ha fet el nostre company és una passada. Ja ho veureu com us agrada. Mireu, la primera cosa que escoltarem serà El anillo de hierro de Miguel Marqués. Ja ho veureu com us agrada.

0: Abans de donar-vos el segon preludi, això també era un preludi, us voldria dir de que no amb tots, però amb una gran majoria, diria jo, com un 60, amb un 70%, el preludi, a través de la música, determina una miqueta la història per on anirà.
1: Sí.
0: Saps com vull dir?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, la gent que hi entén, llegeixen entre línies la música i diuen més o menys la cosa anirà per aquí. Pues, vull dir, aquí no es mora la gent.
1: És com una pseudopresentació del que serà l'obra.
0: Això mateix. I és veritat, és veritat. Mira, a continuació posarem el preludi del Cabo Primero de Fernández Caballero. Estic segur que també us agradarà molt.

0: te n'adones que té un aire militar?
1: Sí,
0: eh?
1: I tant.
0: Doncs vull dir, d'alguna manera et predisposo, et prepara perquè entenguis el que vindrà després.
1: I tant. Eh? Ara la que ve a continuació,
0: sí,
1: és el preludi de, ni més ni menys, La canción del olvido, del mestre José Serrano.

0: aquest preludi, vaja, o aquesta sarsuela, és una de les més logrades, tant estèticament com musicalment. És una preciositat, una preciositat.
1: També hem de dir que és de les més famoses.
0: Sí, també. Posats a fer. També,
1: també bueno, ha tingut clar, més
0: també,
1: èxit que d'altres.
0: També, també. Mira, la que ve ara, sí. Ja ho he explicat moltes vegades, em recorda els meus pares, perquè la meva mare li encantava i el meu pare també, i, bueno, quan per circumstàncies no es van poder anar de viatge de noces quan es van casar, perquè era la plena guerra, i al cap de dos anys, jo tenia uns dos anys, sí, ja estava al món, jo tenia uns dos anys, o potser faltava poc. Se'n van anar a Mallorca, com una cosa, bueno, com la bomba.
1: El gran viatge.
0: Exacte, sí. El gran viatge. I allà es van hospedar en una fonda que hi havia la companyia del Marco Redondo.
1: Ah, molt bé.
0: Inclús van estar parlant, i per què no ens vien a veure? I la meva mare, sí, és que són molt aficionats a la sarsuela. I van anar i feien aquesta, la de Manojo de Rosa. I aquesta he tingut sempre un record entranyable.
1: Home, clar, com no.
0: O sigui que el preludi de la del Manojo de Rosa és del mestre Pablo Sorozábal.

0: Veus això que dèiem del preludi, dona un aire festiu que ja t'orienta més o menys per on aniran els trets en la sarsuela en si.
1: I què m'expliques de l'intermedi?
0: L'intermedi, perfecte, preciós.
1: Els intermedis són la mitja part de l'obra.
0: Sí.
1: Vale? I és una miqueta allò, dir, parem una mica, respirem,
0: exacte,
1: i continuem.
0: Exacte, exacte.
1: Doncs vinga.
0: O sigui, és que una cosa és el preludi, que és abans de començar la sessió.
1: La presentació.
0: I l'altra és la mitja part, diguem-ho així, per presentar el que vindrà a la segona part.
1: Doncs ara tenim preparat...
0: Sí, una aclaració molt puntual i molt bona de part teva.
1: Tenim ara preparat un intermedi d'una de les més famoses, de les sarsueles més famoses, que és la del Sota del Parral, del mestre Soutillo Ibert. Ja ho veureu com també ho coneixeu.
0: I que tot ha fet sempre aquest títol, molta gràcia.
1: Sempre.
0: Per una amiga que tenies que li agradava molt, o no sé què em vas explicar una vegada, oi?
1: Sí.

0: Jo recordo que aquesta la vam fer aquí als dels Saulons, amb alguns del poble, en un teatre a l'Ajuntament.
1: Sí, que era el casino.
0: El casino que hi havia, el bar del Pedro i el casino al costat. Sí, o sigui, fins i tot estic parlant i pagant molts tiros ja, jo, eh?
1: Bueno, alguns també n'hem pagat molts.
0: Total, que la vam fer i va quedar molt bé, la gent va disfrutar. I quan fèiem sarsuela, omplíem sempre,
1: Perquè és el que diem,
0: omplíem.
1: És una música popular que arriba a tothom.
0: I vam fer aquesta, la del Sota del Parral, que sortien moltes dones que estaven allà pues, fent omplint, saps com vull dir?
1: Sí.
0: I bueno, va quedar molt mac i molt bé. La gent almenys va disfrutar molt. Mira, ara a continuació de la Dolores, el preludi de la Dolores, de Tomàs Bretón, que també és molt maco. Endavant.

0: Aquí, en aquest cas, hem fet el preludi, però aquesta peça cantada, que és molt llarga, dura... un quart d'hora, però 10-11 minuts dura. És la peça que tancava l'espectacle que fèiem cada any pels avis, perquè hi surt molta gent, i tots els cors, i tots cantaven, cada un té un tros, i tots cantaven, tots. I la fèiem sempre, i bueno, vam fer-la molts anys, i també sempre va tenir molt èxit.
1: El que passa que hi ha una història aquí, aquí s'ha de ballar una jota. Qui sabia ballar la jota?
0: Portàvem un parell que en sabien.
1: Perquè Déu-n'hi-do.
0: Però hi havia un parell que ballaven la jota i ho ballaven molt bé. I agradava molt, perquè la jota enganxa, agrada molt.
1: Oh, i tant, perquè és molt festiva.
0: Va quedar molt bé. I és la peça que tancava cada any el festival.
1: Molt bé.
0: Cada any, sí.
1: Doncs vinga, ara tenim un altre intermedi preparat, que és de l'obra La pícara molinera, de Pablo Luna, que ja veureu que també us agradarà.

0: surt la melodia, dius, mira, això sembla que retrata el que vindrà, i aquesta no. Aquesta només s'ha limitat a l'autor posar pues, una peça maca de música i ja està.
1: De relax.
0: Exacte.
1: Una mica de relax, entre la primera part i la segona part.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Ara, a continuació, ve el preludi de la Picarona de Francisco Alonso. Crec que també us agradarà. Endavant.

0: Aquesta sí, aquesta ja es veu que té un aire festiu, que és el que després passarà amb l'obra. Eh?
1: Aquesta explica una mica què vindrà.
0: Aquesta
1: sí,
0: aquesta orienta una miqueta. Sí.
1: Molt bé, doncs vinga, ara a continuació del mestre Francisco Guerrero.
0: Sí.
1: Posarem el preludi d'una de les obres més famoses d'aquest senyor, que es diu, ni més ni menys, que La rosa de l'azafrán.

També és molt alegre i el preludi i molt simpàtic i tal, i queda molt bé en l'obra, queda molt bé. Mm-hmm. Bueno, mira, ara, a continuació, la que em deies abans que no la coneixies, és l'intermedi de La Torre de l'Oro de Jerónimo Jiménez. És una obra clàssica, bona, que jo crec que t'encantarà. Dius que no la coneixes, jo crec que sí que la coneixeràs. Ja veràs, endavant.

0: Aquesta música, com a bon andalús que és Jerónimo Jiménez, li ha volgut donar un aire clàssic, que no té res a veure amb, la, amb el que després es veurà a la... Saps com vull dir?
1: Però és o sigui, molt orquestal, molt,
0: sí,
1: molt,
0: bueno,
1: maco.
0: Sí, perquè, perquè ell com a músic de formació li agradava molt la música clàssica i aleshores en les seves obres sempre introduïa una peça o altra.
1: Perquè a més de donar la sensació de que omple de música.
0: Exacte, exacte.
1: És la, la sensació clar, és preciosa, és molt i, maca.
0: És això, sí, sí, sí.
1: Doncs m'ha agradat molt. La veritat que sí, ho coneixia poc, però m'ha agradat molt.
0: I si l'escoltes un preu tres de vegades t'entrarà, ja ho veuràs.
1: Segur,
0: ja
1: segur. Veuràs. I ara tenim ja, arribem al final del programa, farem l'última. I l'última és ni més ni menys que del mestre Roberto Chapí. Qui no coneix aquest senyor? Evidentment, és el senyor guai de totes les sarsueles. I en posarem un preludi de música clàssica. Ja veureu com sí que us agrada molt.

0: amb aquesta peça, el músic, és el que dèiem abans amb l'altre, al ser gent de formació, aleshores volen donar un toc de, no diré de qualitat, sinó de música clàssica, com diu el nom de la sarsuela, que té a veure i no té a veure, vull dir, més aviat no té a veure. És música més, com te diria jo, més seriosa, i aquí es va voler lluir amb aquest preludi, que és molt maco. I dintre de la pròpia sarsuela també hi ha dos temes que són molt interessants, molt interessants.
1: Home, potser el tema seria que la gent que ens escolta i que es quedin amb algun dubte, que busquin aquest tipus de música, que l'escoltin sencera, perquè realment... Potser a mi una de les coses que més m'agrada de la sarsuela és de que, com que és una cosa, des del meu punt de vista, dirigint molt a la gent del poble,
0: tant,
1: la gent del carrer,
0: total,
1: és una música popular.
0: Popular, clar.
1: D'alguna manera sempre retraten molt el lloc on se suposa que representa la sarsuela.
0: I llavors, és el dia a dia dels pobles.
1: Clar, llavors surten tant els deixos populars, com els ritmes populars.
0: Com els personatges.
1: Com els personatges. I a mi una de les coses, per mi és el millor que té la sarsuela, que arriba perquè realment et poses a dins de l'actuació que està.
0: A vegades amb la meva dona en parlàvem d'això, en parlem, que la seva àvia sempre cantava. És que la gent abans cantava.
1: Perquè
0: I cantava sarsuela. No, però era per no sé, perquè mira que les havien passat canutes i no tenien gaires coses de que les il·lusionés,
1: però... És veritat que la gent cantava.
0: Però vull dir que, escolta, la gent cantava molt.
1: La gent
0: jo encara me'n recordo dels famosos cancioneros. Te'n recordes?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: El compraves al quiosc i cantaves la cançó de moda.
1: I tant,
0: home,
1: que sí.
0: Això era...
1: No, però inclús la gent tenia el costum de, mentre feia les feines de casa, jo recordo les senyores cantaven, i anaven fregant el terra, que devien estar ja pobres amb els genolls desfets,
0: sí.
1: I continuaven
0: cantant.
1: O rentant la roba i cantant.
0: I cantant.
1: Sí, a veure, la gent que li agradava la música realment ho feien, que cantaven. Cantaven molt, i suposo que també era una manera d'omplir, no?
0: el temps, clar.
1: I de, no sé, de
0: disfrutar. Mercè, és l'últim programa de la temporada, però m'agradaria que ens fessis una valoració de la temporada. Què t'ha semblat?
1: Home, a mi m'ha agradat molt, la veritat que sí. Sí.
0: Hem fet el que hem pogut.
1: I tant.
0: A vegades ens ho hem passat molt bé, a vegades no ens ho hem passat tan bé, però vull dir... sempre hem fet, hem posat tota la intenció perquè la gent s'ho passés bé, oi?
1: La veritat és que ha sigut un any doncs, molt intens, com sempre, que jo crec que hem disfrutat nosaltres tot el que hem pogut amb la música i crec que hem intentat transmetre a tota la gent que ens escolta l'interès per la música.
0: Que és l'important.
1: La música és vida.
0: I tant.
1: La música omple l'esperit, la música t'acompanya.
0: I tant.
1: I val la pena que tots ho tinguem clar, perquè de coses dolentes ja en passen moltes, però de coses bones com la música...
0: Ja ho pots dir.
1: Hem d'aprofitar-la tant com puguem, perquè ens eixample l'esperit.
0: Pau, ara fins passat la Festa Major?
2: Sí, passat la Festa Major tornem a començar la nova temporada.
0: Llavors ja quedarem d'acord.
2: Espero que per anar... si tot va bé, tingueu ja el tècnic titular del programa.
1: Esperem que en Jordi estigui en condicions.
0: Si el Jordi ja està refet del tot.
2: A mitja recuperació i ja pot començar. Però bueno, si no, aquí estaré jo.
1: Molt bé. Doncs vinga, que tothom passi l'estiu també com pugui.
2: Bones vacances, bon estiu.
1: Igualment. I de veritat, continueu escoltant molta música, perquè com us dic sempre, la música és vida.
0: Bones vacances per tothom i fins passat la Festa Major. Aquí estarem.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències, i col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: La Maria Torrents.
2: Què tal, com esteu tots aquí? Benvingudes.
0: El Josep Maria Joneda, que no sé, l'haurem de mirar a si...
1: El Joneda avui, si avui no ha pogut venir, però...
0: El localitzarem?
1: El localitzarem i almenys que ens digui...
0: Està parat amb alguna rotonda.
1: Bé. Sí, segurament.
0: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com sempre, Pau Ibars.
3: Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. No podem dir substitució perquè fa molts dies que hi tenim, oi?
3: No, però segueixo sent el substitut.
2: Ja quasi, no, quasi és del quasi personal.
0: Quasi més del personal.
3: Quasi soc de la plantilla, ja.
0: Sí, sí.
3: Bueno,
0: però
3: ser,
0: podem, aprofitar, podem aprofitar per felicitar el Jordi Massaguer.
3: Sí, i tal. Jordi.
4: Hola.
1: Hola, Jordi.
4: Bona nit.
0: Felicitats, Jordi.
2: Ja per molts anys.
4: Moltes gràcies.
1: Per molts anys, eh? Bueno. I aviam si... Aviam si aviat... Ja. Bueno, ja la propera temporada ja és normal aquí.
4: Sí, ara anava a dir que em sembla que li heu de fer una bona festa al Pau, perquè em sembla que...
0: Sí,
1: que justament ara que anava aprenent, eh?
3: Estan farts de mi, Jordi.
0: Molt bé.
4: Pràcticament podem assegurar ja que el 100% que estarà al setembre, sí.
0: Sí.
4: Bueno, ara em queda una altra operació de la mà, però se la faran ara.
2: Una operació de la mà encara li queda.
1: Sí,
3: molt bé, home.
0: Sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Has posat la moto en un quarto tancat?
2: En clau i en forrellat?
4: Sí, bueno, mira si l'he posat en un quarto tancat que l'he anat desguassant i el venent a peces.
0: Ai! Ai!
4: Imagina't.
0: Ai, quin petit.
4: Com a mínim, és com a mínim, mira, que l'aprofiti algú altre. Que s'ha pogut aprofitar.
0: Ah, bueno, això, això. No, que l'aprofiti algú altre.
1: Faràs com els militars. Allà a Sant Climent Sescebes, els militars, tenien una piscina i s'hi va ofegar un xicot i la van arrestar. Van arrestar a la piscina i no es podien banyar perquè estava arrestada. Bueno. Quan passa una cosa, doncs els militars tenen aquesta mentalitat de que algú s'ha de carregar, algú s'ha de carregar el mort i qui se'l carregava a la piscina.
0: Bueno, ara que parles de piscina...
4: Com a mínim això, sí, la mala sort que vagi cap a una altra, no?
1: Sí.
0: Ara que parlem de piscina, Jordi, he vist la piscina de casa teva, eh? He vist els tres gossets que disfruten...
4: Sí, són les úniques que podran disfrutar aquest any.
3: Viuen...
4: No posem una infable per la resta, malament rai, perquè la tenim destrossada, però bueno, mira, ja... Tot
3: viuen aquí, millor que l'amo, aquestes gosses viuen millor que l'amo.
4: Sí. La veritat és que sí, però bueno, tenen molta paciència també ho haig de dir, a favor seu. L'amo no té tanta paciència.
0: Veus? Bueno, va, que les acabis de passar felices.
1: Molt bé.
3: Jordi, bon estiu.
1: Adéu i
3: per molts anys. Per molts anys.
4: Veiem aviat. I gràcies per la felicitació.
0: Adéu.
4: Adéu, bona tarda. Adéu.
0: Què, abans de presentar... Bueno, Roser, que no t'he dit hola, bona nit.
5: Pensava, dic, m'han fumut al carrer, ja,
0: sí,
5: tu.
0: No,
5: ja torno a ser convidada.
0: Sí.
5: Falto tres dies o dos programes i ja...
1: És que avui has arribat una mica tard i...
0: Sí.
3: Ja t'han fumut fora.
1: Quan hem passat llista no hi eres.
0: No tenia notada. Hola, bona nit, Roser.
5: Bona nit.
0: I com a convidat tindrem el Joan Humbert, però ara el farem estar callat una estona encara perquè anem a l'informatiu.
1: Tenim l'informatiu, que avui hi ha força cosa.
0: Sí? Doncs va, l'informatiu.
3: Sí, voy, ara.
6: Hola, com va? Som divendres 19 de juny, últim dia d'escola. Avui el sol ha sortit a les 6 i 17 i s'amagarà a les 9 i 29 minuts. Jo sóc la Gemma Permanyer i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines. Aquest so característic avui es posa en pausa fins al 8 de setembre. És la cridòria dels nens i nenes a l'hora del pati a les escoles, que arriben al final de curs. Un capítol escolar marcat sobretot per les reivindicacions del col·lectiu docent, que no s'han aturat i seguiran sortint al carrer per continuar assolint millores. Pels nens i nenes de Sant Feliu ha arribat el moment dels casals, dels campus, de la piscina i de fer quaderns d'estiu. Els qui viuran la seva particular Hora del Pati aquest cap de setmana seran els 200 joves de 8 grups de teatre d'arreu de Catalunya que participaran a la segona edició del Festival Codines Escena, una iniciativa de Deixalles 81 que combina les actuacions i el concurs de teatre amb classes magistrals a càrrec de persones de renom del món del teatre català. El jurat d'aquesta segona edició, que també impartirà les formacions, són la dramaturga Magda Butxaca, l'actriu Mireia Portes, que al programa Polònia feia les imitacions de Carme Forcadell, Esperanza Aguirre o Sofia de Grècia, entre d'altres, i també l'actor David Solans, que va saltar la fama pel seu paper de Bruno a Merlí. El jurat lliurarà 8 premis Pepitu diumenge a la tarda, però abans els grups de teatre portaran a escena els seus muntatges entre el Teatre del Casal i el del Centre Cívic. Serà tot dissabte, de 11 del matí a 10 de la nit i diumenge a partir de les 4 de la tarda. I dels espais que es munten i desmunten, els que es construeixen per quedar-se. Aquesta setmana hem sabut que a Sant Feliu l'any 2024 es van començar a construir 22 habitatges i se'n van acabar 5. Pel que fa al 2025, se'n van començar 10 i se'n van acabar 2. Són dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal per encàrrec del Gremi de Constructors. L'informe analitza l'evolució del sector i apunta que el 2025 i el primer trimestre del 2026, la construcció és un dels sectors que lidera el creixement del mercat laboral al Vallès Oriental. A l'agenda, avui a la tarda, clausura del Corremuts, a les 7 de la tarda a la biblioteca, a les 8, audiovisual al centre excursionista. Demà, vespreig dels 20 anys del col·lectiu. També demà, 12 hores de futbol sala als pavellons i diumenge, torneig de veterans més 35 de futbol sala. Dimarts, revetlla de Sant Joan. A la 1, rebuda de la flama del Canigó a la plaça Lluís Companys. A les 8, encesa de la foguera a la plaça Josep Humbert Ventura i sopar popular amb música. I a la nit, a Can Xifreda, revetlla amb els Macalo. I informació de servei, el 25 de juny comencen les obres de la plaça i hi haurà canvis en la mobilitat al centre. L'Ajuntament ha publicat un ban de Sant Joan en el que es prohibeix llançar petards i coets dels que no se'n pugui controlar la trajectòria. Pel dia de la revetlla i fins la 1 de la nit s'habiliten 3 espais per tirar petards: l'aparcament de l'Institut, el carrer Travessia davant la plaça Petita i el carrer Llorenç Artigues entre la Creu del Terme i el carrer Sant Jordi. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
1: Bé.
0: Bé, sí. Falta, no sé si ho ha anunciat la Gemma, que el diumenge al dematí a les 10 hi ha una jornada de masterclass amb els convidats, amb la... amb els que ha dit la...
1: De teatre.
3: Amb el jurat.
0: Sí, amb el jurat, sí. Mm. Per al masterclass el diumenge al dematí.
1: Bueno, però tot és deu estar dintre del mateix...
0: Sí, sí, però és molt guai, perquè ells fan les seves explicacions, els que hi són, tant si són del grup de teatre com si vol venir algú més...
1: Però aquests artistes sembla que tenen sí, molt sí. renom, no?
0: Sí, sí, tenen renom. Sí,
1: qui
0: sí,
1: ho organitza, això?
0: Això el Deixalles. El Deixalles que sempre dona apoio en el jovent.
1: Ah, sí? Sembla sí. que tu el defenses molt, el Deixalles.
0: Home, quasi bé hi soc. Bueno, tot això. També voldria aprofitar per felicitar la Gemma, perquè la vaig veure en el directe de la festa de la Sagrada Família. Dic, noi, es va trobar el papa a sud, em sembla. Anava nerviosa, jo em va semblar que li veia una mica nerviosa, que anava esperant... I quan se'n va donar, ja tenia el Sant Pare a sota d'entera ella.
1: Aviam, és molta responsabilitat.
0: Molt. Un directe així s'ha de costar molt.
1: Sí, perquè ella, a més, està acostumada... Ella és de la ràdio, i en allà sorties que si et fa picor el nas no te'l pots gretar, eh?
0: Sí, però molt bé.
1: Et veu tothom.
0: Molt bé, però jo estava tan intensa que dic... Ai, que es posa nerviosa. Ai, que ja té Sant Pare baix i no se n'ha adonat. Ja patia més jo.
1: Bueno, ja en parlem després d'això de la Sagrada Família, que tenim el convidat aquí precisament per parlar de totes aquestes obres.
0: Qui tenim? Convidat?
1: Ah, sí. El Joan Humbert. Que...
0: Joan Humbert. Va, doncs llavors...
1: Vam començar la temporada amb el seu llibre Endreçant la Calaixera. Ja l'has endreçada, la Calaixera? Oi, tornes a tenir molts paperots?
7: Molts. Molts papers de tot tipus, tu. Costa molt d'endreçar 74 anys. Encara endreço.
1: Bueno. Tu tranquil. Has sentit, Joan, això de que l'any 24 es van començar 22 obres i se'n van acabar 5 només?
7: No ho havia sentit.
1: Es veu que són dades oficials, comarcals?
7: Aquestes dades no em facis massa cabal, tampoc, m'entens, no? No.
1: Ja li diré a la Gemma que...
7: No, a veure, no.
1: Que no ho torni a dir.
7: No, no tinc, jo no tinc les dades, ni les he sentides, m'entens? Ni en són indicadors de res. Per mi és un indicador més clar el sortir amunt al terrat de casa i mirar quantes grues veig. I llavors dius, bueno, mira, es fa això o es fa allò altre.
0: Tu quants n'acabaràs aquest any?
7: Quantes? Mira, justament el mes passat en vam acabar 18 habitatges... Mm-hmm. 18 habitatges i 20... No, tampoc et seria clar. 12 habitatges i 29 places d'aparcament. Fa 15 dies. Vam fer el certificat final d'obra.
0: Places d'aparcament és el que necessitem.
7: 29. 29 places les vam certificar final i 12 habitatges. Nosaltres 6 encara continuem construcció.
1: No és per res, però...
7: Això és aquest any.
1: No és per res, però jo et conec de tota la vida i jo diria que ja hauries d'estar jubilat.
7: No, és que jo no he treballat mai a la meva vida. He tingut una gran sort, que com que no he pencat mai, ni he cotitzat mai a la Seguretat Social, ni tampoc tinc retiro, per mi la vida és un joc entre construir, passar-m'ho bé, anar d'excursió, tot. No tinc una cosa. Si jo ara avui me'n vaig a Honolulu 3 mesos i no tinc que donar cap explicació, però ho faig ara i com tenia 28 anys. M'entens? No tinc... Som liberals en tots els aspectes, m'entens? I per mi el treballar o estar jubilat no m'implica res, m'ho passo bé. Tu t'imagines, com que em coneixes molt, t'imagines a mi pujant al Pedraforca?
1: No. Costaria, no.
7: I anant a esquiar?
1: Tampoc.
7: Doncs. Llavors, oi que em veus amb una obra sempre?
1: Sempre.
7: Perquè m'agrada molt. T'he enganxat ara, punyetero.
1: Sí, sí, sí. Bueno, si has d'anar a Honolulu, aquí tenim la Roser Lloberes. Roser...
8: Bueno, jo ara m'he quedat amb la boca oberta perquè he pensat, mira, veus, aquest senyor treballa d'una cosa que li agrada i el fa feliç.
1: Tu també, no?
8: Com jo, però jo no puc agafar i anar-me'n 3 mesos ni a Honolulu ni a un altre lloc, perquè no em deixen.
3: Diu la que no para quieta. Diu,
8: sí. diu 3 mesos no, 3 mesos no. Una setmana, 10 dies, oi? Sí, però 3 mesos no em
1: deixen. Tu series al revés que el Joan. El Joan, per desconnectar, agafaria un viatge i tu, per desconnectar, et quedaries a casa, no?
8: Bueno, no, ja m'ho aniria també, per desconnectar. Molt bé.
1: Bueno,
0: entenem, per la Roser o pel Joan? Joan, què li hem de preguntar? Què hi té que veure amb la seva
1: família? Espera, que també hem parlat un segon. Ah. Avui faran, han fet, a les 7, han fet el final del Corremots. Ah. I el Manel Sánchez, que és l'organitzador,
0: sí.
1: Ja m'ha passat
8: el guanyador...
1: i tot el tinglado dura un minut i mig i el Pau ara ens ho passarà.
0: Ah, molt bé.
8: En primícia.
9: Bona tarda, codinencs i codinenques. Us vull informar del resultat del Corremots. El Corremot, celebrat la setmana passada, hem tingut 356 participants, amb un promig de 18 participants per establiment, amb la qual cosa... El primer que hem de fer és donar-vos les gràcies pel vostre interès i per la vostra participació. El guanyador ha estat en Pol Puello, que ha fet un total de 16 encerts de 18 butlletes. Hi ha hagut un nombre considerable de participants que han omplert entre 5 i 6 butlletes. El més interessant és que, quan han anat, han vist les preguntes, discutien entre ells. Jo passaré aquesta la A, jo la B. A mi em sembla que és més la C. No, home, no, que la meva àvia deia això cada dia. I tal. Vull dir, aquest, en part, aquest era l'interès, aquesta era l'intenció de donar a parlar, de tornar a rememorar aquestes expressions. La majoria de respostes a cada ítem han estat encertades. Hi ha hagut, però, alguna discrepància. Per exemple, amb el primer ítem de tots, banya baix, diversos concursants se centren en una persona trista i depressiva. I, en canvi, la resposta correcta seria malintencionat. No te'n refis, que és un bany a baix. No te'n refis del que mira cap avall i tot això que no et mira, que és una mica com la bèstia que et volen vestir. Un altre aspecte a comentar és, per exemple, anar al garró. Molta gent l'ha confós com amb anar a peu coix. Quan en el garró és quan es porta un mitjó, no els dos, un mitjó bé i l'altre a l'alçada del turmell. I a la bellesa es fan bestieses, molta gent pensa que, bueno, els nens fan com nens, diuen tonteries i tot això. A la vellesa es fan bestieses, equival a l'espanyol a la vejez viruelas, el qual vol dir que a vegades quan som vells volem fer coses de joves. Moltes gràcies de nou i fins a Corremots 2027.
1: Doncs moltes gràcies, Manel, i sí. Perquè, no sé, tenen, hi ha molta és, voluntat clar, per part del museu.
0: El que és maco és que hagi guanyat un noi jove.
1: Sí.
0: Que s'hagi preocupat de les paraules d'abans.
1: Sí, sí.
0: Que presenta. Això és...
2: Molt bé.
0: Clar.
3: Però és que tampoc caldria que fos el Pol Pollo, que al final trem estar a la sopa.
8: Ho guanya tot,
3: oi?
8: Aquest.
3: Aquest guanya tot. Guanya les curses, sí, guanya, guanya els corremots, guanya... Sí, guanya tot, tot el que sigui córrer, guanya. Sigui literari o sigui... Sí, sí. No, al final...
8: Ja no... Igual si no hagués sigut corremots...
3: Oi,
8: no
3: ja no hagués guanyat, ja no hagués guanyat.
0: Jo me'n recordo que fa, ja fa uns quants anys, que el Pol també l'hem vist pujar de petit amb el teatre i tot, doncs, quan feien el millor deportista de l'any i així, ell deia, a mi no em coneixen perquè no em valoren o no em diuen, o així, dic, carai, ara ho ha fet recte perquè ho coneixen.
1: Ha passat sí, de la ratlla sí, per l'altre
0: sí,
1: cantó.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, Joan,
7: digue'm.
1: Vas veure la inauguració de la torre aquesta de...
2: De Jesús, sí.
1: De Jesús, de la Sagrada Família. I què, et va agradar?
7: Molt, un espectacle molt maco, molt ben fet, molt bé.
1: Aviam, la Sagrada Família, jo he mirat i veig que hi ha arquitectes que havien sigut contraris a que es continués les obres després de la mort de Gaudí, perquè deien que un cop mort l'arquitecte doncs no tenia gaire raó de ser putinejar-ho una mica i fer-hi... perquè no havien quedat els planos prou clars. Un d'aquests arquitectes és Oriol Bohigas i Le Corbusier diu que també es va posicionar en aquest aspecte.
7: Sí. A veure, la Sagrada Família sempre ha generat polèmiques i en generarà sempre, en tots els aspectes, en tots. Però això va ser un debat de la cultura arquitectònica, sobretot dels anys 60, es pot dir, no? Que un grup d'intel·lectuals, ja de, no catalans, sinó de nivell europeu, encapçalats pel Le Corbusier, inclús hi havia tots els arquitectes del neorealisme italià, en Sevi, en Quaroni, ara no me'n recordo, en Gardela, tots aquests van firmar un manifest, inclús en Bohigas, aquí a Espanya, el va firmar en Correa i Milà, el va firmar l'Òscar Tusquets, el va firmar els Subirats, el que va fer les escultures, també va firmar el document. Mira quina paradoxa. I era un debat de la cultura arquitectònica d'aquell temps. El mateix, un dels que el va firmar, l'Òscar Tusquets, va publicar al cap d'uns anys, no sé quants anys, 20 anys després, un article en el diari El País que deia quan ens vam equivocar sobre allò, no? Per tant, sempre són debats que s'estan originant constantment. Encara avui la Colau i la seva guàrdia pretoriana, encara de tant en tant en surt algun, no?, que diu que és una mona de Pasqua i que és un de tot, no? Però són, clar, són consellers de l'Ajuntament de Barcelona que viuen de potser una mica de criticar això d'aquí, no? Però no estarà mai content de ningú. I és una obra molt polèmica, ho ha sigut des dels inicis. Des del que el dia que el llibreter va fotre fora l'arquitecte diocesà i va anomenar amb en Gaudí, ha sigut polèmica sempre, m'entens?
3: Bueno, i ara ja...
7: Això ja va amb el debat arquitectònic, ja. Però ja és un fals debat avui dia, ja no. Mira, s'ha convertit a la imatge icònica de Barcelona. I així tant. Com París té la Torre Eiffel...
1: Que també va ser criticada.
7: Criticada en el seu temps, inclús com a Londres el Big Bang, doncs ara a Barcelona la imatge icònica que sortirà tot arreu és la Sagrada Família. Hi ha opinions per tot tipus.
1: Sí. Pau volia dir-ho.
3: Jo anava a dir que ara hi ha el problema tot el tema dels veïns, també d'aquí aquell bloc de davant, no?, el carrer Mallorca, que en teoria han d'anar a terra, no sé què, bueno, sé quantos...
7: Sí, clar, a veure, la Sagrada Família no està acabada, La Sagrada Família hem inaugurat la Torre de Jesús, però ara falta la façana principal.
3: La façana de la Glòria.
7: Que és la façana de la Glòria. I la façana de la Glòria és la que dona al carrer Mallorca. I aquesta façana, Gaudí la va projectar, que s'accedia a través d'un gran espai, una gran plaça, a sota. I d'aquesta plaça es havia d'agafar unes escalinates per pujar a la façana principal. Clar, quin és el problema? Que l'Ajuntament de Barcelona, en temps del Porciol, no sé si eren Porcioles o qui era, en fi, però bueno, va deixar edificar aquells blocs del Núñez i Navarro que hi ha anat davant. Sí. Ara, com se tira allò de terra? Perquè, clar, val molts calés, allò. Com indemnitzes els veïns? Allò són pisos que ara els veïns diran, aquí posa pasta, no? I el dilema és aquest. Però, a veure, jo tinc informació, i de bona mà, que està tot resolt.
1: Sí? Sí, perquè tenen pasta, no, els de la Sagrada Família?
7: Mira, l'any passat van generar 135 milions d'ingressos.
1: I quan se'n van gastar?
7: A veure, el pressupost de l'any passat és que és curiós. Bueno, és que si ara entrem en números, una altra cosa. La Sagrada Família és un temple expiatori, com tots sabeu, no? Això què vol dir? Que es fa amb almoines, amb caritats. Com que tots nosaltres som de la mateixa edat, us en recordeu com érem petits i baixàvem a Barcelona?
3: Gràcies.
7: Aquí hi havia aquella gent que anaven i et posaven la banderola i pagàvem una quota.
1: Sí, sí, sí, sí.
7: De cop i volta van desaparèixer d'aquella canalla. Per què? Perquè van venir els japonesos. Jo sempre dic una cosa, la Sagrada Família qui la paga? Els japonesos, els xinos, dic jo, però els turistes. Perquè n'hi ha tants que, bueno, doncs, bueno, dit això d'aquí, l'any passat es van generar 135 milions d'euros. El 90%, més o menys, van a construcció. I el 10% va a seguretat, atenció, a seguretat interna i a projectes socials. La Sagrada Família requereix una seguretat, no estructural, no de construcció, sinó externa, és a dir, que estan acollonits, no que en qualsevol moment els hi fotin un atemptat abans de bé. Pensa que per cada persona que entra dintre la Sagrada Família n'hi ha 5 que la van a veure per fora. Amb tots els perills que això implica i la problemàtica que hi ha a nivell d'àmbit mundial. Vol dir que necessiten molts calés per seguretat. Bueno, dit això, arribarà un moment d'aquí 10 anys que aquestes xifres es giraran com un mitjó, perquè la Sagrada Família estarà acabada. I llavors, en més de 135, d'aquí 10 anys en generaran 140 o 170, és igual, el que sigui. Però llavors ja no tindran el gasto de les obres. Què en foten del calé residual?
1: És un problema, això, eh?
7: No, no, llavors què faran? Segons ells, que és una institució cristiana, faran obra social. També vull ressenyar que la Sagrada Família té uns gastos de manteniment abismals, perquè si veiéssiu a la nit com treballen les brigades de conservació... Per pujar i baixar amunt i avall i mirar que no caigui res, que tot estigui en ordre i de tot... jo sé... Bueno, perquè jo he anat a la Sagrada Família moltes vegades, moltes... I una de les vegades que vaig anar, un em va dir, oi, aquí a esquerda, amb una torre, m'entens, ja hi comença a haver-hi, de les primeres, petites esquerdes.
1: No serà pel tren que passa per sota?
7: No, això és la façana de la Glòria. T'estic parlant de la primera, m'entens? Però no, xiquet, hi passa res, esquerdes en tens a casa teva, jo a casa meva en tinc una barbaritat. Passa a totes les millors famílies. Però amb això no et vull dir-te que... No, escolta, et vull dir-te que requereix molt manteniment. Tu saps que són aquells vitralls allà dalt, a 100 metres, mirar que no caiguin. La responsabilitat que caigués un tros de vitrall així de ceràmica a baix...
10: El cap d'algú.
7: Imagina't. El bisbe de Barcelona s'haurien de vendre, el fotrien a la presó.
1: Va caure una pedra, no? Fa uns anys.
7: No ho sé.
1: Fa uns anys va caure...
7: No ho sé, però has entès, no, la situació, sí, el que jo vull explicar, que tard o d'hora el pressupost li donarem la volta. Jo calculo que d'aquí 10 anys la façana de la Glòria la tindran feta. D'aquí 10 anys la veurem.
10: I els pisos seran fora?
7: A veure, extraoficialment, et puc dir-te que la meitat ja són de la Sagrada Família. Que passa que tampoc ho poden dir-ho. No, però... Ells foten com els capellans. Els capellans tenen una estratègia. Com passen la bacina a l'església... En deia impacina, oi, abans, Àngel?
1: Sí, de les ànimes del purgatori.
7: Bueno, llavors, si ells tenen una estratègia, és poc i sovint. Sí. La passen poc, o sigui, que donquis poc, però sovint. Sí. Doncs ells van invertint sovint. I amb aquell persona que tot tal i qual, mira aquest pis que vull casar la filla, tot tal, com necessites? Doncs mira, 200.000, tia, mira, te'n dono 270 i no em prenyis. Meu, barraca. Barraca, vol dir que ells no, diuen ha, una cosa, hi ha, hi però hi com el clero en raona, a darrere hi ha molt...
3: Hi ha tot un bloc proper, que també és de la, que també és de la seva família.
7: Ja és la seva família.
3: Ja amb la idea de reubicar els veïns que...
7: Ells van fent, sí, sí. Poc a poc, lent. Hi ha, una, hi ha un detall de la seva família que a mi m'encanta, m'encanta. Sempre m'ho miro, i tinc fotografies allà, que és la primera columna que va aixecar en Gaudí. La primera columna, com entreu per la façana aquella, és una columna que s'apoya sobre una tortuga. I diu, hosti, que és estrany, no? Una tortuga que suporti aquesta columna, que suporti tota la façana de la Glòria, que és estrany. I com que era un home tan simbolista, amb la tortuga, què volia dir? El treball lent, poc a poc, cuidat amb paciència, dona fruits, no ens posem nerviosos, el temps ho arreglarà. Fixa't aquest detall, és molt maco, eh?
1: El Gaudí, deien que el volien fer sant, alguna...
7: Sí,
1: però
7: sí,
1: es veu que, tinc entès, que de jove no era tan,
7: no,
1: tan sant. Sí. Anaven a, sí, les, a la sortida de missa, fotre-se'n de la gent que anaven, que anaven, bueno, a l'Eglésia.
7: Jo això no ho sé, però la seva joventut havia tingut veleïtats, no? I més aviat d'esquerra, era un temps molt obrerista, com va fer les, la... la... lo de la cooperativa de Mataró, era jove, les coses no es veuen tots igual als 20, als 40 ni als 60. Saps? Cada etapa té una...
10: Té un seu.
7: Té una de tot. I... Però havia tingut una certa inclinació per la cosa obrerista, més que esquerra en si, m'entens? Tenia una consciència social.
1: I recordem que va estar aquí Sant Feliu. Ara posarem, el Pau ens posarà el Gaudí número 1, que el tens? Aviam.
3: No.
10: Cuidado el paper.
3: No. Ara tinc a buscar.
7: Sí. Què vols dir? Què vols dir?
1: No, no, és un àudio que va fer...
10: Però va estar, de quan va estar aquí Sant Feliu?
1: Sí.
7: Però qui el va fer l'àudio?
1: El Cesc Garriga.
7: No el coneixia.
1: Sí, tenim tot, hi ha tot un programa de...
7: Ah, bueno, sobre la seva estança.
1: Sobre la seva estança.
7: Sí, sí, sí, no, sí, sí.
1: El Prat de Dalt, o la taula aquella que es veu...
7: El Canullà,
1: Ai, a Canullà.
7: Sí, sí, sí, sí. El Gaudí era un personatge, home.
11: Tothom passa per Sant Feliu de Codines.
1: El tens, Marc?
10: A tot d'hora, sí.
3: Producció en directe, això? Si no està dins d'una carpeta, no hi ha...
1: No, doncs res, res.
3: Doncs no.
10: No. No.
11: Queda pendent.
1: Queda pendent, és igual.
7: Però sí, sí. Jo vaig fer una visita fa poc, fa 2 o 3 anys, amb la Marta Puigboada. La Marta Puigboada és la filla de l'Isidre Puigboada.
1: Sí.
7: Jo amb la Marta hi tinc molta amistat.
1: Que era deixeble de Gaudí.
7: Sí, bueno, posem que sí. Sí, deixeble de Gaudí. Sí, posem, deixem un deixeble. Jo que te l'hauria d'altra forma. Però bueno, i amb la Marta, jo hi tinc molta amistat, i amb el Puigboada també hi tenia... Va ser el primer arquitecte que vaig conèixer a la meva vida i em donava classes particulars de dibuix en Puigboada. A mi els diumenges en sortint de missa. Tenia la paciència, però pobre home, d'aguantar-me a mi. Del qual li estic molt agraït. Bueno, total, que vam fer una visita a la Sagrada Família. Jo dic, Marta, truca'ls i digues que ets Marta Puigboada, eh? Dic, que tu pare ja que ho va dir, sí, sí. Vam anar un dia tota la família Puigboada. Tota la família Puigboada. Jo hi vaig anar-hi. El Cesc Garriga també va venir. I de Sant Feliu no sé qui més va venir. Em sembla el Ferran Mur, no me'n recordo. Bueno, és igual, no me'n recordo. I ens va fer la visita en Jordi, en Faulí, que és l'arquitecte director de la Sagrada Família, no? I, bueno, allà no és que travéssim cap amistat, però sí que li vaig fotre enraonar una mica i vam poder enraonar, saps? De nivell de...
10: Sí.
7: Tot, no? I em va dir que sí, que tot el tema de la façana de la Glòria està bastant trillat, molt trillat. I dintre de poc veurem resultats.
1: Molt bé. Aviam, ara estem recuperant un àudio d'un programa de vivències...
7: Sí,
1: de...
7: però parla de la Sagrada Família o...?
1: Es parla de Gaudí. Es parla de Gaudí, de la fàbrica de Can Roca, sobre si era ell, i de l'estendard. Són un parell de minuts.
7: Però vull dir, no hi perdem més temps que la fàbrica no és gaudinià, no, home. Això és...
1: Ara ho sabrem. Aquests dies en què tenim la programació...
3: No sé si l'encertarem, això.
7: La... No, però és que no cal perdre més temps en la fàbrica, que no és gaudiniana.
1: No, ja...
7: No és gaudiniana. L'estendard, sí, el Cesc té uns llibres publicats, sí, molt ben documentats, doncs, molt ben estudiats, que ho afirma i ho estudia, però tant, la fàbrica...
12: Si Mirament, que estava al seu costat, deia que l'estendard era de Gaudí, l'altre estava allà per confirmar-ho o no. Per tant, el fet de que el Francesc Ullà formés part del segon Orfeo Feliuà i permetés que es digués que l'estendard era de Gaudí, és que era de Gaudí. I, llavors, llavors hi ha una prova que és absolutament irrefutable, i és que tots els experts en Gaudí, quan venen a veure l'estendard, que diuen, és de Gaudí. Així com la fàbrica de Can Roqueta, doncs els experts en Gaudí no posarien la mà al foc, amb l'estendard s'hi tiren de cap. A l'any 2002, que hi va haver l'any Gaudí, doncs va venir aquí molta gent a visitar-nos, i un dels que va venir doncs era el Bassegoda. I li vaig fer la prova, el vaig portar a veure l'estendard, i vaig dir, què et sembla, és del Gaudí això o no? I tant. El porto a veure la fàbrica, dic, això és del Gaudí... Home, què vols que et digui, no? Llavors vaig agafar el Luis Gailburg, que era el president del Cercle d'Estudis Gaudinians, i li vaig fer la mateixa prova. El vaig dur a la fàbrica i el vaig dur a veure...
10: Molt bé.
1: Bé, bueno, només era per recordar que a Sant Feliu hem tingut el Gaudí.
7: Sí, home, clar. És un honor. Sí, sí.
8: Parlant de la fàbrica, vull dir una cosa, perquè jo, sabeu que he viscut tota la meva vida davant de la fàbrica.
1: Sí.
8: I quan jo era petita, que jugàvem al carrer, venien japonesos a veure la fàbrica i feien fotos, i marxaven. I fins que un dia algú ens va dir que era d'un deixeble del Gaudí, o d'algú, però no del Gaudí, evidentment. Això no sé si és així, que pugui ser d'un deixeble o no.
7: No ho sé. En Puigboada, que havia col·laborat amb en Gaudí i era un dels seus deixebles, ell deia que aquella fàbrica era estil Chicago. I si et fixes en l'arquitectura de Chicago, el que es fotia aquell temps, Sullivan, tota aquella gent, recorda molt aquelles arcades d'allò d'allà. Sí. Això és l'opinió d'en Puigboada. L'època que es va fer era la mateixa, vol dir que algú, segurament arquitectes eren quatre i es devien conèixer o devien tenir alguna influència un sobre l'altre, ho entens? Sí, no sé. No sé com va anar. Però elements propis de l'arquitectura gaudiniana no n'hi ha ni un. Inclús l'element més típic de l'arquitectura gaudiana, que és l'arc parabòlic, aquí tots són arcs circulars.
10: Sí,
8: sí, sí.
7: O sigui que...
8: No em sap greu pels japonesos aquells que venien.
7: Bueno, els japonesos el que han de fer és pagar.
8: Fa molts anys, jo era molt petita.
7: Han de pagar els japonesos. Tu, què és el que han de fer? Anar comprant entrades i que les paguin, tu.
8: Que pugin els preus.
7: Que pugin els preus, sí, sí.
1: Que puguin pagar les vivendes aquelles que ensorraran.
7: Tots surt d'ells.
8: Realment, tampoc. Em sembla que, no sé si estan 25 o 28 euros l'entrada a la Sagrada Família. No, a veure... No sé si és car o és barat, jo trobo barat, no? És a dir, això quan vas a veure una cosa, per exemple, no sé, arreu del món, no? La gent a vegades diu, ostres, és que entrar a Santa Sofia ara val 25 euros, però tu ets conscient d'on t'estàs entrant?
7: Clar.
8: Sí, clar, és a dir, que em diguin, mira, entrar, jo què sé, a l'església parroquial de Sant Feliu de Codines val 10 euros, però ho trobaré car, no? Però amb un monument històric amb tanta envergadura... Vull dir que la Sagrada Família valgués 50, la gent ho pagarien igual. I realment...
7: És una meravella.
8: Jo crec que val 25, 28...
3: Sembla que són 40, però amb les torres i tal.
8: Veus, ja va pujant, ja va pujant.
3: Si no, sí que... Però sembla que si només entres a baix, diguem-ne, sí que és menys,
7: I fan tarifes reduïdes per infants, per col·legis, per jubilats...
8: Això està bé, això està bé. Això està bé, però que el preu pot ser més...
7: Està molt bé. Està molt bé.
1: Ara que expliques això, tu... Okay.
8: Ja em fas por, Àngel.
1: Quan amb els vells anem així d'excursions, tenim un guia que representa, que és el de l'agència, però a cada ciutat te n'han d'encolomar un.
8: Que això millor... és una cosa a nivell ja diria mundial, que tu, per exemple, per fer, jo ara que et digués, bueno, pues ara jo em poso guia de Barcelona, vull fer guia de Barcelona.
1: Tu pots...
8: m'he de treure una titulació. M'he de treure una titulació, he de passar uns exàmens. Tant d'història com de moltes coses de la ciutat. Llavors, hi ha països, que això jo ho trobo molt bé i hauria de ser a tots, que si tu no ets del país no pots fer de guia. És a dir, per exemple, jo ahir al matí anava treballant a la feina i tots els guies que estaven explicant la pedrera a la Casa Batlló eren japonesos, guies japonesos, que igual és un noi japonès que viu a Barcelona i s'ha tret la titulació, però jo crec que hauria de ser un català que ho expliqués, això.
1: En queda algun de català a Barcelona?
8: No gaires, la veritat és que no gaires. Però jo penso que, és a dir, no pots permetre que algú de fora t'expliqui la teva història, no? És a dir, a mi personalment, quan viatjo, odio els països que, per exemple, anar a Àfrica i que el guia sigui un blanc, no? Pot ser un blanc nascut allà de generacions. Però, no sé, m'agrada que sigui... O, per exemple, a Sud-àfrica, els guies són sud-americans, argentins, tal. Ostres, doncs jo vull algú que hagi nascut allà, que m'expliqui, no? Llavors, hi ha països

0: cim de les Àguiles, però al final els hi vaig dir, escolta, no podríeu fer una tarifa pels locals? Mm. Perquè l'entrada, et parlo... Quants anys fa que està al cim de les Àguiles?
1: Bastants, no sé.
0: Ja potser poder... 20... No. Mira, el meu fill té 24 anys i era petit que hi anàvem. És a dir, 20 anys segur que... 20 sí, anys segur, els deu
2: sí,
0: tenir.
2: Sí, sí.
0: O 18, 20 anys els ha de tenir. I llavors hi anava sovint i portava gent, amics, que venien a passar el dia amb els nanos i anàvem al cim d'Àguiles. Però, clar, l'entrada no era barata en aquella època. No. Jo crec que ja eren 16-18 euros. I vaig dir, escolta, si feu alguna cosa pels locals, pues això ajudarà també a que portem més gent, no? Però, clar, al final, la veritat, vaig dir, prou, s'ha acabat, perquè estic fent jo la inversió aquí del cim de les Àguiles.
2: I a dalt el campanar hi has estat?
0: No, però ho tinc pendent, eh? El Tour em va dir que...
3: Doncs ara són 5 euros.
1: Ara són 5 euros.
2: Sí. Tu, Joan, hi has
3: no
2: estat
3: 10, però són 5.
2: A dalt del
0: ja els he
2: campanar
0: avançat,
2: de Sant
0: jo.
2: Feliu?
4: Tots dos, sí, sí, sí. Fa
0: jo
4: molt
0: vull
4: temps.
0: Anar, jo vull anar
4: sí, fa
0: temps, però l'han restaurat, el campanar.
4: Sí, restaurat no. Un cop restaurant no hi he anat, però sí, hi havia anat molt.
0: Sí, sí, ho tinc
4: i a les voltes, no sé si tu venies, això... com fèiem d'escolans o tot allò d'allà.
1: Les voltes de dalt. Eh?
4: Les voltes de dalt de l'església.
2: Sí. No, pensava que deies a travessar per sota la plaça de la Fonteta.
4: No, aquesta també l'havíem fet amb tu.
2: Sí.
4: I amb tota una
1: però sota l'església també hi ha
4: també,
1: un,
4: sí,
1: un soterrani.
4: Però per dalt de l'església, sí, les voltes, volta, sí. Que mira si érem inconscients... Mira si érem inconscients, que saltàvem d'una volta a l'altra, que devien ser uns 5 metres, aproximadament 4 o 5 metres, i saltàvem, no? Que,
0: això ara està de moda, eh?
4: Eh?
0: Això ara està de moda, saltar amb els edificis.
3: Els balcons.
0: Sí, no sé com nom, però està de moda.
4: Però en aquell temps de l'Àngel i jo, ara t'estic parlant de 70 anys enrere, que imagina't tu que una volta d'aquella, puf!
2: Sense sorra.
1: Sí.
4: Imagina't.
1: No estaríeu aquí.
0: És que sempre hi ha un angelet per aquestes coses.
4: Sí.
0: Que...
4: O que també no estàvem tan grassos i pesàvem molt poc. I volàvem.
0: Ara no ho faríeu, no vols
4: dir. No, ara ja n'hi podríem.
1: Ja n'hi podríeu pujar dalt.
4: No, tampoc.
2: Sí, sí. Aviam, abans no, ara que estem així més o menys per la meitat, ens podríem recordar i saludar un moment el Joaneda, perquè... El Joaneda avui no ha pogut venir, però...
0: Està a Menorca, ell... que està a Menorca amb
2: no,
0: els cavalls.
2: No, ho sabem on està.
1: No ho sabem.
2: No sabem on està, però precisament avui sí, aquesta hora no ha pogut venir.
1: Diu, si hagués sigut demà, diu encara, diu, però avui no puc venir.
2: No, perquè ell sempre està molt atent a casa seva.
1: Sí, sí.
2: Que no,
1: ara té el
2: que
1: net,
2: no hi hagi
1: el net que,
2: cap problema.
1: Que d'allò. Doncs va, saludem.
2: No, la neta,
1: Maria.
2: La neta.
1: Neta és una nena.
2: La neta de
1: Castelldefels.
2: Sí,
1: sí, sí. Sí, veus.
2: Hola.
5: Hola, bona tarda.
2: Què tal?
5: Què feu?
2: Estem aquí esperant que vinguis, però veig que...
1: Que n'has arribat.
2: Avui no has pogut venir.
5: No, he fet una escapareta. Okay. Per esbargir la boira.
1: Que has anat a esquiar?
5: Sí,
2: sí, segurament.
5: Ple de neu.
0: Em vols fer la competència, Joaneda. Digue-ho.
5: Us enyoro.
2: Nosaltres també et trobem a faltar.
1: Sí.
5: Va, moltes gràcies. Això es diu, però a vegades esteu més tranquils.
1: Sí, no, és veritat.
2: Home, mira, jo sé que la teva cadira, i sí, està molt bé.
1: Ja et vaig dir que en el programa de música sí que estaré més tranquil·la, eh? Perquè així no em renyaràs.
0: I qui, no, però, però qui cantarà?
5: És que tu...
1: Què?
5: N'has après molt. N'has après molt d'un res.
1: N'he après, oi? Sí.
5: Sí, tant.
2: Home, sí.
1: Ara, què tal? Estàs jugant, bueno, estàs jugant amb la neta?
5: Sí, bueno, vaig en família per aquí per allà, grans sí, vols, esbargir sí, la boira, saps?
1: Sí, bueno.
5: Perquè estava molt... congestionat amb sí, el fallon de la germana que sí, va morir, clar, i tots els tinglades de papers, i això estava fart. Dic, marxo i aprofito uns dies per, sí, aviam si la ment se m'aclara.
1: Bueno, veus, ben fet. Sí, sí.
2: No, no, de fet, jo m'hi vaig fixant i se't va aclarint, la ment. Se't va aclarint i aviat seràs com el Pau i un servidor.
5: Mare
2: de
5: Déu.
2: Que no hi estem gaire, no hi estem gaire pentinant-se.
5: Bueno, sóc com... Jo sóc com el Lluís, m'he fet gran, saps?
1: Sí.
2: Eh? Bueno.
5: Ja, jo diré que estic a Londres, avui.
2: Sí. Sí. Bueno. Doncs molt bé, que vagi molt bé, i bueno, les festes de Sant Joan, sí, que les passis molt bé, també.
1: Vale.
5: Bueno, les festes de Sant Joan, Sant Joan les fareu vosaltres igual que jo, que estic parant donant voltes.
0: Eh? Joaneda, però ja tens la coca, no?, de Sant Joan.
2: I l'ensaïmada
0: ja la tens, no?
5: Bé, res de res.
1: Aquest any no ens toca ni coca ni...

0: Gemada.
1: No em toca res.
2: No, ell la guarda, encara està ben guardada.
1: Estic castigat.
0: Estàs castigat. Bueno, que estem castigats som nosaltres.
1: Bueno, ja intentarem que n'arribi una, com sigui.
3: Vale. Exacte, almenys una.
2: Sí. Molt bé, maco.
4: Una abraçada.
1: Una abraçada molt gran a tots.
4: Bon estiu.
1: Que tingueu un molt bon programa.
0: Sí.
1: I bon estiu a tothom.
2: Això
1: a tothom,
2: procurarem.
1: A tots, a totes i a totis.
2: Això procurarem.
0: Vale.
1: Molt bé.
0: Adéu.
4: Una abraçada.
1: Una abraçada a tots. Gràcies per trucar.
2: Bueno, aviam, aprofitant que tenim el Joan aquí, que ens va explicar el seu llibre d'endreçar la calaixera, la tens ben endreçada?
5: Home, costa molt, ja t'ho dic, d'endreçar una calaixera. Són molts anys, molts records, i hi tinc records de tot tipus, m'entens?
2: L'endemà de Sant Joan comencen les obres de la plaça.
5: Sí, això m'han dit, sí.
2: Que ets un arquitecte com tu, que com a arquitecte, com a Sant Feliuenc, que ens pots aportar?
5: Bueno, a veure, primer de tot, el que tinc que dir és que m'has enganyat. M'has vingut aquí perquè parlis de la seva família i ara vols que parli de la plaça. M'estimaria més parlar de les places que va dissenyar Gaudí en forma d'estrella al costat de la Sagrada Família que no s'han dut a terme.
2: Bueno,
5: m'agradaria parlar d'aquestes places, no de la plaça de Sant Feliu.
0: La plaça de Sant Feliu, ara
2: bueno, és el que...
5: M'has enganyat.
0: És el tema del
2: No. No m'has deixat acabar l'explicació.
5: Digue'm.
2: Jo volia dir que... parlant amb l'excusa d'aquesta de la plaça, doncs sí. Ens parlessis de tot això que...
5: Bueno, mira, que és tens. Que jo el que he dit de la plaça és que ho he dit i ho he escrit. He sigut dels pocs que ho he escrit. I ho he escrit en un llibre. La meva opinió particular, no?, de la plaça. Per tant,
2: és que ja feia molt temps que se'n parlava.
4: Compreu el llibre.
5: Ja se'n parlava, abans de tot.
4: Per tant, compreu el llibre, que comprin el llibre.
2: Ell ha vingut a parlar del seu llibre.
5: Ara aprofitem l'ocasió, aprofitem que el Pisuerga passa per Valladolid perquè comprin el llibre.
4: Que facin gasto, home.
5: Però no, a veure, la plaça, bueno, mira, la meva idea és una. És una, no?, com tot l'urbanisme o l'arquitectura. Les coses primer tenen que funcionar. Jo em plantejo una cosa, primer té que funcionar. I un cop funciona, m'emociona. Si no funciona una cosa, ja no m'emociona. Per tant, jo a la plaça de Sant Feliu, bueno, és una plaça a peu pla. Fot 100 anys ja hi era a peu pla. I li canvia l'estètica. És una reforma cosmètica. És una reforma cosmètica, com si tu ara, en vés del bigoti, et deixessis barba, fots un paviment de duquins i tot. És una cosmètica. Però hem arreglat el problema de l'aparcament a Sant Feliu? La plaça en resol el problema de l'aparcament a Sant Feliu?
2: És que hi ha massa cotxes i Sant Feliu és com és.
5: És igual.
2: No s'arreglarà.
5: És que s'ha d'arreglar. Sí que es pot arreglar, i s'ha d'arreglar, i es pot arreglar. Per tant, per mi, abans de debatre la plaça, arreglem primer el primer. Quin és el futur de l'aparcament a Sant Feliu? Posem-hi tots d'acord. Però que l'opinió d'un grup no sigui... que sigui cotejada amb la de l'altre grup polític i entre tots buscar una solució conjunta. Però si resulta que per entrar aquell aparcament d'allà, jo no jutjo si està ben posat o mal posat. Això, o aparcament és allà, que és una realitat. Si abans passava per la farmàcia i ara passa pels bars, bueno, és una circulació igual, no? Déu vulgui que no hi hagi cap accident, cap rossadura de cotxe, m'entens? Veurem com acaba tot això d'aquí. Però és a dir que no hem resolt el problema principal. I llavors és una opinió d'un grup polític que no està consensuada amb la gent. Perquè finalment, si en democràcia hem guanyat les eleccions i poden dir, m'entens? Però resulta que si els altres tenen avalades no sé quantes firmes davant de notari que són mitjor que els altres, que són més que els altres, podien haver fotut un referèndum, una consulta, alguna cosa. Jo no em pronuncio si és una cosa o una altra. Et dic que a mi particularment no m'emociona. Bueno, fan la plaça, molt bé. Té un gran avantatge aquesta plaça, que ja t'ho dic, que l'arquitecte a través del projecte amb una part, amb una coletilla a part, diu, bueno, si no ens agrada que giri per canvi dalt, li fotrem i li canviarem el sentit per la farmàcia. És qüestió de 2 dies, això, o de 2 hores. Canviar el sentit, m'entens?
0: Jo, si no recordo malament, l'última vegada que vas venir, parlaves que tenies una idea, o que t'havien donat una idea, de 3.000 aparcaments.
5: No, home, 3.000, no, 514, em sembla que era. Un projecte. Jo tinc un projecte.
2: Ah, doncs explica'l.
5: No, no, no, ara no. Un dia em convides bé al pròxim curs, en de tot ho explicaré. Però, clar, és que, a veure...
0: A veure... Em sembla que havies parlat de més mils.
5: No, no, bueno, potser sí, perquè de vegades devia anar eufòric aquell dia o... Sí. Que era després de dinar o no? Com vaig venir?
0: No era com perquè... ara.
4: Home, mils són molts, eh?
5: Són molts. Sí, però a veure, el que sí és evident és que hem de trobar una solució. Cada vegada n'hi ha menys. El cotxe és un element imprescindible per qualsevol societat, perquè avui dia, com anem a, com un infant neix, ja no neix a casa seva, neix en un hospital, i ve amb cotxe. I com se mor, el portem al cementiri amb cotxe. Vol dir que la nostra societat és una societat exclusiva i depenent del cotxe. Però, bueno, s'ha plantejat mai el problema de Sant Feliu, de l'aparcament? Només anem fotent volar coloms.
0: Però llavors no seria que cada un que té un pis hagués de tenir un garatge?
5: Ja hi és. No, a veure, atenció. Avui dia diu la normativa que qualsevol pis nou que tu construeixis té que tenir
0: un garatge.
5: Hi ha unes excepcions. Molt concretes. Clar, feta la llei, feta la trampa. Hi ha excepcions. Però, clar, no és cert el que tu dius, perquè en el carrer Esquirol, quan tots eren carros, no li pots obligar ara que foti un garatge amb un.
0: Bueno, mira, tot a casa tenim un garatge, sí, però hem de comprar el cotxe a la mida del garatge.
5: Bueno, sí, bueno, però, jo t'explicaré el garatge del Sant Pare, si vols, un dia t'explicaré el garatge del Sant Pare aquí a la Sagrera, que és la Inri, la glòria de la desgràcia artística de Sant Feliu. Però això seria un altre debat. Però, bueno, això seria un altre debat, m'entens? Però, bueno, tenim un problema, però no el té Sant Feliu, el problema de l'aparcament. El té des de Sevilla a París, a Montevideo. Per què?
2: Que Sant Feliu, la forma tan botoruda, tot és molt,
5: vale,
2: molt diferent.
5: Tots els problemes, totes les ciutats del món tenen problemes de mobilitat. Vale? Ara bé, estem a Sant Feliu, busquem solucions de Sant Feliu i busquem què podem fer a Sant Feliu. Busquem i posem l'imaginació al poder... Tu digues la teva, tu digues la teva, tu la teva, jo la meva, i cotegem opinions, eh? I que els partits polítics diguin jo faria l'altre. I entre tots, que tampoc és tan difícil, diem, hosti, quina és la solució menys dolenta? No la més bona, la menys dolenta. On podem trobar aparcament? Com ho podem fer?
2: Es van fer unes proves per veure si a sota la plaça es podia fer...
5: Sí, però escolta, a mi que fotin proves o no... Si ja es va fer tot això, és aquell temps. Sí. El Toni ja volia fer un pàrquing a sota la plaça, sí, aquesta d'ara. Els de Convergència, el Toni, en aquell temps ja volia fer una plaça que la va encarregar amb el Ramon Pedrerol, que el Ramon Pedrerol és l'arquitecte que va fotre TV3 del cunyat dels Segalers, m'entens? I ho van desestimar-ho. Per què? Perquè fer un aparcament al mig de la plaça... Hi ha un problema d'entrada i sortida de cotxes impressionant. Però, bueno, és una opció. A mi em sembla molt bé que hi hagi aquesta opció i que es posi sobre la taula. Vale, una opció. Més opcions, jo vull saber. Què diu el Partit Socialista? Quina és la seva estratègia d'això d'aquí? Ara hi haurà eleccions. D'aquí un any hi haurà eleccions. A mi m'agradaria que cada partit, els que es presenten allà, diria, jo faria això. Però només aniran fotent tiros a l'aire, vivienda social, que volen canviar les normes subsidiàries, només aniran dient coses genèriques i no concreten res. Què és el que està passant ara? Digues tu, què faries? Mulla't.
0: No sé.
5: Mulla't. I llavors, com tinguem això, i no sols els partits polítics, sinó doncs les entitats, sigui la que sigui, el futbol, el centre excursionista, o la que vulguis, és igual, qualsevol persona que vulgui dir una cosa, tu o el Fèlix Guerrero, el Fèlix Tardanet, el seu pare va presentar un projecte per adreçar la Torre de Pisa.
0: Ah, sí?
5: Sí. I tenia molta idea, amb el meu una vegada. Jo era molt menut. I vaig pensar, hòstia, aquest tio. I en realitat tenia... Sí. Era molt congruent. Sí. I no s'allunyava massa el que es va fer, que era recalçar. Bueno, amb això és que et vull dir-te. Que aquell home, amb la seva senzillesa i la seva humilitat, es va presentar en un concurs internacional, o va donar la idea. Doncs això és igual. I llavors, la plaça, sí, bueno, molt bé la plaça, però com funcionarà la plaça? Aquell corredor que puja amunt de Can Segarra, allò que han comprat ara per 600.000 euros, allò què és? puja, baixa, és un parc inventat pel Vega, m'entens? O què és allò d'allà?
0: No sé, o què, bueno, és? Què faran?
5: O què faran, m'entens? Què faran, m'entens? Perquè, clar, quan ho hem de canviar, pensa que l'embalat, m'explicaven, això no ho sé, no ho he viscut, no? Però l'embalat, en temps republicà, de la República, el feien a la plaça.
2: Sí, yeah.
5: Sí. O feien a la plaça. I llavors hi havia dos bars, a Can Vidal i no sé el puesto, no?
0: Casino.
5: I el casino. I depèn de l'any que fora, la porta l'orientaven o a Can Vidal o l'orientaven cap a dos. Perquè així la gent, com feien la mitja part, anaven a veure en un cantó, anaven a veure en un altre. Llavors, això és, no es tracta de que vingui un polític ara i faci això d'aquí, perquè pot venir un polític de torn i dir, escolta, la plaça, però tot plegat, a veure si la plaça val 4 rals. Són 300.000 euros o 400.000 o 500.000, més IVA, no sé, són 4, et xavalla. Però pot venir un polític il·luminat, no ara, sinó d'aquí, i dir, escolta, doncs, ara la torno a aixecar i la torno a fotre nova.
6: Sí, sí.
0: Però la sortida aquesta que diem del... d'aquí, de Can Segarra,
5: sí.
0: Què? Seria factible una sortida per allà?
5: Oh, clar que sí. I a veure, jo no et dic que la faria, atenció. Jo no et dic la meva opinió. No et dic la meva opinió. Però, per exemple, jo que parlo amb molta gent i tot, i sobretot amb la gent de la nostra edat, que han aspirat tota la vida que han tingut com a màxima preocupació urbanística obrir el torrent de Can Segarra, el torrent de Can Segarra, no? Que tenia més connotació d'obrir a Can Segarra que no de dir vial, no? Tota aquesta gent ho estan esperant. Aquests volen fotre un parc. És idoni un parc allà?
0: I em bueno, sembla que seria més important una sortida o una entrada.
5: Bueno, tu, la teva opinió.
0: Sí.
5: La de segons qui, no, m'entens? Però, per tant, les grans idees es tenen que debatir. Es tenen que debatir, es tenen que debatre, es tenen que parlar-ne. Però si no en parlem, doncs mira, ara venen aquests i foten això. Un dia vindrà un il·luminat i l'obrirà. Això és així, la història és així. Per tant, la plaça, bueno, mira, no quedarà malament, vull dir, atenció, quedarà una plaça. A veure, i places planes en el món han d'estar no ple, planíssima, Barcelona són totes.
0: Però no és les places planes i tot això, és la circulació que hi pugui haver.
5: Exacte, no tenim resolt el problema principal. No tenim el problema, però no de la plaça, sinó de tot Sant Feliu.
2: Bueno, perquè, és clar, això que dius tu, un pis, una plaça de pàrquing, però moltes vegades en el pis hi viuen quatre persones que tenen quatre cotxes.
5: Bueno, clar, clar. Però precisament aquesta ordenança que diu la Rosita és, mira, com se van aprovar les normes fa més o menys, no recordo malament, 47 anys enrere, vam tenir la poca visió d'aprovar unes normes i no exigir això que deies tu. Va ser després de tot, que jo vaig presentar una llicència a l'Ajuntament i em van dir, cony, per què no fas places d'aparcament aquí? Dic, oh, perquè la llei no m'obliga. I l'alcalde d'aquell torn em va dir, no t'obliga la llei? Dic, no, digue'm, perquè tinc que fer les places. I diu, ah, diu, ho hem de canviar. Dic, doncs canvio. I això 47 anys enrere, però 27 anys les van canviar. Però el que tu dius és cert. I hi ha municipis, per exemple, jo ara de bon vinc de treballar, de Santa Perpètua de Moguda, que ja et demanen dues places per pis. I m'han explicat, això no t'ho puc assegurar, que segons quines zones de Sabadell ja et demanen dues i mitja per pis. És a dir, que si fa un promotor ho fa 10 pisos, has de fer 25 places d'aparcament. Perquè, clar, cada vegada va augmentant el nombre de cotxes.
6: Però, en canvi, aquí a Sant Feliu, bueno, suposo que devia ser una de les excepcions que deies abans, perquè el bloc aquest d'aquí del Bòsit...
5: No, clar.
6: Allà no hi ha cap zero places.
5: No, però tu llegeixes la normativa de Sant Feliu i què posa la normativa de Sant Feliu? Clar, la gent diu el Bòsit. A veure, el Bòsit l'he fet jo. No, l'ha fet la meva filla, però hi he intervingut jo amb el meu despatx. La gent xerra per xerrar i diuen imbecilitats. No, un imbècil que diu imbecilitats, doncs clar, per què no has fet places d'aparcament? I per què les tinc que fer?
0: Perquè no t'obliga ningú.
5: No m'obliga ningú, perquè la llei
6: perquè
5: diu...
6: Perquè és una de les excepcions que deies abans.
5: Exactament. Hi ha una excepció a la llei, que si voleu la comentarem o no, tot el qual, que diu, si tu a la planta baixa hi fas botiga, una botiga, un local comercial, el que sigui, no estàs obligat a fer places d'aparcament.
0: Mira que bé.
5: Clar, i té la seva raó, i té la seva lògica. A Barcelona, no tot arreu, obliguen això de la plaça d'aparcament. Ara, mira, aquesta setmana hem començat un projecte a Barcelona, nosaltres. Un projecte maco, o sí, sí, ens l'han encarregat maco, un projecte d'uns 10 pisos. I probablement és en un carrer superimportant, superimportant, de Barcelona, i que si fotem aquell carrer l'entrada de plaça, l'entrada de places de pàrquing, hem fet contactes amb la gent de l'Ajuntament i han dit no, ens estimem més que no feu places de pàrquing, sinó que aquest carrer el destineu al comercial, perquè és molt comercial i ens interessa més el comercial.
0: Són quins carrers polítics,
5: clar,
0: però clar.
5: Hi ha excepcions.
0: Aquí a la Font dels Albes...
5: Sí, a la Font dels Albes. I el Tura Serrats. On té l'aparcament? L'edifici del Tura Serrats.
0: Sí que té aparcament.
5: Sí
0: que té aparcament.
5: Eh?
0: Sí que té aparcament.
5: Hi ha una plaça d'aparcament, una, que es va fer per l'Antonio, però tu mires els que tampoc n'hi ha. I te podria aplicar... Ara no me'n recordo.
0: Perquè allà només hi ha un pis, no?
5: Eh?
0: Només hi ha un pis.
5: Però hi ha comercial, i s'ha de tenir uns metres per comercial i per pis. I quina més hi ha? I les places d'aparcament de l'Ajuntament, com a centre públic, on són?
0: A darrere.
5: Bueno, a darrere. Doncs, bueno, o sigui, les fotem en un jardí privat. Però espera't, ara no me'n surten de tot. I n'hi ha moltes, n'hi ha moltes de cases d'aquestes. El que passa que, mira, la gent va parlant...
2: Bueno, ara no tindrem més temps, perquè ja ens estan dient...
0: Temps.
5: No, ja.
2: Queda un minut, Joan. Ja. Continuarem?
5: Però bueno...
2: I a veure si algun dia ens dius la teva manera de trobar aparcaments per Sant Feliu.
5: Sí, home, clar, 514, em sembla que són.
0: Vale,
5: hauria
0: clar.
5: De repassar el projecte.
2: No, l'home, no. A on te'ls posaràs?
0: A la pròxima temporada
2: la pròxima
0: tornem
2: temporada.
0: A convidar perquè sí. Es digui allà on te'ls posaria.
5: A veure, una cosa. Tinc un minut o no?
0: Mig.
5: Mig minut?
6: Mig, sí.
2: Mig.
5: Resolvem el tema del pericentre-sud. Ja està.
0: Del què?
2: Del pericentre-sud.
5: Del pericentre-sud.
2: Tens el llibre del Joan?
5: Doncs ja està, per si ho poso. Resolem aquest problema i les tindrem.
2: Molt bé.
5: Però si no el resolem, no ho farem mai.
0: Molt bé, Joan.
2: Hola. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per haver vingut. Sí. I...
6: Molt interessant.
0: Molt interessant. I ens despedim dels nostres oients fins a la pròxima temporada, que tornarem a estar aquí per donar-los una mica de...
7: Bones vacances sí. A tothom.
0: Bones vacances.
2: I... Roser, avui no has pogut explicar gaires viatges.
6: I que la gent viatgi, perquè està molt paradet tot.
2: Sí?
6: Va, que ja estan a punt de firmar l'acord i ja podeu sortir de casa.
0: Va, apa.
2: Adéu.
6: Fins al setembre.
0: Fins al setembre.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. El primer dia d'onada de calor ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. Segons mostren els registres captats pel Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 6 de la tarda, el Poal ha estat un dels rècords amb 41 graus i l'altre també Lleida, amb la mateixa temperatura. D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral, amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I obrim plana de successos i parlem que els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per esclarir l'agressió homòfoba que s'ha produït aquesta matinada a un menor d'edat a les festes de Vista Alegre, a Mataró, al Maresme. Ens dona tots els detalls des de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
3: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha anunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'han agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Després d'acudir a l'Hospital de Mataró per rebre assistència, la família i el menor s'han dirigit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per interposar la corresponent denúncia. Segons fonts a les que ha tingut accés aquest mitjà, la víctima hauria reconegut un dels agressors ja que anava amb ell a l'institut, una pista que podria encaminar la investigació policial.
2: I seguim encara en plana de successos, ja que els bombers de la Generalitat treballen en l'esfondrament d'una casa a Arenys de Mar. No hi ha afectats i els bombers han desallotjat les cases properes i revisen l'afectació. Treballen amb 11 dotacions amb el grup d'estructures col·lapsades. I seguim amb tasques dels bombers, ja que han donat per controlat dos incendis de vegetació, un a Rabós, a l'Alt Empordà, i un altre a Canyelles, al Garraf. Per ara segueixen amb dotacions en el territori per mantenir controlats aquests incendis que ja els han donat per controlat, però per mantenir-los refredats. I repassem el trànsit ràpidament, ja que hi ha un accident entre quatre vehicles a l'AP7 a Avinyonet del Penedès en sentit Girona, que talla dos carrils i hi ha 12 quilòmetres de retencions. També un altre accident que hi ha hagut a l'AP7, en aquest cas a la Roca del Vallès, en sentit Barcelona. Ja no hi ha cap cotxe a la via, però sí que encara hi ha 8,5 quilòmetres de retencions. I en esports, ara Paula Blasi s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Què tal? Com va la setmana? Espero que vagi molt bé i ara estigueu preparats i preparades per començar a escoltar La Moxiganga, el millor programa que es fa i es fa a tot Catalunya, perquè ja sabeu que La Moxiganga la podeu escoltar des de la vostra emissora municipal o sempre que vulgueu des de la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat. Allà hi trobareu tots els capítols que hem fet fins al dia d'avui si cliqueu a programes sencers. Allà hi trobareu, per exemple, de la setmana passada que vam parlar de Valla de Jocs i vam parlar de La Patum, un programa molt xulo que us recomano que torneu a escoltar tantes vegades com vulgueu. A la nostra pàgina web també trobarem els 100 anys de contes d'en Roger Garros, que ens explica tant tant aquí a la Moxiganga. Per exemple, hi trobaríem el doctor Totosap, o bé el llop, la guineu i la cabreta, o bé en Sebastià, que és un peixet que corre pel mar, que neda pel mar, vaja, res ben dit. En fi, que trobareu moltes, moltes coses. I si aneu a l'inici de la pàgina web, a dalt de tot, a la dreta, hi trobareu el nostre número de WhatsApp, al qual ens podeu escriure o deixar-nos notes de veu, que nosaltres les reproduirem aquí a la Moxiganga. Per exemple, que teniu un amic, un germà, una germana, tieta o tieta o avi, que fa anys el podeu felicitar aquí a la Moxiganga. I nosaltres li posarem una cançó d'aniversari molt xula que tenim guardada per tu. I també, si vols, ens pots enviar un correu electrònic a l'esquerra i trobaràs el nostre correu i ens podeu enviar missatges, si és que teniu ganes d'escriure'ns moltes coses. Doncs vinga, va, que avui a la Moxiganga us hem preparat moltes coses, com sempre. Avui connectarem amb l'Anna i el Roger, l'Anna Bruch i en Roger Garros, que ens faran els seus contes de microbis. També escoltarem un capítol de Circ Petit, que avui es titula La màgia del Circ Petit. Avui segur que surt el nostre entranyable mag aquí en el Circ Petit, i segurament també podrem veure la Perla, que és la nostra elefanta. Ja ho sabeu, eh? Sempre que vulgueu, a la moxiganga.cat hi teniu tots els capítols de Circ Petit que hem gravat, i també trobareu, si voleu, un vídeo que veureu com vam gravar Circ Petit a la ràdio. Per cert, amics i amigues, acabarem la Moxiganga amb la cançó de Bressol, que és el moment que nosaltres ens direm bona nit i ens anirem a dormir. Doncs vinga, fetes les presentacions, i per cert que no us ho he dit, que el meu nom és Moisès Bruch, començarem avui la Moxiganga amb una cançó que ens parla d'un mosquit, perquè no sé si ho heu notat, però els mosquits ja comencen a sortir del seu cau i ens volen venir a picar. Doncs aquest mosquit es diu Marià i es va tornar vegetarià. Així que, si voleu escoltar la cançó, la tenim preparada aquí en el Tocadiscos per tots vosaltres, si la voleu escoltar. Amics i amigues, estem a punt de començar. Això ja està en marxa, els botons estan en marxa, les antenes posades i internet connectat. Així que comencem la Moxiganga. Amics i amigues, ara mateix comença la Moxiganga. Som-hi!

0: la Moxiganga.
1: Insubstituïble, insubstituïble.
2: La Moxiganga presenta Contes de microbis, d'Arthur Kornenberg. Amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.
3: Staphylococcus aureus, quan els aliments fan mal. L'estàfil daurat és a les mans, al cabell, al teu nas. En el teu cos, per tot arreu te'l trobaràs. Si et punxa sense voler, milions en poden entrar. Creix amb força i dins del teu cos proliferar. Però les cèl·lules i anticossos fabricats pel teu cos poden vèncer fàcilment aquests temuts invasors. Quan se senten envoltats, deixen ràpids la baralla. Marxen i obliden la lluita. Hauràs guanyat la batalla. De la mà d'un forner, en una rara ocasió, van escapar-se uns estàfils per començar la invasió. Va ser en un pastís de crema, aquell mateix dia enfornat. Oh, Déu meu, qui ho podia haver pensat? Un cop a dins del pastís, els microbis van proliferar, produïen toxines que mal de panxa podien causar. En arribar de l'escola, en Roger va veure el pastís, i aquella imatge tan dolça tot d'una va fer-lo feliç. Era l'hora de sopar, ja no podia esperar. De seguida, impacient, va començar-ne a menjar. No podia parar, era tan bo el pastís. Va clavar-li queixalada i tot sencer se'l va cruspir. Quan era ja dins del llit, al vespre, ben cap al tard, la panxeta i el cap van començar a fer-li mal. I corre, que correràs, el lavabo va acudir. Una, dues, tres vegades, i no era gens divertit.
4: Tinc calor, tinc fred, l'habitació no està quieta.
3: Ai, Roger, què et passa? Què tens, pobret? Vingui, doctor, vingui ràpidament. En Roger es troba molt malament. Ja sé què li passa, diu el doctor. Sospito que pateix una intoxicació. Anem cap a l'hospital. Allà tenen remeis bons i els metges i les infermeres li oferiran atencions. Van passar no gaires dies i en Roger es va curar. De nou amb ganes de córrer, de jugar i de menjar. Aquell pastís de crema varen tenir molta sort. Ara, d'aquella aventura, només en queda un mal record. Ja ho sabeu, grans i petits, quan s'ha de tocar menjar, rentar-se molt bé les mans és el primer requisit.
2: I fins aquí, Contes de microbis, d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: La màgia del Circ Petit.
0: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Sembla que en aquests moments estem en plena funció. Ha acabat l'actuació d'en Salim, el fakir, i la Sílvia està preparant al mig de la pista tots els estris perquè en Genís, el mag, comenci la seva actuació. Mentrestant, el senyor Agustí està presentant.
2: Bé, senyores i senyors, i a continuació, després de la fantàstica actuació del nostre sorprenent fakir...
0: Sembla, però, que darrere les cortines alguna cosa no va a l'hora. En Genís fa molt mala cara.
3: Ai, em sembla que no em trobo pas bé.
4: I doncs, Genís, què et passa?
3: No ho sé, avui quan m'he llevat ja no em trobava gaire bé, però és que ara em roda tot.
5: Què li passa, ara, amb aquest? Ep, Genís, que et toca sortir a la pista, no és hora de fer el pallasso, ara.
6: Què vols dir amb això, Tomàs, que fer el pallasso és una cosa molt sèria?
3: Ai, que em roda tot.
4: Ostres, en Genís està blanc com el paper.
3: Estira't aquí, Genís. Veuràs que de seguida et trobes millor.
5: Però què dius tu ara? Com vols estirar-la damunt del llit de claus? L'acabarem d'espatllar.
3: Doncs a mi em va bé.
4: D'això, Genís, que vols que et prepari unes herbetes?
3: Em trobo malament.
7: Això no cal que ho juris.
0: Doncs la cosa es complica, perquè ara el senyor Agustí ja presenta en Genís.
2: Rebem amb un fort aplaudiment en Genís el mag i la Sílvia.
0: Això no va pas bé. Ha sortit la Sílvia tota sola fent el millor dels seus somriures.
4: Senyor Agustí!
8: Es pot saber què et passa? On és en Genís?
4: Doncs resulta que no es troba bé.
8: Però com? Què vols dir?
4: Doncs que ara mateix està darrere la cortina que no pot fer ni dues passes sense marejar-se.
8: Però si ja ho tenim tot a punt. I ara què fem?
4: Ai, mira, no en tinc ni idea.
2: Bé, d'això, doncs, estimadíssim públic, sembla que en Genís, el mag, ens ha preparat un número d'allò més original.
5: Però que s'empota aquest senyor Agustí. Està marejat com una sopa. És un número original.
4: Ai, no entenc res.
6: Mireu, ara ha anat a agafar el barret que en Genís fa servir per al seu número.
4: Xxxt, calleu, que ara vindrà el més divertit.
2: Sí, en Genís ens presenta el número de l'home invisible. Vostès no el poden veure ni sentir, però en Genís és aquí.
7: Invisible? No pot ser, el senyor Agustí s'ha trastocat.
4: Xxxt, calleu.
2: Veuen aquest barret? No hi ha res, oi? Doncs, hola, hop! Un conill!
3: Però com és possible? El senyor Agustí sap fer màgia.
4: Heu vist la cara de la Sílvia? Fa uns ulls com unes taronges.
0: Doncs sí, el senyor Agustí primer dubtant i després més segur. De mica en mica va fent tots els números de màgia i actua com si en Genís fos a l'escenari, ajudant-lo a fer tots els números. Un cop acabada la funció, els artistes de Circ Petit no saben avenir del que han vist en aquella tarda.
4: Però, senyor Agustí, des de quan sap fer màgia?
8: Jo no en sé pas. No sé què m'ha passat.
5: Doncs ho ha fet de meravella.
4: Sí, tot i que semblava que n'és una mica desorientat. És normal. El nostre benvolgut director no sabia pas el que es feia.
8: Dona, Sibila, una mica de respecte, no?
4: No, el que vull dir és que ha estat la màgia del circ, l'esperit del circ petit, el que diu que la funció no es pot aturar. Li ha fet fer els números de màgia.
8: Això és increïble, però té raó. Jo ara seria incapaç de repetir cap dels números que he fet. Per cert, com està en Genís?
4: És el carruatge, ja es troba millor. Anem a explicar-li. Es farà un tip de riure.
7: Sí, estic segur que li hauria encantat fer un número de mag invisible.
0: Caram, així aquesta és la màgia del circ?
4: Sí, la funció sempre ha de continuar, passi el que passi.
0: I com ho explicaràs, això, en el teu diari?
4: No sé, No és fàcil. Sí, ja ho tinc. Màgia. Si per ventura un mal de cap deixa algú fora de combat, pensa tot seguit el director. Ja ha començat la funció. Què fem amb un artista malalt? Que la funció segueixi igual. La màgia del circ ho arreglarà, perquè la funció ha de continuar.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruc i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruc, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruc. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Avui, a la Moxiganga, hem cantat, hem ballat i hem disfrutat amb les històries de Sir Petit. I ara toca buscar la son darrere el coixí. La son darrere el coixí, de País de Cotó, és la cançó que us proposem avui per anar a dormir.

amb aquesta música de fons, que és de Xiula, nosaltres ens direm bona nit. Avui hem pogut escoltar Contes de Microbis amb l'Anna Bruc i en Roger Garros i hem pogut escoltar un capítol de Circ Petit que es titulava La màgia del Circ Petit. I la cançó de Bressol, una cançó que ens diu que la son darrere el coixí, allà és on està amagada, l'hem de buscar per anar-nos a dormir. A que vingui el pare i la mare i ens diguin bona nit, perquè ara sí que és el moment d'anar-nos-en

Recordar-vos que la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat, la tenim oberta sempre 24 hores del dia i que allà podeu escoltar totes les moxigangues que hem fet fins al dia d'avui si cliqueu a programes sencers. Però també, si voleu, podeu escoltar els capítols de Sir Petit, si us heu quedat amb ganes de Sir Petit, o si us heu quedat amb ganes de contes de microbis, també podeu escoltar-los a la nostra secció de contes de microbis.

dir-vos que nosaltres fem vacances escolars, així que ens queden dos programes per anar-nos-en de vacances. Esperem que l'últim programa sigui un programa molt xulo, molt especial. Això sí, la setmana que ve tornarem amb una nova moixiganga i ganes de passar-ho bé, tot escoltant la ràdio, tot anant preparant-nos per anar-nos-en a dormir. Mentre escolteu la moixiganga podeu aprofitar, doncs, per anar sopant, acabar-vos de dutxar, posar-vos el pijama, i tot això ho fem amb companyia de la ràdio. Aquesta cançó ens diu que tots els problemes del dia els anem traient de sobre, ens els traiem, els despengem del nostre cos i els deixem lliures per poder anar a dormir amb la ment ben tranquil·la i ben oberta. Doncs ara sí que nosaltres ja ens direm adeu, tornem la setmana que ve amb una nova moixiganga, ganes d'escoltar la ràdio, ganes de passar-ho bé tot escoltant-la, i això sí, no hi falteu, que aquí a la moixiganga passem llista. Bona nit!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galvis ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista de la capital catalana. Ho ha dit en una roda de premsa posterior a conèixer els resultats, acompanyat pel secretari general del partit, Jordi Turull. Turull, precisament per la seva banda, ha donat per iniciat el compte enrere pel canvi a Barcelona i ha garantit que tota la direcció del partit estarà al costat del nou alcaldable. I primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent, concretament al Poal i a Lleida. Protecció Civil precisament manté en fase d'alerta el Procicat davant aquest inici de l'onada de calor que precisament aquesta nit pot deixar una calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. I passem a parlar de la xarxa viària catalana. Parlem de trànsit i contactem amb el Servei Català de Trànsit, amb Sílvia Del Amo.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha forces incidències en aquesta tarda de diumenge i retorn del cap de setmana. De fet, ara mateix hi ha encara 14 quilòmetres entre Avinyonet del Penedès i Castellet i la Gornal arran d'un accident. Els vehicles estan al voral, pendents de ser retirats pràcticament en la totalitat, però hi ha 14 quilòmetres de cua. En el cas de la Roca, retencions encara d'un parell de quilòmetres en sentit sud cap a la P7. Fa un moment s'acaba d'avariar un autocar al mig dels tres carrils, el carril del mig, i en sentit Girona hi ha un carril tallat i 5 quilòmetres a l'altitud. A banda, també apareixen retencions a la part de la Costa Brava. En concret, hi ha retencions a la C31 a Santa Cristina cap a Platja d'Aro en sentit Llagostera, a la C35 a Massanet cap a Sant Celoni i a la C65 a Llagostera també en sentit Girona. Per tant, la situació es complica i també cap a l'àrea metropolitana. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
1: I parlem de successos i parlem de que centenars de persones han fet un minut de silenci avui davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. Precisament davant d'aquest fet, la patronal del Socorrisme a Catalunya ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania a extremar les precaucions tant a les platges com a les piscines i resta de zones aquàtiques durant tot l'estiu i han recordat en paraules seves que la bandera groga no és de normalitat. I parlem d'esports i parlem de que ara mateix entre el Liceu i l'Igualada s'està jugant el partit que podria intentar forçar, si el guanya l'Igualada, que hi hagués un cinquè i definitiu duel pel títol de l'Hockey Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Pere Vives al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. I saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit, Ignasi.
4: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Paula Blasi, campiona de la Volta.
5: Ahir ja havia sentenciat el títol. Després d'un espectacular ascens al Coll de la Creueta, Blasi aconsegueix la seva primera volta en una temporada immillorable amb l'Abstel Gold Race, la Vuelta al Tour dels Pirineus i la Durango Durango. Blasi ja es postula com una candidata al Tour que serà de l'1 al 9 d'agost. Mireia Benito, l'altra catalana destacada, ha acabat en cinquena posició.
4: En hoquei patins, a aquesta hora, l'Igualada vol forçar el cinquè partit.
5: Després de les dues derrotes de Riazor, els igualadins van sumar el 2-1 a la final divendres. El quart partit està en joc a les Comes des de 8:45 i ara mateix és l'Igualada qui domina amb el 2-1 al marcador quan ja s'han disputat 8 minuts en aquesta primera part. D'aconseguir guanyar i forçar el cinquè partit seria a Riazor dimarts a 8:45 del vespre.
4: Pel que fa al futbol, el Badalona s'ha quedat sense ascens.
5: Necessitaven capgirar el 3-0 de l'anada favorable al compost Barcelona i, tot i que han aconseguit guanyar, no ha estat suficient per remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a la segona federació. Els badalonins han guanyat 2-0 i s'han quedat a un gol de forçar la pròrroga i enviar l'eliminatòria als penals.
4: I en futbol sala tampoc ha remuntat el Linyola.
5: Buscava l'ascens a primera divisió de futbol sala femení a Galícia davant l'Estrela. Va perdre 1-4 a l'anada i necessitava remuntar, però no ha pogut remuntar i a més ha caigut de manera contundent, derrotat per 7-4 en un global de l'eliminatòria de 5-11.
4: Avui 5, marxem de ronda.
3: En joc, el programa de l'esport català.
4: Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora, diumenge 21 de juny de 2026. Ja som a l'estiu, queden poques competicions en joc i aquesta hora, de fet, s'està jugant només un únic partit. Però quin tros de partit. Hoquei patins, hoquei lliga masculina, quart partit de la final. L'Igualada vol forçar el cinquè davant del Liceo. Jordi Cochran, bona nit.
6: Bona nit, Ignasi. Queden 7 minuts i 40 segons perquè acabi aquesta primera meitat. Guanya l'Igualada per 2-1 en un duel que ha començat de la millor manera possible pel conjunt igualadí, amb dos gols de Matías Pascual i fins i tot també un xut al pal de Marc Carol. Però amb el pas dels minuts, el Liceo, que s'ha anat refent i ha aconseguit escurçar diferències a través de Nil Cervera. El pavelló de les Comes, que està ple de gom a gom d'aficionats que no paren d'animar, i és que aquest és un partit històric, és l'últim partit de la temporada de les Comes. Aquí està ple i volen continuar el somni, no volen despertar i volen forçar aquest cinquè partit. Un duel molt vibrant, un duel molt intens, amb molts nervis. Queden menys de 7 minuts perquè acabi la primera part. Guanya l'Igualada per 2-1 davant del Liceo.
3: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc.
4: Vinga, 9 i 7 minuts a banda de l'hoquei patins. Moltes coses avui per explicar-vos, començant pel nom del cap de setmana i podríem dir de ja fa unes quantes setmanes, Paula Blasi, que continua fent història, continua col·leccionant títols.
5: Sí, perquè ha arrencat la temporada de la manera millor possible. S'ha consagrat, sens dubte, en aquest 2026, Paula Blasi, amb només 23 anys, des del 2003. Avui ha tornat a guanyar una prova important, ha guanyat la Volta a Catalunya, i a més, no únicament s'ha imposat en la general, sinó que també s'ha emportat el mallot de la muntanya, el mallot a millor jove i el mallot a millor catalana. Per tant, ha col·leccionat mallots en aquesta edició de la Volta a Paula Blasi, que hi va fer un ascens al Coll de la Creueta espectacular i ja doncs tenia pràcticament assegurada la victòria, superant a la francesa Cèlia Guéry, que ha acabat a segona classificada a 1 minut i 24 segons doncs, de Paula Blasi. Mireia Benito ha sigut la segona millor catalana, acabant en cinquena posició. Avui, en l'última etapa, s'havia imposat Marianne Bon.
4: Una Paula Blasi que per primera vegada esdevé la primera catalana que guanya aquesta Volta a Catalunya, des que es deia la Revolta i després amb el posterior, la posterior denominació de Volta a Catalunya, cap catalana havia guanyat aquesta prova i avui Paula Blasi s'ha convertit en la primera. Una prova, una arribada que ha anat a cobrir en Jordi Cervantes, que a més ha parlat amb la gran protagonista i també amb l'organitzador d'aquesta Volta a Catalunya.
7: Doncs estem amb la Paula Blasi, la guanyadora d'aquesta tercera volta edició de la Volta a Catalunya. Quines sensacions et queden? Perquè ahir vas posar líder, avui has acabat de corroborar aquesta victòria. Quines sensacions tenies al començar i a l'acabar?
8: Bueno, avui pel matí, abans de començar l'etapa, això, la gent ja em felicitava per la victòria, però deia, no, la carrera no s'acaba fins que es creu a meta, no? Llavors, estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ls pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
7: Déu-n'hi-do quin 2026, Amstel, Durango, Volta a Espanya amb l'Angliru, Tour Internacional dels Pirineus. No sé si quan estaves al sopar de Nadal amb la família pensaves que el 2026 seria, o aquest semestre del 2026 seria així.
8: No, no, no, el sopar de Nadal jo el que celebrava és que corria la volta, jo estava més que contenta amb això. Llavors, bueno, les coses han canviat una mica, però ja és el que dic, no? Tot ha sortit bastant rodat, sense força res, i m'agrada molt perquè al final estic gaudint molt del procés, no? No m'estic notant forçada res i és el que vull mantenir en un futur.
7: Orgullosa, imagino, de córrer aquí a casa. A més, has vist molts aficionats, molts crios, moltes cries, doncs cridant el teu nom. Comences a ser una referent.
8: Sí, això diuen. M'està costant una mica assimilar això, però sí, jo estic molt contenta. Si puc ajudar en que sigui un nen o una nena que arribin a casa i demanar al pare o la mare que els hi compri una bici, a mi ja és la feina feta. Crec que també és part de la nostra feina, no? Intentar promocionar aquest esport, que és preciós. Crec que té una mica de tot, pots fer salut i és algo també molt social. Llavors, si aconseguim això, que aconseguim desenganxar els més pequeños de les pantalles i sortint anant amb bici, per mi ja està perfecte.
7: I acabo amb aquesta. D'aquí 6-7 setmanes comença el Tour de França. Et sents favorita? Com ho entomes?
8: No, en les carreres normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar alguna cosa, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar el meu 100%, per mi ja serà repte complit.
7: A gaudir d'aquest triomf i a seguir preparant aquest 2026.
8: Merci, moltes gràcies.
7: Doncs les paraules de Paula Blasi, la guanyadora d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista, amb 3 etapes i que Paula Blasi va certificar pràcticament en l'etapa del dissabte. En arribada a la Molina es va posar líder i avui ha certificat, com dèiem, aquesta Volta Ciclista a Catalunya. Déu-n'hi-do, 15 mesos porta Paula Blasi, Amstel Gold, Durango, Volta Ciclista a Espanya amb victòria a l'Angliru, el Tour Internacional dels Pirineus i ara aquesta setmana la Volta Ciclista a Catalunya. I anem a veure si podem parlar amb el Rubén Peris, el director de la Volta. Rubén Peris, director de la Volta, quina valoració en fas? Felicitats per avançat, però quina valoració en fas, Rubén, d'aquesta tercera edició?
9: Gràcies. La veritat és que jo crec que ha sigut una edició de consolidació. Quan vam fer l'aposta de passar d'un dia a 3, no sabíem com respondria. S'ha respost meravellosament per part del públic, per part de les institucions, per part de les corredores. I jo crec que, mica en mica, el ciclisme femení es va consolidant. Les etapes, aquestes 6 etapes, ha sigut d'un ciclisme de nivell, un ciclisme a l'altura, i la veritat és que em faig una valoració molt positiva.
7: Hi ha objectiu, en el cap de Rubén Peris i de l'organització, de fer-la d'una setmana?
9: No. Aviam, nosaltres hem passat d'un a 3 dies. Sí que amb el cap de Rubén Peris i amb el cap de l'organització, de tots els companys de Junta, parlem de consolidar-la, allargar-la una mica més, però arribar a una setmana, la veritat, sí, ho veig difícil. Passar 4 dies, passar 5 dies, l'any vinent no, l'any vinent serà de 3, potser d'aquí 2 anys podem fer 4 o 5, no ho sé, ho hem de veure, però això és un tema com tot, o sigui, és un tema de calendari i és un tema pressupostari. Hi ha una cosa que jo sempre dic, que nosaltres no volem estirar més el braç que la mànega. També sempre dic una cosa, no devem res a ningú i volem seguir sense deure res a ningú, i mentre no tinguem pressupostos per fer més dies, no ho farem, però que no em queixo, al contrari, o sigui, estem molt contents i molt satisfets de fer 3 dies.
7: Parlaves del ciclisme femení a la primera resposta, a més, amb l'afegit de la Paula Blasi, que aquest 2026 està fent o està destrossant tot, està guanyant gairebé tot, i és una bona mescla juntament també amb la Volta.
9: Sí, home, i tant. El fet que hagi guanyat la Paula Blasi pel ciclisme català és molt important, per l'esport català és molt important. El ciclisme, com tots els esports, necessita tenir referents, necessita tenir noies que siguin d'exemple per les més petites que fan ciclisme. Tenim a la Paula Blasi, tenim a la Mireia Benito, i és bo que elles donin aquest exemple que donen. A més, persones molt humils, molt assequibles, i jo crec que és bo pel ciclisme, però per l'esport català.
7: Molt bé, moltes gràcies, Rubén.
9: Gràcies a vosaltres.
7: Marian Bos ha guanyat aquesta tercera etapa i Paula Blasi, que ja pensa en el Tour de França, que serà el pròxim mes d'agost. Per tant, ara té unes 5-6 setmanes per preparar-se encara millor, hi ha els nacionals, però després ja capficada amb aquest Tour de França, on, sens dubte, una de les corredores favorites per, aquest, per aquesta edició.
4: I en futbol avui estàvem ben pendents del play-off d'ascens de segona federació masculina en la tornada de la final que hem pogut veure a les televisions locals i a la plataforma de xarxa més. Finalment, el Badalona s'ha quedat a les portes.
5: Necessitem una altra tarda èpica com la de la fa unes quantes setmanes en l'altra eliminatòria davant del Cornellà, però no ha pogut ser. Havia perdut 3-0 davant del Compostela en l'anada i avui s'ha quedat a un gol. Acaba guanyant 2-0 i, per tant, un únic gol l'ha separat d'intentar seguir lluitant per l'ascens.
4: Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
10: Bona tarda. El Badalona s'ha quedat a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats han guanyat 2-0 i els ha mancat un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que s'han donat cita al municipal han marxat amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. Ha estat un gran partit del Badalona, que des del primer moment ha buscat la porteria del Compostela. La manca d'encert ha impedit arribar al descans amb un marcador favorable, tot i les nombroses arribades i tres bones ocasions per marcar. En el segon temps tot es feia més difícil, però la veritat és que els escapulats han estat a tocar dels dits de la remuntada. Bermo, de cap, marcava al minut 70 i feia pujar encara més els 32 graus que es vivien al municipal. El segon ha estat en pròpia porteria al minut 90, però s'ha passat a 6 minuts de temps afegit on l'afició ha intentat empènyer l'equip per aconseguir la gesta. Peris ha xutat desviat en l'oportunitat més clara del final del maig. Escoltem les valoracions del tècnic del Badalona, Miquel Azparren, y también del mitjapunta Josu Rodríguez.
11: Por un lado, yo creo y espero que la gente se sienta orgullosa porque lo que han intentado los jugadores es antinatural, te diría. Después de Ospi, después de Cornellà, hoy lo que contra un terrible equipazo, las ocasiones que hemos generado, lo que hemos minimizado, pero tío, eso lo hemos hecho como grupo, como equipo. Pero claro, cuando no se consigue, los sabores de boca se diluyen y te toca otra vez estar donde no quieres estar.
12: Una llàstima, però hem de ser conscients que vam perdre l'eliminatòria a l'anada. Ho hem intentat de totes maneres, no se li pot dir res a aquest equip. I res, intentar-ho l'any que ve.
10: Per tant, no ha pogut ser, i ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona tornarà a intentar la temporada 26-27.
4: 9 i 16 minuts, descans a les Comas, Jordi Cochran.
6: Temps de descans a les Comas, victòria de moment de l'Igualada per 2-1. Amb aquest resultat forçaria el cinquè partit al conjunt igualadí, una primera meitat que ha anat de més a menys. L'Igualada, que ha començat molt bé amb els dos gols de Matías Pascual en els primers 5 minuts, després ha retallat distàncies Nil Cervera per Liceo, i és sobretot el segon tram de la primera meitat que ha estat molt igualada, molt trebada, poc joc combinatiu entre cap dels dos equips i que finalment no s'ha mogut més el marcador i s'ha arribat amb aquest 2-1 en el temps de descans. De moment aquí a les Comas, que el pavelló, el poliesportiu, va agafant temperatura, puja la calor, també pugen les revolucions, es preveu una segona part frenètica.
3: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
4: 9 i 18 minuts. Ahir es va viure la festa de celebració del Sabadell davant de la Zamora, una festa on durant la celebració al balcó de l'Ajuntament de Sabadell el porter arreguinat Diego Foli va fer un càntic induint els insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part d'un grup nombrós d'aficionats. Després que els càntics s'hagin fet virals, Foli ha hagut d'emetre un comunicat aquesta tarda a xarxes socials disculpant-se pel que qualifica de gracieta sense maldat. A més, el Sabadell també s'ha expressat en un altre comunicat, expressat que lamenta i rebutja el que va passar, assegurant que aquestes expressions són impròpies d'un acte institucional i no representen els valors ni l'esperit de l'entitat. D'altres jugadors que es van manifestar, però en termes més correctes, van ser Urri, José Ortega i Kaiser.
13: Què passa, Arlequinat? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una Arlequinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve la segona divisió us farà disfrutar.
14: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut, ens han exprimit el míster el més que ha pogut i nosaltres el que hem pogut fer, i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. O sigui, jo no he vist un camp així, la veritat que gràcies, gràcies de veritat.
15: Ya por todos, no por mí, sino por la ciudad, el equipo, toda la gente. Mirad cómo está todo esto, es algo especial, impresionante y creo que merece la pena estar hasta el final. Siempre que venía un playoff, les ungles son negros y siempre con Wii, bueno, y el año pasado también, cuando venía un playoff, les ungles son negros y siempre ascendirse el Sabadell.
4: Doncs ha pujat al Sabadell. Un parell de punts més de Primera Federació. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral dret murcià José de Menargues, procedent del Teruel. I d'altra banda, el Sant Andreu ha comunicat avui que les obres per posar gespa natural al Narcís Sala començaran el mes d'agost, amb la intenció que estigui a punt per jugar partits a principis de novembre. En funció dels partits que toquin a l'inici del calendari, es buscarà un estadi alternatiu adequat per disputar els primers partits.

0: El reportatge en joc.
1: I més futbol i més ascensos. El club de futbol Poble de Mafumet, el filial del Nàstic de Tarragona, ha aconseguit enguany l'ascens a tercera federació després d'estar a punt del descens a primera catalana l'estiu passat. Una gran temporada que repassem en aquest reportatge d'Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls.
2: Ens remuntem al 25 de maig del 2025, última jornada de la Lliga Elite 2024-2025. La Pobla de Mafumet s'enfronta a la Rapitenca, la Devesa, sabent que un empat li garanteix la permanència. Els abrencs, però, també s'hi juguen la vida. Quan tot semblava decidit en l'empat a zero, en el desè minut del temps afegit, Fabio Osorio marca el gol de la Rapitenca, que condemna el filialgrana a la plaça de descens no compensat. Comença, aleshores, un mes d'incertesa. La direcció esportiva de la Pobla de Mafumet treballa amb dos escenaris: preparar un projecte a la Lliga Elite o assumir el descens a primera catalana. Tot depèn del Girona B i el seu ascens a segona federació. I el 22 de juny arriba la notícia esperada. El filial gironí supera el San Fernando Canari i aconsegueix l'ascens a segona federació. De retruc, la Pobla salva la categoria. Un cop de fortuna que evita repetir el descens no compensat patit ara fa dues temporades de tercera federació. És aquí quan comença una nova etapa. Xavi Vilagut agafa les regnes del primer equip amb una proposta valenta, basada en la possessió, el joc associatiu i la sortida de pilota des del darrere. El tècnic de Vilanova i la Geltrú assumeix l'equip després d'una gran temporada amb el juvenil divisió d'honor del Nàstic i assumeix el repte de rejuvenir la plantilla boletana. La plantilla compta amb una gran remodelació. Només continuen alguns dels pilars com Manel Pavón, Teo Pozo, Roger Ciuró o Albert Carol. Molts d'ells s'hi afegeixen, molts futbolistes procedents del juvenil divisió d'honor del Nàstic, com és el cas de Gerard Curto, Marc Moreno, Guillem Parisi, Àlex Beamuz o Eric Mora, i alguns fitxatges en posicions clau com Nico Aguzzi, Xavier Samper, Cristian Márquez, Pol Cid o Rubén Maya. Aquestes eren les primeres paraules de Xavi Lagut com a tècnic de la Pobla de Mafumet.
3: Bé, la veritat és que molt satisfet de la primera sessió. Una mica l'objectiu era començar a rodar, a començar a conèixer-nos, a que els jugadors es relacionin. És cert que hi ha un gruix de jugadors que pugen al juvenil que ja es coneixen, però s'han de, una mica amb la resta de la plantilla, interrelacionar i començar a rodar. I la veritat és que les sensacions han estat bones, la gent ha vingut amb un bon to físic, això és important perquè així podrem anar avançant més ràpidament.
2: Fins la cinquena jornada de Lliga a casa davant el Castelldefels gràcies a un gol de Teo Pozo en els últims minuts de partit. La gran carta de presentació arriba poc després. La Pobla goleja el líder, el San Juan Atlético Moncada, per 3-0 i confirma que la proposta de Vilagut comença a donar els seus fruits. A partir de la desena jornada, el filial del Nàstic no abandonaria ja mai les posicions de promoció d'ascens de la Lliga Elite. Les victòries al camp del Rubí i davant el Vilafranca a la segona volta permeten, fins i tot, somiar amb el liderat. Però alguns entrebancs, com l'empat contra el Castelldefels amb un penal fallat per part de la Pobla al tram final, o també les derrotes contra el Sant Joan Atlètic de Montcada, el Sant Maura, el Júpiter i l'empat davant el Sabadell B, impedeixen l'ascens directe. Tot i així, la Pobla arriba a l'última jornada amb opcions remotes d'assolir l'ascens directe. Necessitava guanyar la Ciutat Cooperativa i esperar dues ensopegades que no acaben arribant. El destí del filial del Nàstic passa, inevitablement, per la promoció d'ascens. Això ho explicava el jugador de la Pobla Mafumet, Àlex Peiri.
4: Efectivament, l'equip està preparat per tot, que tots els partits es plantegem per guanyar, no, ni per empatar ni res, anem a guanyar i ja estem preparats.
2: A la primera eliminatòria, el rival és el Rubí. Partit d'anada a Can Rosés, que s'havia guanyat el bitllet de la promoció d'ascens en la darrera jornada de Lliga. Un estadi amb gespa de nova generació i poc familiar pels jugadors de la Pobla de Mafumet. Resultat d'empat a un, i la Pobla que mereixia més pel que s'havia vist al partit. El partit de tornada es posaria d'esquena pels poblatans. 0-2 al descans i el Rubí que acertava dos cops gairebé crítics. Calien a l'atac i en una situació límit. Nico obriria la llauna per l'esperança als 5 minuts de la represa i Joel Garrofé, l'heroi de l'eliminatòria, anotaria el minut 88 per portar el xoc a la pròrroga. En el temps extra seria el propi Joel Garrofé que anotaria el 3-2 definitiu, desfermant l'èxtasi a l'estadi. I a la final esperava la Unió Deportiva Sant Mauro, un partit d'anada on la Pobla faria la feina amb un golaç de falta d'Eric Mora i amb un gol d'Àlex Beamuz a les acaballes del partit. La Pobla agafava avantatge pel partit de tornada. I al darrer encontre, el Sant Mauro ho va intentar, però es va topar amb una Pobla ordenada i madura, que va saber gestionar l'avantatge i que va desgastar el Sant Mauro en possessions llargues. 0-0 final, i la Pobla que feia bona l'avantatge de l'anada i que es convertia en equip de tercera federació.
5: Tota la feina de tot l'any, ens jugàvem amb un sol partit, era una mica injust, però era així, i ha tocat així, i molt content per haver aconseguit l'objectiu. Per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al camp, tenia un aspecte increïble, i jo crec que ens ho mereixem. Ens ho mereixem perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada, petits detalls han fet que no anéssim directe, i tot i que ho hem patit, enfront un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
2: Així doncs, la Pobla confirma el seu retorn 2 anys després a la tercera federació, després de patir un descens compensat i a punt de tornar-ne a patir un segon de consecutiu. Ara l'equip ja prepara de nou el seu camí a categoria nacional.
1: Doncs enhorabona també a la Pobla de Mafumet, un altre dels equips catalans que ha aconseguit ascens de categoria aquesta temporada. I per ser un últim apunt de futbol, en espera que es faci oficial, ja hi hauria acord perquè Edu Albàcar sigui el nou entrenador del Reus Redis. L'abrenc, extècnic assistent al València, encara sense experiència a les banquetes com a primer entrenador, substituiria Marc Carrasco, que aquests dies anunciava oficialment la seva marxa. El club reusenc té la intenció que l'estaf tècnic que acompanyava Carrasco continuï al primer equip. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem aire i afrontem la segona mitja hora del programa. Hem de veure com comença la segona part a Igualada. De moment, l'Igualada guanyant 2-1 al Liceo. I hem de parlar de futbol sala, de bàsquet, de waterpolo i d'altres coses aquí a l'Enjoc.
0: Enjoc, el programa de l'esport català.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
9: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una de les coses que més ens agrada fer és estimar. I la Joana Marquès ens recita un poema preciós que parla d'estimar el nostre poble. L'escoltem?
10: Hola, embaladits. Em dic Joana Marquès. Vaig a quart de primària de l'Escola Pia de Vilanova i la Geltrú. El poema que llegiré es titula El meu poble i l'ha escrit en Joan Arús. He escollit aquest poema perquè és molt bonic i m'agrada que l'escriptor estimi el seu poble. El meu poble. Jo tinc el meu poble, com el té tothom. No cal pas que digui quin és el seu nom. No cal que les seves virtuts certifiqui, ni les seves gràcies una a una expliqui. Si una muntanyola li fa de capçal i vés a ses plantes un riu immortal. Perquè arreu hi ha viles i ciutats i pobles més grans, més formosos, més vells o més nobles. I també podrien ser cantats com tu, en versos que fossin com un calc segur. Quan dic el meu poble, ja dic-te lluança, i perquè t'estimo sense comparança, que enlloc sentiria el que sento aquí, on totes les coses em parlen de mi, on totes les coses em són conegudes i m'aboquen hores dolçament viscudes. Quan no coneguis més amples confins que aquestes muntanyes d'alzines i pins.
9: Moltíssimes gràcies, Joana. Gràcies per estimar la poesia i per ensenyar-nos a estimar el nostre poble. Fins al proper Embaladits. Adeu.
10: Adeu, Embaladits.
8: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
6: La xarxa.
0: En joc. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: 2:15.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, tornem cap a les Comes, tornem cap a Igualada, perquè comença la segona part d'aquest quart partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina. Jordi.
11: Han transcorregut els primers 30 segons d'aquesta segona meitat. Un Igualada que defensa el resultat de 2-1 favorable en aquest quart partit de la final de l'Hockey Lliga. Recordem que si l'Igualada aconsegueix la victòria en el dia d'avui, forçarà el cinquè partit que jugaria demà passat a Terres Gallegues. En tot cas, queda encara tota la segona meitat per disputar-se. Un Igualada que està defensant amb dents i uñas el resultat, un Liceu que està abocat a l'atac per si vol acabar la sèrie en el dia d'avui aquí a les Comes.
1: Vinga, 9 i 31 minuts, és moment de parlar de futbol sala. Avui un equip català, Linyola, que jugava l'ascens, la primera femenina de futbol sala, jugava la tornada de la final, ho tenia ja complicat el partit d'anada. Ens ha fet creure durant uns minuts, però finalment no ha pogut ser.
12: Sí, però el que dius, ja ho tenia complicat de l'anada perquè havia encaixat un 1-4 davant l'Estrela Futsal gallec, per tant, necessitava la remuntada i avui, doncs, tot i que ha estat lluitant per aconseguir capgirar-ho, ha vist com al final acabava golejat a la pista gallega per 7-4. I això ha fet, doncs, evidentment, que el Llenyola no hagi pogut aconseguir pujar a la màxima categoria estatal de futbol sala femení. Un global de 11-5 és el que acaba perdent, doncs, a Linyola.
1: Doncs una autèntica llàstima, però volem parlar amb la capitana del Linyola als 9 i 32 minuts, a uns minuts de que agafin l'avió de tornada cap a terres catalanes. Ella és la Montse Carles. Montse, com estàs? Bona nit.
13: Hola, bona nit.
1: Quines sensacions, ara que han passat ja unes horetes del partit.
13: Bé, doncs, sí que és veritat que acabem la derrota, però molt, molt orgulloses del que hem aconseguit, com ho hem lluitat i que creiem que el resultat no reflecteix com ha sigut realment el partit.
1: Sí, perquè l'estàvem seguint pel YouTube de la federació. Quan us poseu 1-2, que fins i tot teniu un pal, estàveu ficades de plena a l'eliminatòria. En aquell moment se us veia superconvençudes de que això es podia fer, que es podia remuntar l'1-4 del partit d'anada.
13: Sí, sí, correcte. És a dir, creiem que la primera part hem estat superiors, no m'ha estat acertada des de la porteria i això, pues, al final paga conseqüències amb aquest nivell tan alt. Mm-hmm. I a la segona part ens fan el 2-2, és veritat que ens desomflem una mica, una expulsió, se'ns complica tot, nosaltres tenim presses, se'ns acaba la gasolina, una suma de tot, però molt orgulloses d'on hem arribat i fins al nivell que hem competit.
1: Sensació una mica que potser l'eliminatòria es va escapar al partit d'anada, on les veu tenir sobretot a la primera part i se us van escapar vives, per dir-ho clarament.
13: Sí, és que al final els dos partits han sigut molt similars. Les dues primeres parts de cada partit nosaltres creiem que dominàvem i teníem unes ocasions, però no acabàvem d'arribar a porteria i a la segona se'n girava tot. Sí que el resultat veníem condicionades, no? De dir, havíem de fer 3-4 gols tranquil·lament, però la primera part les hem tingut.
1: Al davant, a més, hi havia tot una Estrela, que era segurament un dels grans favorits per pujar.
13: Sí, amb això hem tingut, sincerament, molta mala sort, perquè ens ha tocat al sorteig jugar contra les millors. És un equip que, a cop de talonari, tenen de les millors jugadores del món. És a dir, subcampeones del Mundial, la millor jugadora de l'Argentina, nominades a millors jugadores del món. És un orgull haver jugat contra aquestes jugadores i arribar fins aquí.
1: Mirant-ho del cantó positiu, és una experiència brutal de cara a les pròximes temporades, no?
13: Sí, és un aprenentatge. És a dir, és el segon any a segona divisió nacional. Amb aquest segon any aconseguim el play-off. Arribem a la final per pujar a primera divisió. Tot això són experiències que ens ajudaran a que lluitarem per tornar-hi a ser i fins i trobem saber gestionar tot això.
1: Clar, suposo que evidentment ara el regust és agradós perquè t'acaben d'eliminar quan estaves a un partit d'aconseguir l'ascens, però el balanç global de la temporada és més que bo.
13: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països, portes el nom molt més enllà d'Espanya.
1: Clar, ara la pena precisament és aquesta, no? Que ha baixat el Penyes-Plugues, no heu pogut pujar vosaltres, per tant, Mamut Les Corts es queda com a únic representant català a la màxima categoria estatal del futbol sala femení. Això, a les pròximes temporades, s'ha de notar, no? Que el futbol sala català ara té nivell com per tenir més equips a primera divisió.
13: Correcte. El futbol sala català creix i diria que creix apostant per la base. Tant el Penyes-Plugues com les Corts, com nosaltres mateixes, estem formades per jugadores d'aquí, som catalanes, la gran majoria, i lluitarem per aquesta base, pujar-la, i desitjar-li el millor també al Penyes-Plugues de cada any que ve que ens trobarem, i a les Corts que segueixi allà dalt.
1: En certa manera, es pot diguem-ne, perllongar una mica la història d'altres equips. Ara estava pensant, per exemple, en el Vila-sana d'hoquei patins, no? Que és un equip potser similar al vostre, també de les Terres de Lleida, que aposta molt per la base i que, sent un club relativament jove, que fa poc que està a l'elit, ha aconseguit, doncs, guanyar la Lliga, guanyar la Copa de la Reina. En certa manera, no sé si equips com el Vila-sana poden ser un referent també per un equip com el Linyola, encara que siguin en esports diferents, no?
13: Sí, la veritat és que aquest any ens hem fet costat, ens hem animat a totes les competicions que hem anat tenint, ens hem felicitat, inclús de vegades agafant referents de com tema organització i tot, i lo mateix, apostant per la base i una cosa molt important, el sentiment aquest de pertinença, no? És a dir, el Vila-sana té les dues germanes Porta, ara la Maria Plegat, però
1: sí,
13: amb un sentiment de pertinença, i aquí nosaltres també.
1: Això es va veure, l'últim partit, el partit de la setmana passada a casa, de fet, els últims partits en el play-off en general, com estava el pavelló,
13: Sí, sí. Jo mateixa, que sóc linyolenca, els meus amics són gran part d'aquesta afició i la veritat és que ens han seguit no només a Linyola, sinó amb desplaçaments grans, i ho agraïm moltíssim. Vull dir, els clubs que ens han visitat és que ens ho han dit, és increïble l'afició que teniu. I és això, el sentiment de pertinença, formar part d'un poble, un poble petit, que és com que sent orgullós del que estem aconseguint, no? I ho viu amb nosaltres al costat.
1: I ara que la llavor ja està plantada, l'any vinent què?
13: Doncs l'any vinent intenta posar la cirereta, no? Ara ja és, jo crec que es pensa cada any en intentar jugar al play-off i que en algun moment o altre, doncs, posar la cirereta al pastís i pujar a primera divisió. És molt difícil, no tots els equips ho aconsegueixen, porten molts anys fent-ho, però quizá treballarem per fer-ho. La Junta, des del moment que ha acabat el partit, ja ha dit, a pensar en la temporada que ve, i ho aconseguirem. Per tant, sentim el recolzament, les ganes i les forces de fer-ho.
1: Es mantindrà la base o es preveu que hi hagi canvis? Perquè al final també sou un equip que ho heu fet tan bé que això també pot cridar l'atenció.

0: heu pogut sentir com sent, com a propi, òbviament, com a l'Illinoisenca, aquest club i aquest equip que ha estat a punt de fer història. Montse, moltíssimes felicitats per la temporada, pel tros de temporada que heu fet, i l'any que ve tornar-ho a provar.
1: Moltes gràcies, Ignasi.
0: Vinga, noi, 40 minuts, tornem cap a les comes perquè hi ha novetat, Jordi.
2: Males notícies per l'Igualada, i és que ha empatat el Liceo amb el gol de Dava Torres, del capità del conjunt gallec. Un autèntic golaç el que ha marcat el jugador del Liceo per posar l'empat a dos. Per part de l'Igualada, Matías Pascual, que ha tingut dues bones oportunitats que no ha pogut transformar. Això sí, qui té la sensació de domini ara mateix és el Liceo, que té la iniciativa en el joc. L'Igualada ara mateix que està patint per mantenir aquest resultat quan encara queden 18 minuts de la segona meitat i el marcador que reflecteix un empat a dos.

0: I 41 minuts, parlem de bàsquet. I és que el play-off pel títol, la gran final a la Lliga ACB, està molt emocionant després d'una desfeta important ahir del Barça-València.
1: Sí, va acabar perdent de manera contundent, 27 punts va perdre el Roig Arena en aquest segon partit al Barça, 102-75 davant del València. El primer partit havien anat les coses molt més ajustades, es va haver d'anar a la pròrroga i el Barça finalment va guanyar d'un únic punt, 112-113. Ara la sèrie, el millor de 5 aquesta de final, es trasllada al Palau Blaugrana i demà dilluns a les 8 del vespre doncs serà el tercer partit d'aquesta final, Barça-València.
0: Segur ja que hi haurà els dos partits del Palau, passi el que passi en aquest partit de demà dilluns, però en qualsevol cas ahir desfeta clara del Barça davant del València, que el tècnic Xavi Pasqual analitzava d'aquesta manera.
2: No, juguem contra un equip extraordinari que té molt de ritme, que és molt jove, que té molta capacitat atlètica, sabem contra qui ens enfrontem i per què és tan difícil jugar, això pot passar. Nosaltres hem de jugar millor a nivell ofensiu, avui tampoc no hem trobat la manera. Se'ns ha lesionat el Juan i Marcos al principi, després ja no hem trobat la manera d'estar una miqueta més estables en el joc, en les rotacions ja han estat estranyes, i quan hem començat a jugar per sota el marcador amb diferències de la segona part d'entre 10 i 15 punts, aquí ja hem perdut el nord, hem deixat de fer les coses bé, no? Ens hem vingut una miqueta avall i el partit s'ha trencat. Però sens dubte, abans de venir a València, tornar a Barcelona amb 1-1 era un bon resultat. Sempre en play-off, sempre quan guanyes, tens la sensació de que no pots perdre, i quan perds tens la sensació de que no pots guanyar. Això sempre passa així, però immediatament el dia següent ja tothom es recupera, tothom pensa en el següent partit i... Bueno, l'eliminatori està 1-1, simplement.
0: Vinga, i tornem cap a Igualada, perquè torna a haver-hi novetat, Jordi.
3: I és que l'Igualada ha marcat el tercer, ha marcat Marc González amb un cacau, amb un xut potentíssim, en què encara queden 17 minuts de la segona meitat, però que l'Igualada es torna a posar per davant en el marcador amb aquest 3-2. Les comes d'en Peus animant el conjunt igualadí, i és que aquesta victòria pot forçar el cinquè partit. Gol de Marc González, 17 minuts pel final, Igualada 3, Liceo 2.
0: Doncs l'Igualada ha encaparrat en aconseguir forçar el cinquè partit d'aquesta gran final de l'hoquei Lliga masculina. I a tot això, com dèiem, demà tercer partit a la Lliga ACB, en aquest play-off pel títol entre Barça i València, ja amb la sèrie al Palau, Tomas Satoranski confia precisament en el factor Palau per tornar a guanyar, per tornar a donar la imatge del primer partit.
4: Siempre decimos que en el play-off, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido. Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte.
0: I a tot això, també un altre punt de bàsquet, perquè avui el Bàsquet Girona ha confirmat que Cameron Hildreth no formarà part del primer equip la propera temporada. Vinga, i parlem també de waterpolo, perquè ahir vam tenir una bona notícia a la divisió d'honor femenina, un equip català que va aconseguir la permanència.
1: Sí, l'Horta lluitava en aquest play-out per la permanència davant l'Irunya, era el millor en de 3 aquesta eliminatòria, i es va necessitar arribar al tercer. L'Horta s'havia imposat al primer, 14-12,

0: En el segon, l'Iruny havia guanyat 18-17 i en aquest tercer, a la piscina de l'Horta, doncs la victòria es va quedar a casa d'un únic gol de diferència, 13-12.
1: Doncs després del partit ahir, Jordi Cochran, que s'està guanyant el sou aquest cap de setmana, l'estem enviant aquí i allà, doncs ahir va passar per Horta i va parlar amb el tècnic de l'Horta.
2: Després de tota una temporada de competir i de competir, arribar al play-off de permanència, finalment l'Horta, que podrà dir que la temporada vinent serà equip de la divisió d'honor de waterpolo femenina per segona temporada consecutiva. Dani Esforzado, l'entrenador d'aquest equip hortenc que ha aconseguit aquesta fita històrica, com valores haver aconseguit aquesta permanència?
3: Bueno, això és molt important, és molt gran, perquè som un equip amateur, lluitant amb jugadores que totes cobren, som semiprofessionals, i això ens ha costat molt, perquè gent que estudia, gent que treballa, que ve aquí a les 8:30 ha fet una merda, i bueno, al final el patiment al final ha sigut, pues, ha tingut el seu fruit, podria haver passat al revés, però bueno, aquesta vegada ens ha tocat guanyar.
2: Parlant del partit 13-12, sobretot demostrar la demostració de caràcter en el tercer període per remuntar el partit.
3: Bueno, nosaltres sabíem que tenim un equip, un fons d'armari més gran, i les nostres, la nostra banqueta, per dir-ho d'alguna manera, és més forta que la seva, i el ritme l'hem mantingut molt alt durant el partit, i sol només era esperar que elles caiguessin. Bueno, ha sigut a la tercera part, després hem pogut aguantar el que teníem, i bueno, el patiment ha funcionat.
2: Un patiment per això, però tu que ja portes diverses temporades aquí entrenant a l'Horta, aquesta progressió constant com a club, què significa mantenir-vos per segon any consecutiu a la divisió d'honor?
3: Lo del primer equip és important i és més mediàtic. Lo important d'aquest club és que totes les categories femenines, les masculines també, però les femenines, hem aconseguit medalla amb des d'infantils, alevins, infantils, cadets i juvenils, tots hem tingut pòdium amb el campionat de Catalunya, que és el campionat més important d'Espanya. Amb els masculins ens han classificat tots els campionats de Catalunya. Això, com a club, és impagable. Pocs clubs, molt pocs clubs, no sé si algun, no sé si el Terrassa, potser, ho poden dir tots els altres. Nosaltres podem dir que totes les categories estem a dalt. I ara el femení es manté. Només faltaria que el masculí hagués pogut pujar. I ha sigut d'un gol. Ha sigut d'un gol i hagués sigut una temporada absolutament rodona, amb un èxit, amb un club petit. Petit econòmicament. Un club que és gran, però un club petit és un èxit increïble.
2: Un èxit per això, però deixa'm focalitzar en el teu equip, en el femení.
3: Sí, no, el femení ha sigut... aquestes nenes han lluitat. Ja us dic, són jugadores que venen de treballar, que van a les 8, moltes arriben tard a l'entreno de les 8:30 perquè no poden arribar abans. Fan els entrenos de pes pel dematí quan poden, on poden, com poden, i bueno, al final mira la cara de felicitat que tenen.
2: I et faig...
3: Aquesta és enginyera aeronàutica i ve a entrenar a les 9 cada nit.
2: Aquí que durant l'entrevista van passant jugadores també, i deixa'm fer-te l'última pregunta, Dani. És cert, permanència a la divisió d'honor, però això és un començament de cada temporada vinent d'objectiu, com a mínim no patir tant?
3: És molt difícil, ja et dic, nosaltres no tenim calés per pagar, i tots els clubs, per petits que siguin, poden fer aportacions a les jugadores. A la que nosaltres parlem, les jugadores venen aquí quan no poden complir els horaris dels altres clubs, quan no tenen lloc els altres clubs. Llavors nosaltres, home, no et dic que estiguem les sobres, però la veritat és que són jugadores que no són titulars en cap altre club. I nosaltres hem aconseguit fer 14 jugadores d'un nivell mig i amb una intensitat molt gran. I això és el que ens ha aconseguit tenir bons resultats durant tot l'any, perquè ara hem arribat als últims partits, però vam aconseguir 9 punts a la Lliga, que és una cosa que és absolutament impensable.
2: Doncs moltes felicitats per aquesta permanència.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Les paraules de Dani Esforzado, l'entrenador de l'Horta, durant aquesta fita històrica amb la permanència un any més a la divisió d'honor femenina de waterpolo per part de l'Horta.
1: minuts, vinga, i tornem amb Jordi Cochran, però ara en rigorós directe des d'Igualada. Més gols a les Comes.
2: I és que l'intercanvi de cops està somrient a l'Igualada. Torna a marcar Marc González, ara amb una jugada de qualitat, amb un toc subtil. Ha marcat el quart pel conjunt dirigit per Marc Montaner. Ara mateix temps mort que ha sol·licitat Juan Copa, el tècnic del Liceo. I és que queden 14 minuts i 13 segons pel final del partit. L'Igualada que torna a tenir aquest avantatge de 2 gols en el marcador. I el que dèiem, intercanvi de cops entre els dos equips. El Liceo ha tingut per marcar i empatar, no ho ha fet, però sí que ha pogut eixamplar la diferència en el marcador. L'Igualada torna a marcar Marc González, 4-2 guanya el conjunt igualadí.

0: El reportatge en joc.
1: Daniela Guillén és una pilota de motocross de 20 anys, nascuda a Blanes, que ha començat amb força al Mundial, líder de la classificació després de guanyar els dos primers grans premis, el de França i el d'Alemanya. És un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Roger Marc.
2: Daniela Guillén ha signat un doblet en aquest inici del campionat del món de motocross femení. Victòria a la Capelle Marival, el Gran Premi de França, i un altre cop victòria al circuit de Toschental, el Gran Premi d'Alemanya, en ple de punts.
3: Sí, la veritat que ha sigut el primer any que hem començat així fort. Sempre començàvem més tranquils i aquest any ja hem començat a per totes i bueno, però estan sortint els resultats.
2: La corredora del Mekitech Gas Gas Racing Team ja va aconseguir el millor temps als trams cronometrats del Gran Premi d'Alemanya i es va assegurar la pole position. Per Guillén, la pretemporada ha estat clau.
3: Bueno, jo crec que a la pretemporada un bon treball amb l'equip, amb els meus entrenadors, ha sigut la clau i jo crec que hem fet bona feina perquè ho estem fent bé.
2: Després de les dues primeres proves, Daniela Guillén lidera el Mundial amb 97 punts dels 100 possibles. La propera cita serà els dies 18 i 19 de juliol a Fox Hills, a la Gran Bretanya, i no té cap intenció de fer una cursa conservadora.
3: No, la veritat que vaig cursa a cursa, o sigui, si puc guanyar totes les intentaré guanyar i no vaig a estratègia perquè mai se sap què pot passar, llavors vaig a carrera, a carrera.
2: Per darrere de Guillén, a la classificació general, hi ha Chiara Fontanesi amb 91 punts i Carney Duncan amb 58, però la de Blanes estarà atenta a totes les corredores.
3: Bueno, jo crec que al final totes les que estan a parrilla volen guanyar, o sigui que totes són rivals, algunes tenen més nivell, menys nivell, però tothom vol guanyar, o sigui que totes són rivals.
2: L'aventura de Daniela Guillén al Mundial va començar el 2021 amb una novena posició. El 2023 i 2024 va ser subcampiona, l'any passat tercera, i ara no amaga que el seu objectiu de la temporada és guanyar el títol mundial.
3: Sí, bueno, a veure, al final, quan anava segona els altres anys, també volia guanyar i tenia la possibilitat de guanyar. No es va donar el cas, però bueno, aquest any anant líder amb 6 punts d'avantatge i amb la bones carreres que estic fent, doncs la veritat que sí.
2: Daniela Guillén no practica el motocross per tradició familiar, però des dels 3 anys tenia molt clar que el seu món era la moto.
3: No, la veritat que no. Si va vindre la sorpresa, una amiga meva mare ens va regalar una moto i res, la vaig provar i em va agradar i fins ara. Sí, o sigui, no estava... O sigui, estava aprenent a caminar i ja la bici la vaig saltar, vaig començar amb una moto.
2: El 2012, amb 6 anys, va guanyar el trofeu al millor pilot de motocross Kids de França, i és que va ser el país veí on va començar la seva carrera. Però el 2020 va acceptar l'oferta de les federacions catalana i espanyola que li van atorgar una beca al CAR de Sant Cugat.
3: Sí, bueno, des de petita... Jo sí que és veritat que de petita corria a França. La veritat que la federació francesa em va ajudar en aquell moment i amb un equip també. I la veritat que vaig guanyar dos campionats d'allà francesos i després ja vaig tornar a Espanya. I sí, la veritat que contenta amb la trajectòria que he fet des de ben petita i ara endavant.
2: Guillén ha guanyat 3 campionats d'Espanya consecutius i 2 edicions del motocross de les nacions europees. Tot i que Catalunya té noms destacats en el món del motor, Daniela Guillén no s'ha fixat en cap referent concret. Sí que ha provat diverses modalitats esportives, sempre sobre 2 rodes.
3: No, la veritat que no, mai he tingut així un referent. Sí que és veritat que m'he fixat en pilots, però la veritat que inclús perquè faci una idea, o sigui, quan no corro jo la carrera ni miro no miro el motocross, perquè faci una idea. Bueno, jo crec que tot el que sigui anar amb moto, la veritat que m'agrada. O sigui, he provat el trial, l'enduro, menys els rides, ho he provat tot, o sigui que m'agraden tots, la veritat.
2: Guillén té preferència pels circuits de sorra i no descarta en un futur participar al Dakar.
3: La veritat que al final m'acaben agradant tots. Sí que és veritat que a la sorra m'agrada molt. O sigui, anar amb circuits de sorra em diverteixo. O sigui que jo crec que qualsevol circuit que sigui de sorra m'agrada més que sigui terreny dur. Bueno, per què no? Si surt la possibilitat, Sí, sí que m'agradaria córrer, però encara pugui fer uns quants anys al motocross.
1: Vinga, últim minut de programa. Tornem cap a les comes per veure com deixem el partit entre Igualada i Liceo, Jordi.
4: Ara mateix 4-2 guanya l'Igualada. Queden menys de 12 minuts perquè acabi aquest partit. El Liceo, que està collant el conjunt igualadí, buscant escurçar les diferències en el marcador, però de moment que resisteix l'equip de Marc Muntaner, que intenta travar el màxim possible aquest duel. Si tot acaba així, guanya l'Igualada 4-2, hi hauria cinquè partit demà passat al Liceo, a Riazor, en aquest play-off pel final de la Lliga, que l'Igualada vol tornar a guanyar, que no ho aconsegueix des de finals del segle passat.
1: Perfecte, demà ens expliques com ha acabat el partit. Gràcies, Jordi. I a més amb els doblets dels nous fitxatges, Anna?
5: Sí, dels nous fitxatges d'aquesta temporada, Marc González i Matías Pascual, que tant resultat han donat a l'equip de Marc Muntaner.
1: Gràcies, Anna. Bona nit i bona setmana.
5: Bona nit, que vagi molt bé.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Pere Vives, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Torpero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
6: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
9: Orgull de L, orgull de G.
10: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
11: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Sabies que...
14: Què engreixa més, la síndria o el meló? La síndria i el meló són les fruites estrella de l'estiu. Totes dues tenen un alt contingut en aigua i aporten nutrients essencials per al funcionament correcte de l'organisme. A l'hora de decantar-se per la síndria o el meló, es poden tenir en compte diversos aspectes, com les calories de cadascuna de les fruites per saber quin engreixa més. El primer que cal tenir en compte és que totes dues són fruites hipocalòriques, ja que la major part del seu contingut és aigua. La síndria aporta 30 calories per cada 100 grams i el meló 34. Per tant, l'aportació calòrica de la síndria és lleugerament inferior a la del meló. Les vitamines no tenen cap paper predominant en l'augment de pes, almenys de manera directa, però poden resultar útil per saber quina d'aquestes fruites és més sana. El meló és el clar guanyador pel que fa a la vitamina C, que enforteix el sistema immunitari, mentre que la síndria és més rica en àcid fòlic. Amb tota aquesta informació, podem concloure que totes dues són una opció excel·lent per hidratar-se i seguir una alimentació saludable i equilibrada durant els mesos d'estiu. Ara bé, per valorar quina d'aquestes fruites engreixa més, no cal tenir en compte únicament les calories de cadascuna. El meló té un gram més d'hidrats de carboni que la síndria i el doble de potassi. Què vol dir això? Doncs que el meló està més recomanat per perdre pes o eliminar líquids.
7: La xarxa de comunicació local.
15: Ona Codinenca,
13: al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

take ya. Dip trip, the Fantasia.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: és impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independencicat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
1: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
2: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.